0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Con tu ahorro sobre ruedas acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del club y tener la app Mi Carrefour. Solo hasta el 12 de octubre en Carrefour.
3: Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
4: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
5: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
4: ¿Y la has encontrado?
5: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
4: Aldi.
5: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
4: Más info en aldi.es.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
8: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 1400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
11: Que n'aprenguin!
10: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
12: Això és cauca.
10: Descontrol i animació. Presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
13: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
14: És tremendo. ¿Por qué?
15: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
16: Mi cuestión es ¿por qué?
15: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
17: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
10: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
18: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
10: A SER Catalunya.
19: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
16: ¿Por qué?
20: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Festa i la vida.

0: qué penita, praderita.
1: Pa' lo que has quedado.
2: A vivir, que son dos días.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
9: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com, tus abogados.
10: No és només un reality.
11: A què hem vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més.
11: Para! Epa, Raquel!
10: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
15: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
16: Bon dia, dissabte 10 d'octubre, dissabte de temps tranquil, tot i que a aquesta hora les temperatures són baixes. Núria Saró, bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Per fi tenim un cap de setmana llarg amb un temps estable. El sol serà el clar protagonista. Si és veritat que veurem algun núvol despistat al llarg del dia d'avui, demà els núvols seran més abundants, de tipus alt, que deixaran el cel una mica enterrenyinat, completament inofensius. I dilluns una jornada amb més sol que núvols. Les temperatures aniran pujant. L'ascens ja es notarà avui amb unes màximes entre els 22 i 25 graus. També han pujat les temperatures actuals. Tot i això, ens hem d'abrigar. Ara mateix hi ha tan sols 8 graus a Lleida i també a Girona, 11 a Tarragona i 16 a Barcelona.
16: Repassem ara l'actualitat informativa. 15.000 persones segons el sindicat de llogateres, 3.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar a Barcelona pel dret a l'habitatge i en record de la Mari Carmen i l'Olga. Sota el lema "El negoci de l'habitatge mata", els manifestants han fet una crida a la vaga general. Guillem Delso.
18: La manifestació es va convertir en una concentració. Els milers de manifestants es van agrupar davant l'edifici central de la Universitat de Barcelona, on hi havia una ofrena floral que recordava l'Olga i la Mari Carmen. Es va guardar un respectuós minut de silenci en record a les dues dones, que va donar pas als càntics. Centrats en la vaga general de l'11 de novembre. Així ho va remarcar Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
19: Que nuestro discurso cale a todo el mundo. Vamos a parar el país y vamos a hacerlo para dejar de pedir medidas de mínimos, sino para exigir que se cumplan todos y cada uno de nuestros derechos.
18: Després dels parlaments dels portaveus dels sindicats, els manifestants es van començar a moure cap a la plaça de la catedral.
16: Gràcies, Guillem. La manifestació va acabar sense incidents amb la lectura de diversos manifestos en defensa del dret a l'habitatge. I atenció, perquè a Barcelona l'Ajuntament aprovarà pujar l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. La mesura, que s'ha d'aprovar al ple del desembre, ha rebut els vots a favor del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra i l'abstenció de Junts, Àlex Ochoa.
7: La Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns modificar les ordenances fiscals per incrementar l'IBI dels pisos turístics. Un 50% per qui en tingui un i fins al 150% els propietaris que tinguin 4 o més llicències. I a Terrassa, l'Ajuntament ha anunciat que comprarà una promoció al carrer Mallorca que es va construir sobre sòl municipal i que inclou 35 pisos amb traster i plaça d'aparcament. L'operació costarà 4 milions d'euros i els pisos s'adjudicaran seguint els criteris de la borsa oficial per pisos protegits.
16: De la crònica política, quan falten menys de 48 hores perquè es tanqui el termini per presentar candidatures i recollir avals per les eleccions del 29N, Esquerra veu encarrilada la negociació amb Gabriel Rufián. Això, malgrat les especulacions de les darreres hores sobre la possibilitat que el representant republicà al Congrés encapçalés una candidatura més àmplia de les esquerres. Moviments polítics que coincideixen amb un cap de setmana de pont per a molts i, per tant, d'operació sortida que s'allargarà fins aquest migdia. Fins ara, 280.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són la meitat dels previstos. Publicitat, cultura i esports.
20: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
20: Entrades a auditori.cat.
22: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
23: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
24: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com, tus abogados.
25: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
16: Minuts i seran les 9 del matí. Cita important aquest cap de setmana pels cinèfils. Primer cap de setmana amb el Festival de Sitges en marxa, un festival que ja s'ha rendit a Carri, el clàssic de terror que ja està disponible a Prime Video en format sèrie.
26: You put in all this effort to make it look like you were my friend.
16: La protagonista de la versió, Summer Howell, ha explicat al festival que el més terrorífic de la sèrie són les xarxes socials i el tracte entre humans.
26: The social media, it's how people treat each other. That's the main tragedy of our show.
16: Una reflexió compartida per la directora Carlota Pareda, l'encarregada d'inaugurar el certamen. Són declaracions a l'Aquí Catalunya.
27: És un terror psicològic que tiene mucha base en la realidad, en lo que es el terror real, en las cosas que pueden suceder, que a mí muchas veces es lo que más me aterroriza, en la preproducción, mientras
16: i avui sí que sí.
28: Tinc un cel i un infern a dins.
16: Poques gràcies, s'acomiada aquesta nit per última vegada. Ara sí, dels escenaris, 55.000 persones gaudiran de l'últim concert dels usonencs a partir de 8:45 del vespre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Tot plegat en un cap de setmana de portes obertes al patrimoni de Catalunya. Prop de 300 equipaments i entitats de 190 municipis organitzen activitats per tots els públics. dels esports, després de 3 setmanes sense futbol de clubs, el Barça rep el Getafe sense Rafinha. Ana Palet, bon dia.
0: Bon dia, sí, una baixa important, la de Rafinha, que no fa net de la seva lesió a la cuixa dreta i es perdrà els dos pròxims partits amb el Barça, tant el d'avui contra el Getafe de Lliga com el de dimarts contra el Galatasaray a la Champions. Per substituir-lo, Hansi Flick triarà el també brasiler Gabriel Jesus, que té davant una oportunitat d'or per ser important en els plans del tècnic alemany. El Barça-Getafe arrenca al Camp Nou a 6:45 de la tarda. Des d'una hora abans ens hi posem amb la prèvia al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. D'altra banda, l'Espanyol concedeix un empat en els últims minuts contra el cué de la Lliga, el Màlaga, i això que els pericos es van avançar ben d'hora amb un gol de Brian Zaragoza. Un resultat insuficient d'un equip que ja ha acumulat 3 partits seguits sense guanyar.
16: Gràcies, Anna. Arribem a les 9 en punt del matí.
1: En la SER.
2: A vivir que son dos días. Con Javier del Pino.
4: Bien, a vivir la información del sábado. Soy Hype Nadie, buenos días.
5: Hola Javier, buenos días. Primer fin de semana de pre-campaña desde el anuncio de Sánchez de adelantar las elecciones al 29 de noviembre. Hoy son dos mítines donde PSOE y PP exhibirán su primer gran acto con Sánchez y Feijóo respectivamente, encabezando en unas horas esos actos. Por lo demás, en la crónica del mundo, el acuerdo entre Trump y Putin para que Rusia saque al mercado 2 millones de toneladas de diésel para aliviar los disparados precios del combustible marcan las primeras portadas de la prensa internacional. El mandatario de la Casa Blanca acude a su homólogo ruso para aliviar la inflación que tiene acorralada a la administración Trump a semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Javier Llaneza, buenos días.
6: Buenos días. Trump ha calificado este pacto de trascendental en el que Rusia liberará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel. El presidente norteamericano ha agradecido a su homólogo ruso el pacto.
8: The oil deal with Russia, that is a big deal. And I want to thank
6: y ha asegurado que es lo que siempre ha buscado la Casa Blanca. Quien ha sido crítico con el acuerdo ha sido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha calificado el acuerdo como un regalo al presidente Vladimir Putin, así como una muestra de una debilidad evidente ante la relajación de sanciones a Moscú. Además, ha añadido que permitir que Rusia venda productos petrolíferos es una inversión en una guerra que debe terminarse y no prolongarse. Palabras a las que Trump, en un encuentro con periodistas, ha decidido no dar respuesta alguna.
5: Y pese a iniciar una guerra en el Golfo que ha sido incapaz de concluir, Trump ha insultado al jurado del Nobel de la Paz por no entregarle el galardón.
8: The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues.
5: En un mitin esta madrugada arremetido contra el jurado al que ha llamado radicales antidemócratas por otorgar el galardón a la jueza sudafricana que concluyó que Israel cometió un genocidio en Gaza.
1: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
9: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11: 78.408, serie 86.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
29: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
30: Tres vertical, caminata en la naturaleza.
31: ¿Trekking?
30: Seis horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
31: Excursiones gratis con Costa.
30: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
32: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás.
3: Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
7: ¿Te has comido ya 9 panetones?
10: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
7: ¿Y la has encontrado?
10: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
7: Aldi.
10: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
7: Más info en aldi.es.
12: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13: 18, 38, 41, 43 y 46. Soles 7 y 10.
12: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
14: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
15: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
14: ¿O los 10 días Nissan?
15: ¿Cómo?
14: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
7: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: ¡Increíble!
7: ¡Pletórico!
10: ¡Kiwi!
7: ¿Eh?
10: ¡La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
7: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
17: ¿Listos los 4 neumáticos? ¿Con tarjeta?
18: Sí.
17: Ponga el PIN.
18: No, póngalo usted, 4504.
19: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
20: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
21: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con los precios imbatibles como la uva blanca a granel Origen España a un precio imbatible de 1,95€ el kilo o la costilla de cerdo Origen España a un precio imbatible de 4,79€ el kilo. Hasta el 12 de octubre en Carrefour.
32: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacerla realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
33: Este superfin del Lidl batimos el récord del ahorro a lo grande. 950 gramos de filetes de pollo a 5,59, ahorras un 18%. Y 500 gramos de mozzarella rallada a 2,99, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
34: Un otoño muy súper con los supercheques de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Solo del 8 al 10 de octubre te regalamos el 50% de lo que compres en alimentación, droguería y perfumería. En supercheques de 10 euros para tus próximas compras. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
35: Ser Catalunya, Barcelona.
36: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
37: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
38: There's a man going round.
36: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre i per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys. Ens ho vindrà a explicar. I també... Felicitarem els nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura i amb Jordi Bianchotto tornarem a l'Olímpia de París, on 50 anys després del seu mític concert actuarà Maria del Mar Bonet.
35: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
39: Tú no eres solo una póliza, ni nosotros una aseguradora más. Funcionamos como un modelo cooperativo de médicos y usuarios sin ánimo de lucro donde nos cuidamos entre todos a lo largo de toda la vida. Asistencia sanitaria, la de los médicos y la tuya.
40: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
41: Radio Barcelona Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: El que buscava tenia ben a prop.
2: Tú, sí, sí, tú, ¿te has enterado o no? Que llegan
3: las elecciones generales. Por la derecha tenemos al PP de Feijóo. Más a la derecha, cuidadito que se desborda, que está muy a la derechita, que va con el bracito en alto. Tenemos a Vox. Y un poquito más hacia la izquierda de estos dos tenemos al PSOE. Y a la izquierda del PSOE tenemos... Tenemos...
2: Ya son 57 días aquí a la izquierda del PSOE. El paisaje es desolador. Cuchillazos, disparos, sangre, dolor. Yolanda Díaz. Al alzar la vista tras las trincheras no hay nada más que carnets de clubs de lectura feministas hechos trizas y pequeños ukeleles que ya no son nada más que escombros. Esto es una carnicería. Los de Sumar no suman, los de Podemos no pueden, yo... He visto cosas que no creeríais. Que los discursos de la izquierda parlamentaria no vayan más allá de frenar a Vox. He visto a Irene Montero grabando TikToks cerca de la Puerta del Sol. Temo que la lucha en la calle, la de los vecinos, la de las organizaciones, la de los jóvenes, se pierdan en el tiempo, en el politiqueo, como lágrimas en la lluvia, o como Gabriel Rufián en un laberinto de espejos. Seguiremos aquí. Pase lo que pase, pese lo que pese, PSOE lo que PSOE.

0: Me encanta hacer esto. Es fácil. Sí, es muy fácil.
1: Igual te sirve para un sul como para llevar un rebaño de ovejas. Porque el tío se pone a imitar de un campo de... Y las ovejas...
0: Le llaman el perro ovejero del funk.
1: El perro va de culo, ¿eh? Va de culo. ¡Wow, mi dueño! ¿Tú le dabas un perro a James Brown? Y te cerraba 500 ovejas en un cercado.
0: Vaya persona increíble era James Brown, ¿eh?
1: Sí, hombre, sí.
0: Hostia,
1: sí,
0: qué persona.
1: Increíble,
0: mía,
1: increíble. Y cuanto más va, más. Todo. Quiero decir... No, van poniendo imágenes de archivo y dices, hostia, hostia. No, sí, deja, sí, de sorprenderte, claro, continuamente. ¿Has visto esa que se levanta y entra en plano? Oh, que la han hecho para muchos meses. Memes, meses. Sí. Para muchos memes. Está el plano vacío y él aparece. Porque, claro, como.
0: ¿No la ha visto?
1: Sí, hombre, como se abría de pierna. Ojo cómo, sí, se flexionaba ese señor,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Vale, pues entonces hay un plano vacío y levanta él. Oh, y va todo sudado. Oh, como llorando con unos. Sudando a mares. Y ese meme es, pues. Después de comer en el mexicano. Sí.
0: Hostia, de.
1: ¿Quieres? Siesta en tarde de verano. ¿No has visto ese meme?
0: No, hombre, pero ya que has sacado esto, sí, el primer día que estuvimos en Austin, Texas.
1: Sí. A ver si vas a estar toda la puta temporada con.
0: Hombre, pero.
1: No, no, ya.
0: Un día, sí.
1: El típico que viaja un día y luego te da la brasa, ¿sabes?
0: Joder.
1: No,
0: macho.
1: No, perdona. Sí.
0: Que nos recomendaron ir a un... Tenéis que probar la mejor hamburguesa de Austin.
1: Claro.
0: ¿Vale? Sí. En Austin tienen un dicho, que me dijeron, claro. Al ser un dicho se dice, ¿no?
1: Sí.
0: Que es... Everything is bigger in Texas.
1: Sí.
0: ¿Vale? Todo es más grande en Texas.
1: Sí, la tontería también.
0: La tontería también.
1: Sí.
0: Y entonces un típico sitio se llama Casino El Camino. Mejor sitio de hamburguesas de Texas.
1: Sí.
0: Bueno.
1: ¿Qué te sacaban? Como una tortilla de patatas de carne, ¿no?
0: Oye, la hamburguesa es de buenísima. Ahora, yo estaba comiéndola y sentía como mi coche se encendían todos los warnings, todas las alertas.
1: Ya.
0: O sea, todo mi cuerpo gritaba. Esto que estás comiendo, no tenemos aquí dentro registros.
1: Ya.
0: O sea, a mí me llegaba un mensaje no verbal...
1: Claro, ¿no?
0: Siempre intuitivo.
1: Verbal te vendría luego, ¿no?
0: Es que ahí acaba, ahí desemboca la anécdota.
1: Ya.
0: O sea, un mensaje no verbal, pero sí intuitivo, que me decía, no existen registros en este organismo de la entrada de algo tan grasiento y tan tóxico como lo que está entrando aquí. Buenísimo, sí. Habían sustituido el bacon por la corteza de las costillas. Es como una corteza caramelizada en las costillas. Venía ahí como...
1: La grasa.
0: Bueno. Otro...
1: Tocino puro.
0: ¡Ah!
1: ¡Wow!
0: ¡Ah! Decidimos que era buena idea acompañarlo con unas patatas con chili con carne.
1: Hostia, macho, pero...
0: Y venga, pim, pam, pim.
1: ¿Comida o cena?
0: Comida. Y esa tarde había que ir al pase de 5 minutos más en el Fantastic Fair de Austin.
1: Sí.
0: Una hora antes de salir... Intercambio de mensajes con mi amigo, el director.
1: Sí.
0: En el mismo punto estábamos los dos, en el váter, diciéndonos, es probable que no llegue al pase.
1: ¡Oh, no! ¡Ah, por Dios!
0: O sea,
1: pues te pasaré ese meme de James Brown que te va...
0: De alguna manera...
1: Te vas a identificar.
0: Sí, de alguna manera quiso salir con la misma rabia con la que entró.
1: Claro.
0: Y también, que... Everything is bigger in Texas.
1: ¡Oh, no!
0: Pregunta para Silver Balloon Balsech. ¿Es suya la idea de fabricar los contenedores para el plástico con entrada con forma de ano?
1: Yo creo que eso lo contestamos alguna
0: vez.
1: Es
0: incomodísimo para meter las bolsas dentro y hay que empujarlas con fuerza.
1: Es verdad.
0: ¿Qué son los contenedores?
1: Sí, bueno, esa entrada con unas planchitas de goma que hacen como un diafragma para que no puedas sacarlo.
0: Y buenas tardes.
1: Buenas tardes, Silver.
2: Tecnología con Silver Balloon Balsech. ¿Cómo están?
1: Tecnología adversa, tecnología. Siempre buscando problemas. Si es fácil, descártalo, complícalo. ¿Trabajó usted los contenedores de plástico?
2: Por supuesto.
1: Vale, muy bien. ¿Y qué objetivo tenía con el de que tengas que meter la mano, que por cierto, te mancha un poco, te raya, bueno, cuando penetra una bolsa?
0: la filosofía detrás es siempre, como siempre, buscar, buscar la máxima incomodidad en el usuario.
1: Muy bien, entonces, muchas gracias.
0: La forma esfínter.
1: Por esfínter lo dice este seguidor.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: es evidente. No. Cuando usted ve una suerte de asterisco.
1: Sí.
0: En el que puede introducir la mano.
1: Sí.
0: Vamos, blanco y en botella, ¿verdad,
1: ya,
0: amigo?
1: Sí. Ya que dice usted botella,
0: sí.
1: Me permito elucubrar. ¿No sería que eso se puso para lanzar una botella de cristal cuando se rompe? No te venga el tostrocito de cristal a la cara.
0: No, para nada.
1: Es que no lo ha pensado. Dice no. por decir que no.
0: No, porque yo evidentemente lo que yo pretendía era que el cristal volviera y te
1: claro.
0: Y te cegara, te rajara el globo ocular.
1: Claro.
0: Y mi gran proyecto como persona, como inventor, como ingeniero en la vida era esfínter everywhere, le llamaba. Esfínter
1: un proyecto,
0: everywhere.
1: ¿No? Un proyecto ambicioso.
0: Mi
1: ¿no?
0: proyecto era que todo en el mundo tuviera esa abertura.
1: Ese diseño,
0: en
1: ¿no?
0: En forma de esfínter. Todo, cuando hablo de todo, es las mangas de la camisa, el sombrero, ese sombrero, como calzarse el papel de una magdalena, ¿verdad? No sería increíble,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Eso suga, sí. En días de viento, por ejemplo.
0: Sí, pero quedó limitado a unos pocos espacios, como es los contenedores. El bote de ketchup, por ejemplo, también.
1: Sí, el de miel. El de miel fue de los primeros, ¿eh?
0: Sí, ahí está. Ahí
1: estuvo
0: está,
1: bien ahí la miel,
0: ahí
1: ¿eh?
0: Está bien utilizada.
1: Sí. A veces usted piensa algo chungo y se aplica bien.
0: Sí.
1: Una derrota, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí.
1: ¿Eh?
0: Bueno, es fascinante la diferencia de energía entre la entrada de este personaje y la salida. ¿Cómo ha entrado? ¿Verdad? A mí me está fascinando a mí mismo como personaje. ¿Cómo ha entrado con ganas, con energía?
1: Sí.
0: Y cómo tiene ya desde hace 20, 30 segundos muchas ganas de marcharse.
1: Oye,
0: fascinante verlo, ¿eh? Ver cómo en un espacio de improvisación se produce esto.
3: Silver, soy el hermano de Berto.
0: ¡Hombre!
3: Que llevo todos los personajes, soy el abogado del programa.
0: Claro.
3: Tenemos que hablar.
0: Bueno, es lo que estamos haciendo.
3: Sí, sí. Usted puede pedir más dinero.
0: Ah, sí, porque
3: es muy querido.
0: ¿Qué subida de?
3: Es muy querido.
0: Es
3: bueno, porque llevo un Excel
0: con... Ah, he subido de categoría.
3: Sí, con todos los minutos de...
0: Bueno, pero pese a la intervención de hoy, que ha sido, por llamarlo de una forma generosa, mediocre.
3: Sí, me dio una mierda.
0: ¿Eh?
3: Una mierda, diría.
0: Vale.
3: Pero no es tan importante lo que dice, sino cuánto rato.
0: Ya, es más también el...
3: ¿Me deja hablar a mí o lo sabe todo usted?
0: No, ignoraba que era un monólogo del Club de la Comedia.
3: No, hombre, coño.
0: Pensaba que era un diálogo.
3: Usted sabe mucho.
0: ¿Eh?
3: Usted sabe mucho.
0: Sí. ¿Qué pasa con el final de sus frases?
3: Es que se me acaba.
0: Se acaba el aire.
3: Yo cojo a ver, se me acaba. Si quiere...
0: Está muy bien. Esto le debe hacer mucha gracia al hermano real de Berto.
3: Bueno, soy yo.
0: Y a Berto le debe hacer muchísima gracia.
3: Sí, pero como
0: que ahora Berto incorpore en su personaje falta de aire. Está bien. Esto,
3: como Berto no está...
0: Esto a Berto lo debe hacer mucha gracia.
3: ¿Quiere que hablemos usted?
0: ¿Eh?
3: En un rincón?
0: ¿Eh?
3: Venga, vamos. Venga,
0: sí,
1: vaya con él. Venga. Últimos minutos del programa, me imagino, ¿no? ¿O qué? Sí, mi intuición me dice, ¿ves? Como la rueda de prensa de Donosti. Yo ya veo que se está acabando. Veo que se está acabando el programa.
0: Oye, antes de que se acabe el programa, de verdad, no sé si ha quedado claro, porque como vengo aquí con el chip de graciosito y tal,
1: sí.
0: No sé si ha quedado claro lo feliz que estoy, lo agradecido y contento por lo que ha pasado esta semana.
1: Claro que sí.
0: Y la recepción que ha tenido la película, de verdad, muchas gracias. Es verdad que esto tenéis ahora que mantenerlo hasta enero, que es cuando se estrena.
1: Sí.
0: Se va a hacer largo, ¿eh? Son tres meses de...
1: Un poquito de demasiado tiempo, a lo mejor.
0: ¿Eh?
1: Un poquito de demasiado tiempo de espera.
0: Eso no lo controlo yo.
1: Ya,
0: eso son las distribuidoras y yo, no sé.
1: Ya, claro.
0: Sí.
1: Bueno, pues sí, ha quedado claro. Y te felicitamos otra vez.
0: No buscaba eso, buscaba agradecerlo yo.
1: Vale. Amigos y amigas, volvemos la semana que viene.
0: Ya se ha ido al final, ya.
1: Sí.
0: No, he dicho que falta un poco.
1: Ah, falta un poco.
0: Ah, no, falta nada. Este es el final.
1: Mira, ¿queréis que no acabemos? ¿Queréis que no acabemos? Y que la SER, por ejemplo, el boletín de noticias que viene ahora, no lo puede hacer.
0: Pues no me lo he planteado nunca, pero es muy disruptivo, ¿eh?
1: Es muy disruptivo.
0: A mí me gustaría.
1: Porque ahora mismo están ya todos los compañeros y compañeras en el estudio esperando para hacer el boletín horario.
0: También se puede hacer una cosa que no hemos hecho nunca, que es no cerrar el programa. Seguimos hablando y que corten ellos. ¿No? Cortarán.
1: Bien.
0: Esto,
1: sí.
0: Esto es nuevo, ¿eh?
1: Sí.
0: O sea, nosotros vamos a seguir con el programa, les damos un programa largo de más.
1: Sí.
0: Que... Se enfadarán, ¿no? Cuando lo vean.
1: No. Mira, si lo marcas bien, no. Es decirles, compañeros y compañeras, a partir de ahora podéis hacer un fade out, ir bajando.
0: No, todavía no. Yo quiero corte seco, ¿eh? Yo no quiero fade out.
1: No, yo no quiero corte seco.
0: A mí no me des fade outs.
1: Bueno.
0: Si hay que hacerlo, lo haces bien.
1: Venga, votación. ¿Corte seco o bajada suave?
0: A ver, corte seco, levantamos la mano.
1: Ya suena a sus, cabrón.
0: Claro. Hombre, claro.
1: Una panda de gamberros, macho.
0: ¿Quién quiere fade out para no molestar a nadie?
1: Vale.
0: Mira, una persona maravillosa, sí, tres. Sí. Claro,
1: personas educadas.
0: Corte seco.
1: Vale, bueno. Pues a partir de ahora, compañeros, cuando vosotros queráis, corte seco. No pasa nada. Vale. Forma parte del programa.
0: Venga, pues voy a leer una pregunta.
1: No.
0: Sí.
4: Es la 1:00 en Canarias. Primer acto de precampaña de los socialistas en Dos Hermanas. En Sevilla, Pedro Sánchez tomará la palabra después de la vicesecretaria general, que continúa pronunciando su discurso. María Jesús Montero ha defendido las políticas del gobierno frente a la ola reaccionaria del PP y Vox, y además ha ensalzado el liderazgo internacional de Sánchez. Siguiendo el acto está Guillermo Lerma. Buenas tardes.
5: De Sánchez arranca aquí en Dos Hermanas, 7 semanas de campaña electoral que va a finalizar el 29 de noviembre. El candidato socialista ha elegido un lugar con un significado especial, la ciudad en la que empezó la carrera para recuperar la Secretaría General en el año 2017. En ese momento la batalla era contra
6: su partido. Poderosos que dicen en el PSOE se niegan a proteger a la gente. El presidente del gobierno, acompañado hoy por la número 2 de su partido, María Jesús Montero, que ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo.
7: Se tiene que convertir, se ha convertido en fuerza social, porque el presidente Sánchez, cuando se tumbó el decreto que el Congreso de los Diputados tumbó, dijo algo que ha llevado a efecto: mientras que yo sea presidente, no va a volver a ocurrir ningún caso como el de Mari Carmen.
6: Referencias a Mari Carmen Abascal, la anciana que falleció después de ser desahuciada de su casa. La vivienda está siendo el elemento central del primer mitin de precampaña de los socialistas, donde interviene ya en directo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
4: En Madrid acaba de terminar el acto de precampaña del PP. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que dará todas las batallas. Defiende que no procede de las cloacas, sino de la gestión, y que no tendrá que mentir para gobernar. Palabras de Feijóo, ni una en referencia a la vivienda, ante el auditorio arropado por Ayuso y los expresidentes Aznar y Rajoy. Vamos hasta IFEMA. David Junquera, adelante.
8: No se ha complicado mucho la vida a Feijóo en este primer gran mitin de pre-campaña. El presidente del PP se ha presentado como un gestor que viene a hacer un cambio sereno pero contundente.
9: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
8: El líder popular ha evitado los ejes que de momento están vertebrando esta precampaña: las protestas por la vivienda, las dudas sobre el voto por correo. Feijóo ha preferido un discurso genérico en el que se ha dejado claro cuáles serán las premisas de su futuro gobierno.
9: 3 palabras: orden, seguridad, prosperidad y una decisión: servir y defender a España. Muchas gracias.
8: Así remataba Feijóo su intervención, asegurando que España tiene problemas, pero también tiene arreglo.
4: Fin de semana largo de mucho tráfico por el día de la fiesta nacional. Vamos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes. ¿Cómo se circula a esta hora?
10: Muy buenas tardes. A esta hora, precaución ya que está cortada por una incidencia la V21 en Valencia a su paso por Benimaclet, en ambos sentidos de la marcha, y pendientes ya de varios accidentes en la salida de Madrid por la 2 en el entorno de San Fernando de Henares, otro en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, en Málaga en la 7 en Fuengirola hacia Marbella, y 2 más en Sevilla, ambos en la carretera A49, uno de entrada a su paso por Bormujos y otro de salida en el entorno de Tomares. Se complican las salidas de la capital por la 1 en Circuito de Jarama, la 3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y la 6 a la altura de El Plantío y Las Rozas de Madrid. Mucha precaución también en Barcelona, en la 2 en Igualada, dirección a Lleida, y la AP7 a la altura de Montmeló, dirección Girona.
4: En Ibiza, la Guardia Civil ha liberado a 25 mujeres obligadas a prostituirse y han desarticulado además una banda dedicada a la trata. Hay 4 detenidos. Radio Ibiza, Víctor Guerrero.
11: Los integrantes de la organización criminal ofrecían falsas oportunidades laborales relacionadas con la hostelería o la manicura, principalmente a mujeres venezolanas de entre 18 y 25 años, procedentes de entornos vulnerables. De esta forma conseguían que viajaran a España y, una vez en territorio nacional, miembros del entramado las recogían en el aeropuerto, las trasladaban a inmuebles vinculados a la organización, donde les comunicaban que habían contraído una deuda de aproximadamente 5.000 euros y que debían saldarla prestando servicios sexuales. Según han averiguado los investigadores, las mujeres eran sometidas a un férreo control y debían permanecer disponibles para realizar esos servicios. Los contactos con los clientes se realizaban a través de plataformas digitales.
4: De la crónica internacional, Ucrania golpea una gran terminal petrolera rusa tras el acuerdo del diésel de Trump y Putin, con el que Moscú liberará en las próximas semanas 300.000 toneladas de barriles, acuerdo que le permitirá seguir financiando su invasión. Juan Márquez.
12: Ucrania responde a los ataques en Kiev y Zaporilla, saboteando la producción de combustible ruso a base de drones. Así han sonado las sirenas de la refinería de Ukta, a 1.700 kilómetros del frente, después de que alcanzaran los explosivos ucranianos. Ahora le han prendido fuego a la refinería de Rostov, que exporta más de 3 millones de toneladas al año, y ha tenido que interrumpir su producción por el ataque de Kiev. Las interrupciones a la producción rusa de petróleo ha sido una de las razones de conflicto entre Zelensky y Trump, y según la propia Casa Blanca, uno de los motivos de su nuevo trato para comprarle combustible a Vladimir Putin.
4: Y en los deportes, polémicas palabras del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, sobre el Real Madrid. Alejandro Gallego, muy buenas.
13: Muy buenas. Ha sido esta mañana en un acto en Sitges donde el presidente blaugrana ha disparado contra la actitud institucional del Real Madrid porque hablaba Laporta de soberbia y de falta de credibilidad.
14: Están en contra de todo y de todos, ¿eh? Ellos adoptan una actitud muy prepotente, muy soberbia, muy arrogante. Yo creo que ellos sabrán lo que hacen, pero les está creando una falta de credibilidad enorme. Me parece del todo fuera de lugar e impropio.
13: Un Barcelona que juega esta tarde 6:30 ante el Getafe, lo mismo que el Real Madrid, que recibe al Villarreal a partir de las 9, una jornada que además comienza a las 2 con el Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao y que podrán seguir en Carrusel Deportivo desde las 2 con Borja Cuadrado en Ser Más.
4: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER. Más información en una hora, ya en tiempo de Hora 14, con Almudena Lopesino.
15: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
16: On t'has ficat aquesta nit?
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
18: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Carons.
19: Bon dissabte, Màxim Castillo.
18: T'estàs passant molt bé per Sitges aquests dies. Oh. I et sentia amb la Marina.
19: Mira.
18: Feia una mica d'enveja, eh?
19: Sí, bueno, però no pateixis perquè dissabte que ve hi anirem.
18: Ara, això és el que volia sentir. Això ho arreglarem.
19: Ho arreglarem.
18: Abans, ens queda molta teca i una pregunta que tu quines hores de fer aquesta pregunta?
19: Aviam ja si no arribem a Sitges.
18: Ja em perdonaràs. Bueno, també és molt terrorífica aquesta, eh? Què faries si et quedés una hora i mitja de vida?
19: Em vols dir alguna cosa? O no?
18: Sí, et vull dir que tenim algú que hi ha pensat perquè ha elaborat un espectacle, un monòleg que es va estrenar, deu fer cosa de 14-15 anys al Temporada Alta i ara ha tornat als escenaris. Qui és aquesta persona?
19: Ai, ai.
18: Forastera, ai. Ell. Quim Masferrer, com estàs? Bon dia.
20: Hola, bon dia.
18: I ara et deia que jo l'havia vista, aquesta obra, quan es va estrenar, i no me'n recordava mai més, perquè clar, un veu molt de teatre. No que no estigués bé, l'estrena, però clar...
20: Ara ens hem fet 15 anys, ens hem fet més grans, més vells.
19: Savis, també.
20: Més savis, sí.
19: Hem de dir coses d'aquestes.
20: Sí, però també perdem una mica la memòria. Vull dir, clar, tot va sumant una miqueta.
18: Tot va sumant. Com ha estat aquesta tornada, Quim? I per què has triat a temps per tornar als escenaris, tot i que, bueno, vas fent coses, amb el Bona Gent...
20: De fet, l'origen d'aquest espectacle era donar-li voltes sobre el temps, el pas del temps. És a dir, què fem amb el nostre temps, si aprofitem el temps, si el perdem... Que, de fet, és un tema ancestral, eh? És a dir, no, això ja... Sempre hem volgut aturar el temps, no ens volem fer vells, no ens volem fer grans. Aquesta cosa, doncs, va ser la font que va fer aquest espectacle, aquesta comèdia. I ara, que ha passat temps, que han passat 15 anys, dic, a veure com ha aguantat el temps aquest espectacle que es diu Temps.
18: Ja.
20: I me'l vaig rellegir i dic, hòsties, té una vigència brutal, això.
18: És molt bo, això, eh?
20: I ja m'han entrat... Dic, estaves molt lúcid com vas escriure això. Dic, hòstia, on ha anat aquella lucidesa? I realment, per mi és un dels espectacles que a mi m'ha marcat més, com a autor, però també com a intèrpret. I jo, que cada vegada vull ser més amo del meu temps, jo crec que és un tema d'edat, però cada vegada intento invertir el temps, que és la cosa més preuada que tenim, amb coses que m'omplin, vaig dir, ostres, per què no hi tornes a fer-la? I deixant de costat de si comercialment aniria bé, no aniria bé, si era un bon moment, si fer una reposició ara... I vaig pensar, la gent, el meu equip de treball els vaig dir... Tios, deixeu-me estar. Jo sóc amo del meu temps i vull tornar a fer temps. I sort que l'he fet, perquè realment hi ha molta gent com tu que torna a venir a veure l'espectacle i que em comenten això, que amb humor es pot parlar de la mort i que el pas del temps és una cosa que segurament, si en fóssim més conscients, intentaríem invertir-lo en coses que ens interessen.
18: Clar, Clàudia, no t'he acabat de fer la pregunta. Bueno, sí, te l'he feta, però no me l'has respost, no?
19: De què faríem?
20: És que és molt difícil, aquesta pregunta.
19: Però a tu t'ha canviat la resposta entre aquest temps?
18: Em va donant una diferent. Cada vegada que un periodista li pregunta, que t'ha fet moltes entrevistes ara, t'ho vas inventar coses noves, no? Però és que és molt difícil.
19: És
18: que
19: és molt complicat. Però potser amb el temps, tornem-hi, què ha passat, et remou a coses diferents?
20: Sí, com a persona, precisament, per mi, ara el temps està en el centre, amb com inverteixo el temps, està en el centre de les meves accions. Cosa que fa 15 anys no, eh? És a dir, fa 15 anys... Ostres, jo recordo que tenia unes ambicions professionals i vull fer això i vull fer allò i dos dies sense fer res estava perdent el temps i ara dos dies de fet sense fer res penso que els estic guanyant el temps. Imagineu-vos com ha canviat, eh?
18: Però aquesta... Eres molt addicte a la feina?
20: Molt addicte, bueno, ambiciós, amb moltes ganes de fer coses, que això està molt bé, però que a vegades em costava dir que no. I ara, mira que és fàcil dir que no. Fan una proposta i dius, no ho veig.
18: Home, no és tan fàcil, eh?
20: Però amb el pas del temps, a mesura que et fas gran, sí, n'aprens, sí. Perquè te n'adones que... Ostres, que el que és realment important de la vida a vegades ho deixem arraconat pel que diran, per exemple. Quantes coses fem pel que diran?
18: I has dit no i després te n'has empenedit d'haver dit no?
20: No, jo...
18: Ara o quan que... prens la decisió, sí, pres estar...
20: Jo soc d'aquests.
18: Sí.
20: Sí. Jo, quan prenc una decisió, ja està. I sempre a tirar endavant. I, per tant, aquesta pregunta, que és el motor de l'espectacle, què faria si creguessin 90 minuts de vida...
18: Que és el que li passa al personatge.
20: Que és el que li passa al personatge. Sí. Crec que a títol personal, ara que li he fet la pregunta amb ella, crec que és molt complicat.
18: Sí, no me la resposta encara.
20: No, és que és molt complicada,
19: bueno,
20: aquesta pregunta.
19: Però, en el fons, Adrià, però és el que dèiem al principi, jo crec que em
18: quedaria, jo em quedaria paralitzat, garrativat, tieso.
20: Sí.
18: I m'entraria una depre de cavall, jo crec. Sí.
20: No tens temps que t'entri una depre.
19: Ara te n'anava a dir, jo crec que al revés. A mi em vindria com un impuls de vitalitat, diria, i et reuniria allò, família, amics, de nois, va, veniu, o sigui, veniu a convidar, per favor. I a riure un rato, sí.
20: Sí, però clar, però...
19: Home, mentre ploro, però a llantos, suposo que també, però... Hosti, nois, no sé.
20: Però és que és molt complicat, perquè, per exemple, riure un rato, hi haurien ganes, predisposició a riure, és molt difícil. Si no t'hi trobes, que espero que cap de nosaltres ens hi trobem, ni tampoc ningú dels nostres oients, ens hi trobem.
18: Tothom ens trobarem en el pas final,
20: sí,
18: en l'últim capítol. Però clar,
20: no amb aquesta tessitura de 90 minuts.
18: Que et posin el cronòmetre allà al costat.
20: Però el teatre, una vegada més el teatre, la comèdia, et permet posar-te a jugar, aquest verb tan sensacional, que és jugar. Nosaltres ens dediquem a jugar des dels escenaris o davant d'un foli, et permet posar-te en la pell d'algú que es troba en aquest context. Això que és tan difícil de respondre, aquesta pregunta que sembla fàcil, eh? Però és tan difícil de respondre-la a títol personal, perquè si no t'hi trobes és molt complicat, gràcies al teatre ho pots fer-ho. I això és el que vaig fer.
18: Anem a veure les possibles respostes que tindria aquesta pregunta plantejades en l'espectacle d'en Quim Masferrer, Temps, que ha tornat, això, un fotimer d'anys després, al Teatre Borràs de Barcelona.
2: El moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. There's a man going round
21: taking names. Sí, jo ara podria fer una marató, no l'acabaria. No perquè no pogués, sinó perquè no tindria temps. Or disappear into the potter's ground. Climex 35, por el culo de la Inco. There will be a golden ladder reaching down. When the man comes around.
18: Bé, doncs a temps figura que el públic ha anat a veure el personatge de l'obra per acompanyar-lo en aquesta última hora i mitja de vida que dura l'espectacle, i ell ens xerra, ens va donant les gràcies per haver vingut, s'adreça tota l'estona a la platea...
19: I sembla que alguns espectadors, ho dèiem abans, confonen personatge amb actor perquè et diuen coses a mitja funció... Allò, sí? Et llencen un t'estimo, et llencen...
20: Ah,
19: i tu
20: maco,
19: vas entomant,
20: no?
19: Home, molt. Però clar, clar, és que no... Vull dir, què t'han arribat a dir?
20: És que, uf, de tot... és que, clar, és, interpel·les directament a l'espectador. És a dir, aquest personatge està... En aquest cas, està en el Teatre Borràs, a dalt de l'escenari, i és un personatge que li queda una hora i mitja de vida, i això és molt present durant tota la funció. La gent que l'ha vingut a veure li han fet una visita... Hi ha moments de molts silencis, hi ha moments molt incòmodes, sobretot a l'arrencada de l'espectacle, en el que ell anuncia el que li acaben de dir, que li queden 90 minuts de vida, i això desorienta, de manera intencionada per part meva, a l'espectador. És a dir, perquè m'agradava molt, el teatre permet fer aquestes coses. Uns 20 minuts primers de gairebé d'incomoditat, en el que, mica en mica, doncs apareix el joc i apareixen les coses que jo, gràcies al teatre, crec que faria si em creixin 90 minuts de vida. N'hem sentit algunes. Criticar. IBEX 35, per el culo, te la inco. Ho critica tot. Dius, clar, dius, és que si em queden 90 minuts de vida, ja no em poden multar ni condemnar. És a dir, per tant, aprofitem per dir-ne unes quantes, aprofitem per fer crítica.
18: Ara ja anirem a cap allà, però per tancar aquest capítol, clar, jo també et deia ara fora d'antena, clar, tu l'has estrenat que encara no havies, no feies el foraster a la tele.
20: No feia el foraster, no era pare.
18: No eres pare.
20: Ui, han canviat moltes coses, en 15 anys.
18: No, però a nivell de popularitat, per exemple, no? Que a mi, quan et vaig anar a veure ara al Borràs, em feia l'efecte que la gent no tenia gaire clar si anava a veure un espectacle o un monòleg d'en Quim Masferrer o el foraster... que està en una cadira de rodes, no? I la gent estava com... I per això te deia coses i t'increpava en el bon sentit de la paraula. Clar, jo pensava, hòstia, això sortirà, mare. Aquí en Quim, com no agafi les regnes de tot plegat, se li menjaran els públics, no?
20: Però que maco que és el teatre.
18: No t'ha passat mai, ni has tingut por d'això?
20: No, per què? No, al contrari. Clar, passa una cosa, i és que... amb el foraster, o amb el meu espectacle Bona Gent, que portem 525 funcions, l'han vist 450.000 espectadors, imagina't, que és un espectacle d'improvisació, de show, de comunicador, on el públic és el protagonista. Clar, de cop i volta tu tornes amb una proposta que és molt teatral, i hi ha molta gent que em ve a veure precisament per veure-me fer altres coses que no siguin el foraster o que no sigui el Bona Gent. I això és molt interessant. Però també genera situacions, com la que acabes de dir, no? Gent que diuen, ostres, a mi, jo veure en Quim en aquest context de que s'està morint, a mi em va fer mal, saps? Perquè, hòstia, jo veig aquell tio que és tan vital fent el foraster i que és un temerari, que s'apunta tot i que es tira del tabaix d'un pont i que fa parapent acrobàtic, de cop i volta... Anem a l'essència de tot de la vida, que és que... No, perquè és que el foraster també es morirà, tots ens morirem. Que això és precisament, per mi, una de les claus d'aquest espectacle, que ens interpel·la tant. Tots els que vinguin al Teatre Borràs es moriran, tots. Els que no vinguin, també.
18: I a lo millor algun d'aquests espectadors ha sigut l'últim espectacle que haurà vist.
20: Pot ser que sigui així. Clar, la vida, clar. És que clar, la mort, que és el que dona sentit a la vida, per això, per mi aquest espectacle és una comèdia, és una comèdia en la que rius molt, moltíssim, però té la part tràgica, que és la doble cara de la vida, la tragèdia i la comèdia. I a nivell personal meu, aprofitant que em sento cada vegada més amo del meu temps, a mi em venia de gust també aquesta part més actoral. És a dir, acostumat a aquesta part de showman i de comunicador, del Bona Gent, tornar a l'essència, perquè és un caramelet fer temps, per un actor. És a dir, passes per... gairebé tota la paleta de colors, des del mim, teatre gestual... Faig coreografies, faig dansa, hi ha text, hi ha poesia, hi ha plor, és que canto, és a dir...
18: Com deia el musical, el paral·lel que té de tot, doncs en Quim Masferrer que té de tot. Escolta, i el públic el ve a veure de lluny, també.
19: D'Andorra es comenta.
18: I a sobre no van poder entrar a veure-lo de teatre perquè va seguir el dissabte les pluges i d'alerta.
20: No, però ha vingut ja a veure gent des d'Itàlia, per exemple. Sí, va venir un noi...
18: Expressament, no, Carles,
20: tio. Sí, expressament. Sí. Un noi italià que va venir sol, perquè es va posar en contacte amb la meva productora, diu, mira, sóc molt fan d'en Quim, entenc una mica català, només una mica, no recordo els motius pels quals l'entenc, si va tenir una parella catalana, no entenc, i va venir expressament a veure'm, i va venir a veure temps, que mira, li vam dir, no veuràs l'espectacle Bona Gent, que és el del el que potser estàs acostumat més a veure, seguir per Instagram, o és igual, és igual, és igual. I clar, això és fantàstic. Clar, jo quan vaig començar amb aquesta feina em diguessin que em vindrà a veure gent expressament des d'Itàlia, per exemple, aquí a Barcelona, dius, ah, això és una passada. L'èxit per mi del que faig és això, és que et passin coses com aquesta.
18: I això ho diu un nen, un noi de poble.
20: Sí.
18: Noi de poble.
20: I tant. Però què vol dir un noi de poble?
18: Ah, jo, el millor del món. Per mi, eh?
20: Em fa gràcia, perquè ostres, des d'un poble petit com Sant Feliu de Buixalleu, es pot
18: que
20: fer...
18: Que també surt a l'espectacle, per cert. Sí. Moltes guinyos i referències.
20: Sí, sempre. Però vull dir que des d'on no s'hi cou el teatre, que seria Barcelona, que seria Girona, abans hem parlat de temporada alta, que necessaris que són aquests festivals, i sí que és cert, i aquí tenim l'aparador més gran de teatre de tot el país, però que hi ha produccions que venen des d'un poble petit de només 700 habitants, com Sant Feliu de Buixalleu.
18: Que allà teniu la productora, Guerrilla...
20: Exacte, sí. Productora la tenim a Arbúcies, que és el poble
18: Arbúcies,
20: al costat.
18: Arbúcies, això.
20: Però sí. Visca comarques i tant.
18: 2012 a l'estrena, han passat això, molts anys, i clar, el que dèiem, el país ha canviat molt.
19: I tant, bueno, en aquell moment teníem un país tocat per les retallades, aquí seguim, encara, arrossegant mil crisis. Una d'elles, la de l'habitatge, per exemple.
20: Sí.
19: Tu, Quim, com veus ara el panorama?
20: Uf! Mira, parlant de pobles...
18: Una vaga general anunciada...
19: Per 11 de novembre...
18: Sí.
20: Ostres, del que surten a l'espectacle Temps, que s'ha hagut d'actualitzar alguna coseta, però no massa, eh? No massa, eh?
19: No hem hagut de tocar...
20: No. El problema és que l'habitatge fa 15 anys els tenien.
18: És que els cabrons hi són sempre allà, sí. Vull dir, ja els tenim detectats,
20: Renfe Rodalies, que estava més fotut fa 15 anys o ara? Rodalies? Jo crec que està igual. És a dir...
19: Mira, l'alcaldessa de Sitges va dir que encara estava en pitjor.
20: Segur.
19: Que fa 30 o 40 anys, com a titular.
20: Segur.
19: Vaja.
20: Segur. El que sí que ara se'ns ha afegit coses que fa 15 anys no les teníem presents per res del món. Tenim una intel·ligència artificial que ens està entrat aquí com un huracà directament. Però, ostres, el problemàtic amb els fons voltors i tot això ja traia el nas. I de fet, en l'espectacle hi ha un moment que és molt catàrtic, que és de l'espectacle és una barreja d'humor i de tristesa, però hi ha un moment de crítica desenfrenada.
18: Por el culo de la Inco.
20: Que jo crec que és igual, el Tribunal Constitucional...
18: Però saps que jo pensava, Quim, que són tants aquests cabrons que poder et faltava temps, justament a temps, per dir-los de tot. Vull dir que aquí has hagut de triar, també.
20: El personatge diu i els que m'he deixat.
18: I els que t'has deixat.
20: I els que m'he deixat, sí.
18: Tenim la banca, tenim les grans
20: que
18: corporacions...
20: Que poderós que és l'humor, per això. És a dir, a través de l'humor, com pots arribar a explicar, criticar, i és una arma infal·lible, l'humor. I aquí és on sempre jo m'he recolzat amb els grans referents que precisament les deien molt clares en el sentit de la crítica, no? El gran estimat Pepe Rubianes, per exemple, que anar rient, te les anava fotent per un costat i per l'altre.
18: Que deia el trabajo...
20: Sí, dignifica, el trabajo... És igual, però ens anem als Monty Python, ens anem a... És a dir, hòstia... L'humor és un bàlsam que et permet, és una vareta que et permet criticar les coses i que entrin precisament i arribin molt més bé a l'espectador. I l'espectacle Temps té això, té
18: però,
20: molt
18: d'humor. Però també és ingenu, no?, pensar que el teatre canvia coses. No sé si algun espectador ha sortit amb ganes de cremar-ho tot i fer la revolució, o també
20: Home,
18: pot
20: no
18: contribuir
20: sé.
18: D'alguna manera a canviar coses.
20: A mi, en el meu cas, el teatre a mi m'ha canviat en moltes coses. I em consta que l'espectacle Temps, que no és el seu objectiu canviar ningú, jo sóc autor i faig espectacles d'entreteniment perquè la gent s'ho passi bé, aprofito l'escenari, ja que em ve a veure gent per dir coses d'autoria, coses que em venen de gust dir, però tampoc no tinc l'ambició de canviar res. El que sí que hi ha, i això m'agrada molt, i és espectadors i espectadors que em diuen que la postfunció de Temps és molt interessant. Que un cop has vist l'espectacle, si hi ha una parella que se'n van a sopar, o un grup d'amics, que parlen molt de l'espectacle. Tu què faries si creixin 90 minuts de vida? Hòstia, aquesta cosa de que el temps... Aquest moment que estem visquent ara, nosaltres tres aquí, compartit amb un verb que a mi m'encanta, que és el verb compartir amb tota l'audiència, és un temps que no viurem mai més. Mai més tindrem aquest temps. És molt fort, això.
18: Sí, sí.
20: Jo no me'n sé venir que... Ara parlava d'aquest noi d'Itàlia, que m'ha vingut a veure, però... És a dir, avui tinc doble funció, una altra vegada, dissabte, a la tarda i a la nit. Hi haurà una gentada que vindran a compartir amb mi un temps de la seva vida que mai més el tornaran a tenir. És fantàstic que decideixin, molts que venen de comarques, de pobles, que vol dir que han de pagar pàrquings a l'AP7, que està fet una merda.
18: Han d'arribar primer.
20: Han d'arribar. Després d'un haver de sopar alguna coseta, han de comprar una entrada. Hòstia, és un esforç, no només de temps, sinó també econòmic. Això és brutal. Jo, és que, torno una altra vegada, no me'n sé venir que em passin aquestes coses, no?
18: Quim Mas Ferrer ho deia re fa una estona. Hi ha de tot en aquest espectacle, també moments per la llagrimeta. Em bujo.

0: lentement, je la vis tournoyer.
1: Coneixia la versió en català de la Maria del Mar Bonet, que després en parlarem, per cert, amb en Jordi Bianchotto, que demà actua 51 anys després a l'Olímpia de París, Maria del Mar Bonet.
2: Mira, veus?
1: Torna al lloc dels fets.
2: Sí, sí.
1: Però, clar, ens has descobert aquesta versió en francès d'en Roger Mas.
2: Sí.
1: És que fa posar la pell de gallina.
2: Sí. Mira, dins d'aquest joc de dir què faria si quedessin 90 minuts de vida, dic, ostres, potser no sé, potser m'agradaria escoltar la meva cançó. No ho sé si... És molt complicat, però... I dic, ostres, doncs fes-ho. I vaig descobrir aquesta versió de Roger Mas amb la Copa Sant Jordi, que a mi personalment em va... Ja coneixia de la de Bàrbara, l'original, però que em va agradar molt. I quina feina tan guai que tens, que pots posar les coses que tu vols i la música que tu vols, no? I vaig decidir posar aquesta, la meva cançó.
1: Aquesta també és una pregunta per fer-se, no? Quina última cançó posaries?
3: Ostres. Tu la tens clara? Seria Party de Troy Sivan? Oh.
1: No, segurament jo crec que seria, perquè em costa molt això de la música, l'última que m'hagués impactat, no? Perquè jo tampoc... Bueno, sí, tothom és nostàlgic i tal, però segurament l'última que tingués present, no? I que m'hagués remogut o m'hagués fet...
2: Clar, a més el que em va passar amb aquesta.
1: No ho sé.
2: Aquesta, dic, ostres, és trista, potser voldria escoltar una cosa més alegre, no ho sé, no en tinc ni idea, però jo quan vaig sentir aquesta versió d'en Roger Mas, que a mi m'agrada molt, aquesta veu, i que és molt poètica, i més que va acompanyada, abans he dit que faig dansa, va acompanyada d'una coreografia.
1: Això t'ho hem de preguntar.
3: Amb una cadira de rodes.
2: Amb una cadira de rodes.
3: Quants assajos?
2: Quants assajos, sí.
1: Quantes caigudes, quantes patacades, o no? Això controlat.
2: Bueno, alguna cadira ha baixat de l'escenari, alguna vegada.
1: Ué, ha anat a parar algun cap d'algun espectador?
2: No, assajant. No, ara la tenim molt dominada, la tenim molt per mà. Però sí, doncs, veus, també és una cosa que jo no havia fet mai, doncs muntar una coreografia a través de la teva cançó, i més una cançó com aquesta, que és un dels moments de poesia que té l'espectacle, també, sí.
1: També parla amb Déu,
2: sí.
1: Aquest personatge. Mm-hmm. És una pregunta que no s'acostuma a fer habitualment.
3: Si ets creient, per exemple. Mm.
2: No, jo no sóc creient. Jo vaig ser d'escolanet 10 anys. És a dir, al meu poble, a Sant Feliu de Buixalleu. Sí. I de fet, clar, això és molt complicat, però podria ser, jo, perquè, clar, jo no vinc de família d'actors, d'actrius, no tenia una iaia que fos o cantant, no? I moltes vegades a casa, d'on li ven aquest nen la vena, aquesta artística de voler ser actor? I, clar, no en tinc ni idea, no ho sé d'on ve. Però jo, de petitonet, amb 4 anyets, em van apuntar a fer d'escolar a la parròquia. I, de fet, allò és una gran obra de teatre. És a dir, jo recordo el vestuari, és a dir, que poses la sotana, la posada en escena, el Ciri Pasqual, el moment de les lectures, el ritual de posem-nos drets. És a dir, que la litúrgia va canviant depèn l'època de l'any. Ara ve Nadal, ara ve Setmana Santa, ara ve Divendres Sant, ara neix Jesús, la mort de Jesús... Clar, tot això... jo me recordo que, de molt petit, impregnat per aquesta escena, per aquest ritual... Jo estava a l'escenari de l'altar, al costat del protagonista, que era el mossèn. Jo era un actor secundari, però a mi el mossèn em deixava portar el botafumeiro, i quan feies així amb la mà i escampaves el fum, tota l'església s'aixecava. És a dir, un poder de...
3: I, tu disfrutaves la performance,
2: però allà. A més vaig tenir un mossèn, que era mossèn Emili, que encara és viu, mossèn Emili, que era un mossèn que jo crec que una miqueta avançat al seu temps, perquè permetia coses, sacrilegis, com els de... En el sermó, els ferigresos podien intervenir. Tu podies aixecar la mà i dir, perdoni, mossèn, jo sobre això que ha dit no hi estic d'acord.
1: Ah, sí? I generava, rotllo assemblea?
2: Sí, un debat. Generava com una mena de debat. En aquella època hi havia La Clave, la famosa...
1: Sí, José Luis Balvin,
2: La
1: Clave, fumant.
2: Tots fumant, pel·lícula i després debat de pel·lícula. Doncs la missa de diumenge es comentava la pel·lícula de La Clave. I jo era molt petit i flipava. Perquè La Clave...
1: És boníssim.
2: Sí, sí. I dic, ostres, vés a saber si els meus orígens a voler-me dedicar a això venen d'allà. I ara, la pregunta teva, si sóc creient, no. Jo crec amb tu. I amb Màxim, crec amb les persones. Jo crec que... I llavors, en aquest espectacle, hi va haver un moment que dic, ostres, potser en aquest moment, en el moment quan s'acosta l'hora de temença, l'hora de la mort, ostres, potser m'agradaria parlar amb Déu, no? Fes-ho, Quim, fes-ho. Escriu un text i parla amb Déu. I a Déu li faig preguntes...
1: Bueno, és que a Déu se li han de cantar les 40, Déu.
2: Sí, i li dic, hi ha coses que crec que no les esteu fent bé, Déu nostre Senyor. Ah. És a dir, com pot ser que...
1: S'estan buidant aquestes parròquies, no?, sí. Que dèiem ara, vull dir que...
2: Però fins i tot coses que no s'entenen, no? Com... com, per què us emporteu nens innocents i deixeu que arribin a vells cabronassos dels més grossos, yeah, que és una part del text de, sí, sí, de l'espectacle Temps.
1: Escolta, anem acabant. Bueno, Temps el tindreu fins al 18 d'octubre.
2: Fins al 18 d'octubre, sí.
1: Al Teatre Borràs, i després tant, continua girant, setmana, eh? Però hi ha una data aquí marcada en el calendari, que és el 15 de novembre. Mm. Ens rostiran com un pollastre, eh?
2: El 15 de novembre.
3: El Festival Hilària.
2: Ah, sí, sí. Sí, sí. Veus? Sóc amo del meu temps. Dic, vaig a que em rosteixin.
3: Ganes.
2: Clar que sí.
1: Ganes. Bueno, és això del roast? Jo no n'he vist mai cap.
3: Són tot de còmics, no? Que s'ajunten, allò, em sembla que ho lideren Manel Vidal.
2: Sí, sí.
3: I que és, bueno, una mena d'intercanvi, de batalla, entre, aviam, qui les diu més grosses a l'altre.
1: Però sobre, en aquest cas, la persona, sí, la teva carrera, la... no? És, o sigui, com els haters de les xarxes, per entendre's, però en directe.
2: Escenari, escenari. Jo hi ha una cosa, i per això quan m'ho van proposar, els hi vaig dir que sí de seguida, que és, per mi, una de les coses més interessants i que intento aconseguir, no sé si sempre s'aconsegueix, que és enriure'ns-en de nosaltres mateixos. Que aquesta, per mi, és la base per hòstia, almenys en el meu cas, fins i tot m'agrada valorar a vegades molt les persones per la capacitat que tenen d'enriure-se'n de si mateixes. I llavors, poder-nos enriure de la meva, del meu personatge, de la meva feina, ho vaig trobar interessantíssim.
1: Però on creus que arribaran els cops, diguem-ne?
2: Hòstia, jo crec per terra, mar i aire.
1: Perquè tu en tens de haters a les xarxes? Per quan surts al Foraster o...
2: Tothom, sí. Tothom. Però sí que...
1: Què en diuen? Què t'han dit? Així?
2: No, és que jo no...
1: Passes.
2: Jo penso, sí, no, no, és que no... És que hi entro molt poc a xarxes, molt, molt.
1: Però no t'arriba res,
2: o parlem de temps. Si parlem de temps, passo de perdre temps amb les xarxes, de veritat, eh? Però sí que és cert que m'han dit des de comunicació de TV3 que el programa El Foraster és dels que té més bons comentaris amb tant per cent de tota la graella.
1: Ah, mira.
2: Però, evidentment, clar que n'hi ha. És que si no fos
3: no
2: així...
3: No salva ningú.
2: No, però és que està bé.
1: Foraster que torna ja, també.
2: El 9.
1: Et jubilaràs fent El Foraster a TV3? Ai, Quim Masferrer?
2: No sé quant temps
1: porteu
2: em queda.
1: Porteu ja 12,
2: no
1: 13?
2: Portem a 13 anys.
1: 13 això anys. És una mica ja camí de rècord,
2: sí,
1: no?
2: És molt de temps.
1: O què? Com ho veus, això, tio?
2: Ho veig com un regal extraordinari, que mira, la vida a vegades se t'alinia i et presenten... Soc de poble, m'encanta conèixer gent, m'encanten els pobles, m'agrada el teatre, em proposen un programa de televisió en el que jo faig teatre. És que si fa 13 anys em donen un foli en blanc i escriu el programa que t'agradaria fer, però el que tu vulguis, eh? I no pensis econòmicament, fot el que vulguis. No hagués escrit res millor.
1: 900 i pico de pobles, no hi ha, a Catalunya?
2: En portem 135.
1: Oh, cara, ja
3: queda camp, queda camp per córrer.
1: O si no, començareu ja amb els d'Anglaterra, perquè m'han dit que fins i tot hi ha forasters allà Allende los Mares. Vull dir que el format s'està exportant.
2: Sí, sí, s'està fent a Itàlia, El Foraster, i crec que França també el volien tirar endavant. A Espanya es va intentar amb el paisano...
1: El Jorge Sanz, no? El feia o què?
2: No, no? Jorge Sanz és el que va fer la gira.
1: Perdona,
2: de l'espectacle Temps.
1: M'he confós, és, sí, veritat. Qui va fer el Temps.
2: Sí. Per Espanya el paisano el van fer 5 presentadors.
1: Sí. Doncs el que dèiem, fins al 18 d'octubre al Borràs, Temps, amb en Quim, i a la tele, doncs, a partir de ja, amb més Foraster.
2: Sí.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.
2: A vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Gràcies pel vostre temps.
3: A tu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
2: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
3: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
2: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
5: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat. Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
6: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
5: Quins finals.
2: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
7: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
9: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
8: Entrades a auditori.cat.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és Comèdia. Amb Màxim Castillo.
5: Seguim el Tot és Comèdia de la cadena SER i SER Catalunya. Fa una cara de jet lag, aquest senyor que tinc aquí al costat.
10: D'un lloc a l'altre.
5: Com estàs, Jordi Benxoto?
11: Hola, molt bé, bon dia.
5: Recent aterrat de Frankfurt, ara el tenim aquí a Barcelona, però és que en poques hores agafes un vol per anar a...
11: A una ciutat que es diu París, que on actua una cantant nostrada molt apreciada, que es diu Maria del Mar Bonet.
5: Home, i no és un concert qualsevol, eh?
11: És un concert amb molta història, molta càrrega de política, fins i tot històrica, emocional. Són els 50 anys de la seva primera vegada a l'Olímpia de París i que ara torna a l'Olímpia aquest diumenge.
5: Abans, Clàudia, ja tenim flamants nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura. No fa ni 24 hores.
12: No, va ser ahir al matí. El Consell Nacional de Cultura i de les Arts va atorgar el que és el màxim reconeixement cultural del país en un acte a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Aquest any han passat de ser 5 a 7 premis que distingeixen noms destacats de la cultura catalana per la seva trajectòria i projecció.
5: I la primera en recollir-lo va ser la cantant Sílvia Pérez Cruz.
13: Un moment molt individualista, llavors recordar que junts es mouen moltes més coses. Cuidem la cultura i que així la cultura ens cuidarà a nosaltres.
12: També el va rebre l'escriptor Pol Guasch amb un dels discursos més contundents contra polítics i Fons Voltor.
14: Els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
5: I això ho dèiem el president Illa, la consellera de Cultura davant... L'actor Oriol Pla, que va de reconeixement en reconeixement després d'haver obtingut el Premi Nacional de Teatre, bé, el premi que atorga el Ministeri de Cultura del Govern espanyol, doncs també ha obtingut el Nacional de Cultura Català i deia...
15: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on hi ha...

0: ens nutreix i és la que ens empenta cap endavant i cap amunt.
1: I també la dramaturga Victòria Spumberg, que torna ara al Teatre Nacional amb La tercera fuga.
2: I a tots els desterrats, exiliats, emigrats, expulsats, refugiats, marginats, visca Catalunya impura.
3: Hem dit que eren set aquest any, set magnífics. Hi havia també Cabo San Roque, l'editorial Hande, Hande Editorial, que publica autors de la Catalunya diversa, racialitzada, i el director d'escena d'òpera, bàsicament un dels fundadors de la mitiquíssima Fura dels Baus, Àlex Uller. Com estàs, Àlex? Bon dia i felicitats.
4: Moltes gràcies. Bé, home, content.
3: Va ser l'últim en sortir després de sentir a tots els teus companys amb aquells discursos potents. Què anaves pensant mentre els anaves escoltant?
4: Bueno, pensava que jo, que era el més veterà de tots, no? Bueno, que els hi toca a ells, no? És la seva generació els que tenen que trencar mollos, no? I la veritat és que amb molts d'ells els conec molt bé, a més, inclús he treballat amb aquest projecte que faig per gent jove com a porta d'entrada al món de l'òpera. Doncs, aquest any passat el Paul Watts em va fer un llibret, fa 2 anys l'Oriol Pla me'n va dirigir un altre. Doncs, molta il·lusió compartir-ho, bueno, amb les noves generacions.
3: La gent de la cultura que ha de ser sempre la pedra en la sabata del poderós, imagino, no? I també anar més enllà, arriscar la transgressió, per exemple, que va sortir en diverses vegades i que ha marcat el teu rumb professional ja des de molt d'hora, amb la Fura dels Baus.
4: Sí, sens dubte. Bueno, ahir moltes coses de les que sentia quan l'Oriol deia, bueno, hem de reivindicar, no?, les places, sí, els carrers. Bueno, aquí va néixer la Fura, no? I a més, després de 40 anys d'infranquisme, imagina't. És a dir, ens va tocar a nosaltres en aquell moment, doncs, obrir portes, no? I en aquest sentit, doncs, a mi em feia gràcia, doncs, amb aquests parlaments de tots, m'hi sentia molt identificat, tot i que, en el meu cas, en una altra època, no? Però, bueno, la Fura som fills del postfranquisme i en aquell moment ens va tocar a nosaltres, doncs, això, no? Obrir una recent arribada democràcia, no?, en la que tornaven els ajuntaments democràtics, les festes als carrers, doncs, bueno, i sí, jo crec que la Fura som un exemple, diguem-ne, d'aquella època dels grups de teatre independent, que vam trencar mollos, que vam arriscar, que vam transgredir, i ara, doncs, per això et dic, ahir els sentia i pensava, bueno, és que ara els hi toca a ells.
3: Clar,
4: no?
3: clar.
1: I ahir ho deies també, però per quan el reconeixement a la Fura? Va una mica tard, tot plegat?
4: Jo crec que sí, la veritat, perquè vull dir, crec que ha estat una de les companyies amb més repercussió a nivell internacional. Home, després de fer la peça central de la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona, d'anar per mig teatre del món, tant amb òpera com amb teatre forero, i que encara no s'hagi donat aquest reconeixement, home, jo crec que ja és hora. Ens el va donar el Ministeri de Cultura l'any 93, i doncs aquí... Però bueno, jo crec que és una mica, a vegades el nostre país és així, no?, que en aquest cas a vegades costa, diguem-ne, fins que no triomfes a fora, cosa que la Fura ja va fer en el seu moment, però sembla que costa que et reconeguin la feina, no?
3: I també recordaves els teus orígens, no? Allò, qui li anava a dir, qui li hagués dit al noi que va començar amb les titelles, que acabaria estrenant...
4: Bueno, perquè la meva formació és a l'Institut del Teatre,
3: sí,
4: no? Amb això, amb els titelles i el teatre d'objectes. Llavors, doncs, bueno, clar, que després d'haver estudiat això, doncs acabis fent òpera, no?, o facis les Olimpiades, o inclús hem fet cine, teatre de texta... Bueno, doncs per mi, lògicament, sempre, bueno, veig la meva trajectòria com la capacitat d'anar-te reinventant constantment. I pensar que la creativitat no l'has d'enmarcar solament en un únic llenguatge. Bueno, la Fura ha estat un grup multidisciplinar, no?, de sempre. Hi ha la procedència de tots, veníem de la música, de la pantomima, de la dansa, del teatre... Per això poder... Jo m'he trobat també amb l'òpera, no?
3: Doncs això, de les titelles estrenar desenes de produccions en els principals teatres d'òpera i no pares, i també m'agradaria acabar amb... N'has fet referència abans, eh? La idea de llegat, que també va sobrevolar i l'acte d'aquests Premis Nacionals de Cultura, i de fer més fàcil el camí als que vindran. Segurament als anys 70, com que tot estava per fer, teníeu més oportunitats també, no?, que els joves que avui s'hi volen dedicar.
4: Sens dubte, sens dubte. I jo, amb això que deia...

0: a l'Oriol ahir, no? De tornar amb el teatre a les places, i jo pensava, mare meva, ara estaria prohibit els espectacles de la Fura.
1: Home.
0: Hi ha tantes normatives. Sí, no,
1: Sí,
0: no els
1: no, sí.
0: podríem fer,
1: No,
0: de
1: no, no.
0: veritat.
1: No, no,
0: No els podríem fer amb totes les normatives que hi ha. Seria impossible, no? Però sí, jo, per exemple, clar, aquests últims 6 anys que he estat com a artista resident al Gran Teatre del Liceu, un dels projectes que, junt amb Design Hub i el Liceu, hem tirat endavant és aquest projecte Òpera, no? Que és, d'alguna manera, bueno, doncs treballar amb gent de totes les escoles de disseny de Barcelona, amb compositors, cantants, directors d'escena, dramaturgs, gent que no hagi fet mai òpera, donar-los aquesta possibilitat, aquesta porta oberta al món de l'òpera, no? I aquí, doncs, m'hi sento, bueno, és una manera de retornar tot allò que se m'ha donat a mi, no? Aquestes oportunitats que vaig tindre jo, doncs ara jo, des de la meva posició, poder-les donar a molta altra gent, no?
1: Àlex Oller, premi, un dels 7 Premis Nacionals de Cultura 2026. Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.

0: opera, Jordi, en gastes o...?
1: No gaire.
0: No gaire, eh?
1: Opera rock. Tommy, dels Who i coses
2: Tommy,
1: així.
2: Sí, sí.
0: El que dèiem abans, avui amb en Jordi Bianchotto, aquí al Tot és Comèdia, trepitjarem un territori mític, la sala de concerts Olímpia de París.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Perquè ella torna al lloc dels fets. Jordi.
1: Ella, efectivament, sí. L'Olímpia, el teatre parisenc icònic pel món de la música.
0: Poder més per la nostra música que per la seva, o què?
1: També per la seva,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: sí. Perquè hem fixat que el 2012 Madonna va fer una actuació a l'Olímpia. És a dir, allà ha actuat molta gent del món del pop, del rock. És una sala oberta a tothom, no? Jo allà he vist a Rufus Wainwright, per exemple, el Brian Wilson dels Beach Boys... I bé, és veritat que durant una època era el temple pels cantautors, sobretot des de que Raimon hi va anar l'any 66.
0: Sí, va ser el primer.
1: El primer, sí. De tota aquesta, diguem-ne, nissaga catalana, també cal parlar, evidentment, de Paco Ibáñez. El 69 va fer un disc que va ser mític, que, de fet, en aquells temps no es va publicar a Espanya, al principi va circular com a còpia d'una editorial d'una discogràfica francesa, i després va venir Lluís Llach, Quico Pi de la Serra, i Maria del Mar Bonet i Ovidi Montlló, que van gravar discos allà. Maria del Mar i Ovidi va ser el mateix dia, de fet.
0: Van actuar junts o un darrere de l'altre?
1: Un darrere l'altre.
0: Sí. En sessions matinals.
1: Que... Exacte, feien matiner, que això es feia, es veu, en aquelles èpoques, el 75, i van actuar un darrere l'altre. Ovidi Montlló, que anava amb el Toti Soler, i la Maria del Mar, que anava amb el seu grup, i hi havia el Josep Maria Verdagí entre ells, i els germans Moraleda, que després van anar amb el Serrat, sí. En fi, sí.
0: Això va ser el 27 d'abril de 1975.
1: Exacte, sí.
0: Encara que... li faltaven quatre dies.
1: Clar, clar, clar.
0: A en Paquito.
1: Exactament.
0: Per deixar aquest món.
1: Faltaven uns mesos, sí. Però bé, ella sempre diu que ja s'alvirava el canvi, no? Perquè un any abans hi havia hagut la revolució dels clavells a Portugal. I semblava que allò ja marcava una tendència. Se sabia que allò que en deien el fet biològic, no? La mort de Franco, no trigaria molt, no? I així va ser.
0: Osta, ara que dius la revolució dels clavells, que crec que allà va estrenar o va tocar de les primeres vegades Abril.
1: Exacte. A l'Olímpia va estrenar una cançó que es diu Abril i que està inspirada per la revolució dels clavells i per José Afonso, l'autor de la cançó Grándola Vila Morena, que va ser l'himne de la revolució dels clavells.
0: La podem escoltar?
1: Sí.

0: Clar, jo m'estic posant a la pell d'un senyor o una senyora de París que se'n va al concert aquest i sent la Maria del Mar i sent el català en aquella època, en aquell context. Jo suposo que hi havia també molta militància com a públic, vull dir, anem a fer costat a aquesta gent, no?
1: Clar, també pensem que en aquella època hi havia catalans.
0: Perquè, clar, no crec que la difusió dels discos catalans a França fos... No crec que sonessin a les ràdios d'allà...
1: Sí, era força diferent que ara, però vaja, sí, hi havia comunitat catalana que vivia allà, exiliats, però també es va crear un públic una mica, també per la nova cançó, i Lluís Llach, per exemple, va estar molts anys també actuant a França i la francofonia formava part del seu món, i hi havia un cert públic també cultivat, intel·lectual, no? I una mica també progressista, segurament, no? Amb unes tendències polítiques determinades, no? Que va estar atent a aquests concerts.
0: Lluís Llach va fer el bandoler, crec, allà en directe?
1: Lluís Llach, sí, bé, està en el disc en directe de l'Olímpia de Lluís Llach.
2: El bandoler.
0: Mica'l.

0: Li hauríeu de dir la cara a la Clàudia. És molt, molt versàtil, en Lluís Jacob. És molt versàtil. Però sobretot ho deies abans, si hi ha un disc que tothom associa amb l'Olímpia, jo crec, que fins i tot va inspirar una obra de teatre a la Carlota Subirós, que va estrenar el llibre no fa gaire, és en Paco Ibáñez.
1: Sí, sí, és un disc totalment mític. I és un d'aquests discos també on el públic també és molt important. En aquests discos ho era molt important, es nota la vibració de la sala, no? L'eufòria, els parlaments emocionats, amb aquell francès una mica... No? Bé, el Paco segurament era dels que el parlava millor, perquè va estar molts anys vivint, vivint a França. Eh? Fins als 90 que es va desplaçar a Barcelona ja, i es va, ens el van quedar a Catalunya. Però sí, eren unes gravacions amb molta càrrega emocional i política.
0: Sí, i amb una vigència sorprenent. Eh? Escolteu el galopar.
2: Hasta enterrarlos en el mar.

0: galopar.
1: No sé vosaltres, jo pell absolutament de pollastre.
2: No, no, l'energia amb què rasca les cordes, sí, no? Sí, sí. I bé, el text d'Alberti, en aquest cas, en fi, impressionant.
1: Molt bé. Doncs una sala... Com és l'Olímpia, per cert? Sempre m'he preguntat, no?
2: S'ha de dir que no és un teatre d'aquests que diguis icònic, allò, no? De, ni modernista, ni cap cosa d'aquestes.
1: No. O sigui, no és bonic. No,
2: bueno, té la seva aura perquè sabem que és l'Olímpia, no? I és bastant fosc, té un aire més de cinema que de teatre clàssic, diguem-ne, no?
1: I els esperits de quins artistes corren per allà
2: bé,
1: durant
2: allà,
1: tot el segle XX?
2: Clar, és una sala que es va inaugurar a finals del segle XIX, 1893, i per allà, bueno, tots els grans de la chanson, no? De la cançó d'autor francesa, Jules Cricot, Bàrbara, Brassens, Leo Ferrer, Brel, tots aquests van passar per allà, no? Però també els Beatles, també els Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, wow. O sigui, en els seus primers temps, clar, anys 60, primers 70...
1: I Madonna, que deies abans.
2: Exacte.
3: I Julio Iglesias.
2: I Julio Iglesias, també una vegada també va fer un concert. És que hi ha artistes que ja estan molt amunt que a vegades trien un lloc d'aquests icònics, no? I saben que això ens agrada també als periodistes, o li agrada a tothom, no? A l'Olímpia, no? Va allà, no? I és com un senyal de prestigi.
1: Hòstia. O sigui, hem posat Paco Ibáñez i al costat Julio Iglesias, eh?
2: Sí, ja és provocador, eh?
1: Són dues forces gravitacionals aquí.
2: Jo crec que el Paco discreparia, del nostre sentit de l'humor.
3: Sí, sí,
1: i tornant a Maria del Mar Bonet... Jo no sé si cal situar-la. També és provocador, això, eh? Però bé, ella està plenament en actiu, no fa gaire ens acompanyava aquí presentant el seu últim disc.
2: Exacte. L'aigua no cansa, sí, perquè, clar, ella l'any passat va reeditar l'Olímpia, perquè va fer una reedició molt bonica, a més, en CD, amb vinil, amb tons daurats, amb tot el registre polit.
1: Sense discursos.
2: Sense discursos, perquè va dir, a mi em va dir que eren horrorosos els seus parlaments en francès.
1: Pel francès, no pel que deia, clar, no?
2: Clar, però ella és molt exigent amb tot, i llavors considerava que el seu francès no estava a l'alçada i es va carregar els comentaris, i ja està.
1: I també va incorporar alguna cançó, crec, que no estava en la gravació original.
2: Hi ha alguna cançó també que no estava... Bueno, el que volen aquesta gent concretament no estava en el disc original.
1: Sí, un dels seus himnes.
2: I de fet, clar, d'ençà els darrers 10-15 anys és una cançó que s'ha convertit en la més famosa, ja en diferència. Abans no ho era tant, no? Però amb el temps, clar, s'ha adoptat a manifestacions, amb causes actuals... Però, a més a més, de la reedició, a més aquest any ha tret un disc nou.
1: D'això volia parlar, perquè estem sentint una de les cançons de l'àlbum nou, Saigonó, està dedicada a les víctimes de l'Ana de València, però també parla dels feminicidis.
2: Sí, parla dels polítics incompetents o una cosa així, sí. I també de les dones que moren i tal. La veritat és que la Maria del Mar se l'identifica molt... Maria del Mar Bonet, perdoneu-me la familiaritat, se l'identifica molt amb la cançó política i hi ha una part de la seva obra que té a veure amb això, però la major part de la seva obra no és tan política, és més poètica. Parla de sentiments, parla de moltes coses, no? Però és veritat que també n'hi ha algunes que sí, d'aquest disc nou, la política per excel·lència és aquesta, Saigonó, es titula.
1: I la influència d'ella en molts artistes d'ara joves, eh?
2: Exacte, en els darrers temps, sense ella haver-ho proposat, plantejat gaire o provocat o causat, han anat apareixent veus que la reivindiquen, que la citen, que canten temes d'ella, a Mallorca, Maria Hein...
1: Maria Hein, va, a l'anar.

0: que el punt d'inflexió és Manel, no?
1: Manel, exacte, van agafar una part de l'Anar i la van ficar dintre de la seva cançó Per la bona gent, això el 2019 ja.
0: Ens va explotar el cap a molts, eh? Vull dir,
1: va
0: jo,
1: ser
0: jo
1: molt
0: no
1: trencador.
0: I
1: molt
0: ostres,
1: trencador.
0: A mi em va tocar.
1: Clar, perquè la cançó té una textura molt electrònica, està lluny del llenguatge de Maria del Mar Bonet i allà de cop apareix la seva veu amb molta força, no? I dona sentit al relat de la cançó, no?
0: No, i que queda molt bé, allà.
1: Sí, sí.
0: Tenia
1: sí,
0: també el seu punt de risc
1: que
0: i quedava perfectament ensemblat.
2: I sí. Amb ella li va agradar? N'has parlat? Allò...
1: Sí, tant, que en vam parlar. Sí, sí, sí. I al principi tot això del sample a ella li agafava una mica lluny perquè no forma part del seu món, però de fet jo vaig tenir converses amb ella per parlar de tot això del sample, el que és, que també és una forma de creativitat i que dona lloc a una obra nova que ve de la cultura del hip-hop, del rap, etc. I bé, no? Tot va anar bé.
0: Sí, ho acaba abraçant, ella.
1: Sí, després sí. Ella també ha vist que gràcies a aquesta adaptació, per dir-ne així, la cançó va arribar a un públic també refrescat, no? Més jove d'aquests últims anys.
0: Doncs això, demà estaràs a París per seguir aquest concert tan especial, el retorn a l'Olímpia 51 anys després. Però escolta, suposo que aprofitaràs el viatge, no? Que vaig veure que en un dels concerts va tenir una patacada, pobra, sí, es va entrebancar, va caure, però res. Bueno, clar, tothom, ai, com hagi tingut una altra recaiguda de lo seu. No, es va aixecar i va continuar i va poder acabar el recital, que està sent tot un èxit, per cert, eh?
1: Sí, no, clar, és que això és la veritat. Clar, aquí, com a Espanya, s'està parlant molt de Shakira a Madrid, que són 12-13 al final, són concerts. Sí. Bé, doncs un equivalent a França és Céline Dion a París, que està fent 16 concerts a un lloc de 30.000 persones i en farà 10 més l'any que ve, una residència única a Europa.
0: Uau.
1: És el seu retorn èpic a als escenaris després d'una malaltia rara que ha tingut i que la continua tenint, de fet.
0: Una mica un miracle, que hagi pogut tornar a aquest nivell vocal.
1: Sí.
0: No les tenia totes.
1: Ja va fer aquella actuació als Jocs Olímpics de París fa un parell d'anys, allò va ser una mica l'avís, no?, del que podia venir i allà està, no? I bé, la veritat és que jo no és una figura que mai l'he seguit molt de prop, vaig a dir musicalment, artísticament, la Céline Dion.
0: Com l'opera, Jordi? No passa res.
1: Però els periodistes i crítics musicals, això del FOMO també ens arriba, i jo ara mateix no tinc previst anar-hi, però m'agradaria ser-hi i veure aquest fenomen de Céline Dion.
0: Sí, jo també.
1: I a més in situ, no? En el lloc...
0: Passa que ens han quedat poques entrades, si no cap.
1: Ha estat totalment sold out.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Jordi Benxoto, doncs, bon voyage.
1: Merci beaucoup.
0: Que vagi bé el viatge. Doncs ho deixem aquí, demà més Tot és comèdia, com... dissabtes i diumenges, d'una a dues.
2: Sempre.
0: Ja ho sabeu, Cadena Ser, Set Catalunya, es podeu recuperar la nostra aplicació de la Cadena Ser i el web. Fins demà, Clàudia.
2: Ens veiem.
0: Al control, Lluís Colomer, que vagi molt bé. Us deixem amb l'Hora 14. Deixem alegria. Adéu.

0: Ser Catalunya, Barcelona.
1: Radio Barcelona, Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
2: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
3: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
5: Tot fent la vella Helena.
4: Des de la Seu de Gràcia entrevistarem la jove companyia que han tornat a muntar el primer gran èxit del lliure al teatre que enguany celebra mig segle. A l'excursió i acampada també s'apuntarà el crític Oriol Puigtauler. I a més... farem arribar a l'hivern abans d'hora amb la Biblioteca Popular de Marta Cava i una tria poc convencional de literatura nòrdica.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
2: Hola, buenas tardes. Quedan 50 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. El primer fin de semana de precampaña ya ha empezado y lo ha hecho así.
3: Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente.
4: Vamos a competir, vamos a gobernar y vamos a ganar. Vamos a ganar y después gobernar.
2: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del gobierno desde Dos Hermanas en Sevilla y el líder del Partido Popular en Madrid. Discurso de Sánchez centradísimo en la vivienda, recordando a la fallecida Mari Carmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa y que murió en un hospital. Guillermo Lerma, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. La causa social de la vivienda lleva el nombre de Mari Carmen, ha dicho Sánchez, que ante 5.000 personas aquí en la localidad sevillana de Dos Hermanas se ha comprometido a honrar su lucha y a que el próximo Parlamento que salga de las urnas con una mayoría progresista pronosticado refuerce el decreto que tumbaron PP y Junts en el Congreso y que provocó el adelanto electoral.
3: Desde Dos Hermanas, desde Andalucía, decir lo siguiente, este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
5: Sánchez, que ha presentado a la derecha como una amenaza a los derechos sociales y al mantenimiento de los servicios públicos.
2: ¿Y qué ha hecho Feijóo? Pues eludir el motivo por el que se han adelantado las elecciones. Ni una sola mención, ni una, a la vivienda en 21 minutos y 4 segundos de discurso. David Junquera, adelante.
6: Sí, poco se ha mojado Feijóo en este primer mitin de precampaña y eso que jugaba con todo a favor, con medio partido metido en IFEMA, incluidos Aznar y Rajoy, el presidente del PP, ha evitado hablar de vivienda, de protestas, de Mari Carmen o del voto por correo, esquivando todos los ítems que están marcando esta precampaña. Ha optado por un discurso bastante genérico que podemos resumir con este alegato final.
7: Tres palabras, orden, seguridad, prosperidad y una decisión, servir y defender a España. Muchas gracias.
6: Feijóo, que ha atizado al gobierno por su corrupción y poco más, lo que no se ha atrevido o no ha querido decir él, lo han dicho Almeida y sobre todo Ayuso Almudena.
2: Pues es que antes de Feijóo ha intervenido precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escuchen lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso sobre las personas que están acampadas en Sol, reclamando pacíficamente su derecho constitucional a tener un techo bajo el que vivir.
8: A la delegación de gobierno solo le quiero dejar un recado. Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas pro-palestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda, que lo sepa.
2: Ayuso acusando sin ningún fundamento de terroristas a estas personas que luchan por sus derechos, mintiendo cuando habla de caos, de delincuencia. No ha habido ni un solo incidente en la acampada que hoy cumple 2 semanas. A las 2:30 estaremos en estas acampadas, por supuesto, en la de Sol, donde las únicas intervenciones de la policía han sido para evitar que grupos de extrema derecha atacasen a quienes pacíficamente exigen una vivienda digna en Cataluña.
9: Si él decide ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim i nosaltres trobarem les maneres de col·laborar.
2: És Gerardo Pisarello de los Comuns, formación integrada en el Frente Amplio, vuelve a tender la mano a Gabriel Rufián, como ya hizo ayer Ada Colau, para que se una al proyecto de izquierdas. Rufián, que por cierto todavía negocia con Esquerra si será o no candidato a las generales. Ahí medio lo ampliamos. Y este que habla es Donald Trump.
10: The oil deal with Russia. That is a big deal.
2: Celebrando el acuerdo con Putin que liberará millones de barriles de diésel en un momento en el que los precios están disparados en los mercados mundiales. Lo hace a un mes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y justo cuando Rusia está incrementando los ataques contra Ucrania. Juan Márquez.
11: Acabamos de conocer que al menos 15 civiles ucranianos, incluyendo 3 niños, han muerto en Zaporilla debido a un bombardeo ruso, apenas horas después del anuncio del acuerdo. Cuando Zelensky ha criticado a Trump por pactar a sus espaldas, el mandatario estadounidense se ha encogido de hombros. Se identifica todavía como un aliado fuerte de Ucrania, pero justifica el trato como una posible bajada de los precios de la gasolina. Rusia ha prometido 300.000 barriles anuales de diésel a Estados Unidos con este acuerdo.
1: Hora 14. Almudena Lopesino.
2: Y en la redacción de informativos, atentos a las carreteras porque ha empezado un fin de semana largo por la fiesta nacional del 12 de octubre, que será el lunes. Adrián del Pozo, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Con más de 5.700.000 desplazamientos previstos por carretera. A esta hora, tráfico lento en la salida de Madrid en la A1, la A2, la A3, la A5 y la A6. También en la A2 de entrada a Barcelona, la A4 de entrada a Cádiz, la A6 de entrada a Madrid y la A7 en Marbella.
2: Y lo mejor es que el tiempo, Adri, acompaña, aunque se espera que llueva en puntos de Canarias.
12: Especialmente en Lanzarote, donde hay aviso amarillo, pero como dice, sol en general en casi toda España, excepto en el Cantábrico, donde puede lloviznar, también en Ceuta o en Melilla. Las temperaturas suben ligeramente en todo el país, salvo el sur de Andalucía. Termómetros a esta hora entre los 19 y los 27 grados.
2: Y de la información del deporte, sigue la Liga después del parón de selecciones. Alejandro Gallego, buenas tardes.
13: Buenas tardes, y lo hace desde ahora mismo con el Rayo Vallecano Athletic Club, que se juega ya en Vallecas a las 4 y cuarto, turno del Deportivo Alavés Atlético de Madrid, 6 y media, Fútbol Club Barcelona Getafe, y a las 9 cierra la jornada el Real Madrid Villarreal.
2: Con Emilio Escribano y Alberto Valles en el control de sonido, Belu Jiménez en la producción. Empieza Hora 14. Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias.
1: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
14: Tarda compta enrere per les eleccions del 29 de novembre amb la incertesa de saber qui encapçalarà les llistes d'Esquerra Republicana i Front Ampli.
15: Nosaltres estem convençuts que farem una gran llista, una llista que connecta amb cada racó del nostre país.
9: Si ell decideix ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim. Ara bé, si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un Front Ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
14: El termini per presentar avals a Esquerra acaba demà a la tarda, mentre Gabriel Rufián manté el silenci i els comuns li estenen la mà perquè el portaveu dels republicans s'assumi al front d'Esquerres. Avui que també la CUP ha de decidir si es presenta o no a les eleccions generals. De seguida, l'última hora de les negociacions. Cap de setmana de precampanya i d'operació sortida. A aquesta hora gairebé 550.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mentrestant, els trens...
16: Moltes vegades tots ho fem tirant una moneda a l'aire. M'espero o no m'espero? Veus la gent que dius, és que tinc por de marxar, i veus que la gent surt de l'estació mirant enrere per si el veu amb una cantonada i ha d'apretar a córrer.
14: Una setmana després d'un nou caos a Rodalies, els usuaris asseguren que estan esgotats i reclamen al govern que faci un pensament. Els sindicats pel dret a l'habitatge assenyalen l'11 de novembre com la data d'una nova gran mobilització.
17: El que tenim clar és que el dret de l'habitatge s'ha d'imposar. S'ha d'imposar a la força, amb sindicats i organitzacions de classe, amb un moviment de treballadors fort i independent del seu circ parlamentari.
14: 15.000 persones segons els organitzadors i 3.000 segons la Guàrdia Urbana han tornat a sortir al carrer per reclamar solucions urgents. Avui què és? Avui sí, l'últim concert d'Oques Grasses. El grup d'Osona s'acomiada dels escenaris omplint per última vegada l'Estadi Olímpic de Barcelona després de 4 dies consecutius amb totes les entrades esgotades. Això el mateix dia que torna el Barça de Hansi Flick, que s'enfrontarà al Getafe aquesta tarda al Camp Nou.
18: Valoro molt també, m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment i el que fa també de la Fuente.
14: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Lluís Colomer, el control. Escolteu l'Hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
14: Primer cap de setmana de precampanya electoral a Catalunya. Els partits ja han posat la maquinària en marxa de cara a les eleccions del 29 de novembre. Laura Pons, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, Gemma.
14: Les formacions d'esquerres estan enllestint les candidatures, tot i que encara a dia d'avui hi ha incerteses. Laura, s'ha de decidir què passa amb Ada Colau, Gabriel Rufián i la CUP.
19: Sí, està tot obert encara, però aquest cap de setmana s'haurien d'anar esfumant els dubtes a Esquerra, per exemple, perquè demà a les 6 de la tarda acaba el termini per presentar els avals i les candidatures de cara a aquestes eleccions generals.
14: Com estarà mateix la negociació? Què demana Rufián i què diuen a la direcció?
19: A veure, les condicions que posa Rufián passen per tenir gent de la seva confiança al grup parlamentari a Madrid, perquè la legislatura, ho sabeu, va ser convulsa dins del partit i Gabriel Rufián només es porta bé amb 5 dels 7 diputats. Per això, ara el portaveu dels republicans demana fer una llista amb diputats que siguin propers a ells, a banda de també tenir més pes en el partit quan s'hagin de prendre decisions estratègiques. Ara mateix, les negociacions segueixen obertes, però fons del partit, fons de la direcció, asseguren a SER que són optimistes. La direcció creu que s'arribarà a bon port. Fons properes a Junqueras veuen el got mig ple i creuen que Rufián acabarà sent el líder dels republicans a Madrid. Això és el que diuen des de la direcció, des de l'entorn de Rufián. Demanen paciència, no donen vistes del que acabarà decidint a Rufián i es remeten demà a les 6 de la tarda per conèixer el desenllaç.
14: Avui que hem sabut que els republicans i EH Bildu han reeditat la coalició al Senat de cara a les eleccions.
19: Sí, es repeteix la fórmula del 2023 i els dos partits aposten per acumular forces per combatre, diuen, el bloc reaccionari. Això, per tant, es pot llegir com una aproximació del que demana Rufián, que és unir les esquerres, en aquest cas, però, al Senat i no al Congrés, que és el que ja s'havia fet en les passades eleccions.
14: Tot això a Esquerra. Mentrestant, els comuns pressionen perquè Rufián faci el pas al Front Ampli.
19: Sí, tot i que Colau s'ha mostrat disposada a liderar aquest front d'esquerres, sí. Tot i que encara és cert, Gemma, que no s'ha oficialitzat l'entesa entre les formacions d'aquest Front Ampli, els comuns volen sumar-hi més veus com la de Gabriel Rufián.
9: Si ell decideix ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim i nosaltres trobarem les maneres de col·laborar com col·laborem amb EH Bildu, amb el BNG i amb totes les forces d'esquerra de l'Estat. Ara bé, si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
19: És Gerardo Pisarello, el candidat dels Comuns per Barcelona, qui diu que la llista del Front Ampli no ha de ser una qüestió de cadires i recorda que diversos partits, com Mas Madrid, ja han proposat que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sigui la candidata presidenciable.
14: I la CUP avui decideix si es presenta a la General.
19: Sí, hi ha reunió de la Mesa Nacional del partit, la formació anticapitalista valora les possibilitats d'obtenir representació al Congrés i hi ha debat intern, perquè l'any 2023 es van presentar, però van quedar fora de la cambra baixa i és la tercera vegada, per tant, que la CUP valora presentar-se a les eleccions espanyoles. De moment, Gemma, l'assemblea segueix en marxa.
20: Gent sense casa i casa sense gent. Gent sense casa i casa sense...
14: 15.000 persones, segons el sindicat de llogateres, 3.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar a Barcelona pel dret a l'habitatge i en record de la Mari Carmen i l'Olga. Sota el lema "El negoci de l'habitatge mata", els manifestants han fet una crida a la vaga general de l'11 de novembre.
19: Sí, milers de persones van omplir ahir al vespre a la plaça Universitat de Barcelona per reclamar mesures urgents davant de la crisi de l'habitatge. La marxa, convocada per diversos sindicats d'habitatge, la va encapçalar una gran pancarta que animava a participar a la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i també altres organitzacions l'11 de novembre. Carmar Carazo n'és la portaveu.
21: És per això que els 33 dies que tenim per davant són crucials. Evidentment, des dels sindicats estarem empenyent, però ens hem de conjurar que cada una de nosaltres farà tot el possible perquè aquesta vaga sigui un èxit.
19: Coincidint amb la protesta, estudiants organitzats de la Universitat de Barcelona van inaugurar la Casa de la Vaga a l'edifici històric, un espai de trobada i organització des d'on es prepararà durant el mes vinent la vaga general, una vaga que els sindicats plantegen com la següent gran cita de la mobilització.
14: Els que continuen, de fet, mobilitzats són els acampats en defensa de l'habitatge que fa més de 10 dies que dormen a la plaça Catalunya i seran com a mínim fins al dia de la vaga general, que serà l'11 de novembre, com dèiem. I encara en matèria d'habitatge, Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. És la proposta del govern socialista que s'haurà d'aprovar, Laura, al ple del desembre.
19: I que per ara s'ha aprovat a la Comissió d'Economia amb els vots del PSC, Barcelona en Comú, Esquerra i amb l'abstenció de Junts. La proposta del govern municipal, del govern de Jaume Collboni, contempla apujar l'IBI entre un 50 i un 150% als habitatges d'ús turístic a partir de l'1 de gener de l'any que ve, a partir de l'1 de gener del 2027, una mesura que s'ha s'haurà d'aprovar definitivament al ple del mes de desembre, després del període d'al·legacions. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia.
0: Aquesta és una mesura plenament justificada, on veiem clarament que es tendeix a la concentració de llicències, és a dir, el 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions.
19: Segons les dades de l'Ajuntament, a Barcelona hi ha 10.600 llicències actives de pisos turístics.
14: Hora 14 i 14 minuts. Un nou robatori de cable ha obligat a circular per via única els trens de l'R11, l'R8, l'R2 i l'R2 Nord aquest matí entre Mollet, Sant Fost i Montmeló. Tot plegat després d'una nova setmana caòtica a Rodalies pels efectes d'un nou temporal. Els usuaris de la xarxa titllen la situació d'esgotadora i reclamen més informació.
19: Les pluges del cap de setmana passat van obligar a suspendre la circulació de tots els trens dissabte al vespre i des d'aquell moment diverses incidències i una nova plantada dels maquinistes han afectat el servei de Rodalies, que s'ha anat recuperant progressivament aquests dies, aquesta setmana. Els usuaris diuen que estan esgotats i lamenten que la situació no millori.
16: És una setmana més que dramàtica, esgotadora per la gent. O sigui, que realment no et queden forces, que quedi clar que la gent que està agafant el tren és perquè no li queda un altre.
19: És Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, en declaracions a Ser Catalunya, qui també s'ha mostrat molt crítica amb la manca d'informació tant a les estacions com a les andanes.
16: Tu vas a les estacions i ells no saben d'on surt l'autobús que va a Salou perquè no surt un tren. Digueu-me, mira, doncs tens un autobús, tu pots mirar, tens un autobús d'aquí una hora i pots marxar. O que simplement una cosa tan simple que hem dit, que ens diguin per quan van les incidències.
19: Gómez ha recordat que ja hi ha més de 120.000 persones que s'informen de les incidències a la xarxa ferroviària de Rodalies a través de l'aplicació Transporta'm, impulsada des de Dignitat a les Vies.
14: I més enllà dels trens, aquest és cap de setmana d'operació sortida pel pont del 12 d'octubre. La previsió és que gairebé 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona fins aquest migdia. Saludem la Laia Batet des del RAC. Laia, quina és la situació a aquesta hora? Bona tarda.
4: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions de trànsit es centren a la C-16 en direcció Puigcerdà, on hi ha 11 quilòmetres de retencions intermitents des de Berga. També hem tingut complicacions al llarg del matí a la C-17, amb fins a 9 quilòmetres de cues per obres en direcció Vic, però ara les retencions s'han reduït fins als 2 quilòmetres a Tagamanent. Pel que fa a la P-7, hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions entre Parets i Montornès del Vallès cap a Girona, i a la C-14, un camió bolcat a l'altura d'Oliola continua obligant a donar pas alternatiu. A l'entorn de Barcelona hi ha 3 quilòmetres i mig de cues a la Ronda de Dalt i 1 quilòmetre i mig a la Ronda Litoral, totes dues cap al nus de la Trinitat. I també hi ha gairebé 3 quilòmetres de retencions a la C-58 en el mateix sentit. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
14: Gràcies, Laia. Són les 2:17 de la tarda. Les protestes dels docents ja afecten les pràctiques dels futurs mestres.
22: Encara no ens han dit si podrem o no podrem fer pràctiques, ni si els centres ens accepten o no ens accepten.
23: Em trobo amb la incertesa i la inquietud de si en unes setmanes...
14: Les universitats de Girona i Lleida reconeixen que la negativa d'algunes escoles a acollir estudiants en pràctiques està dificultant-ne la incorporació als centres. A Girona, els estudiants afectats són un 20% dels matriculats, Soledad Domínguez.
24: Segons les dades facilitades per la Universitat de Girona Ser Catalunya, un 15% dels estudiants dels tres itineraris dels graus de mestre, infantil, primària i doble grau, han hagut de ser reubicats en centres educatius diferents dels inicialment previstos. Pel que fa als cursos de segon a cinquè, el percentatge d'estudiants que han hagut de canviar de centre és del 27%, ja que algunes escoles, com a mesura de pressió al departament, han decidit que no accepten estudiants en pràctiques. És el cas de la Judit.
25: Això és un problema per mi perquè queda només un mes per començar i encara no sé a quina escola aniré ni si m'acceptaran en la primera opció que vaig posar o si finalment m'hauré d'anar encara més lluny.
24: I també de l'ONA, que lamenta que encara no sap a quin centre podrà fer les seves pràctiques curriculars.
26: La universitat ens ha fet arribar un comunicat explicant que com a conseqüència de les vagues hi ha centres que no accepten alumnes en pràctiques. Aquest fet ens genera molta incertesa perquè mentre no coneguem el centre que ens tocarà No podem organitzar-nos ni saber com compaginarem les pràctiques amb la feina i la nostra vida personal.
24: En el cas de Lleida, tot i que la universitat reconeix que s'ha reduït el nombre de places de pràctiques als centres escolars, no concreta quants alumnes dels seus s'han vist afectats. Malgrat aquesta reducció, la universitat assegura que està treballant amb el Departament d'Educació i també amb la Conselleria d'Universitats per garantir que cap estudiant es quedarà sense poder fer les seves pràctiques.
19: Publicitat i tornem.
1: Ser Catalunya Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
1: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
5: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
6: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
7: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
6: Entrades a auditori.cat.
1: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
19: 9 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui, abans de l'agenda cultural, una previsió destacadíssima a l'Estadi Olímpic. Fa molts dies que en parlem, però és que avui és l'últim concert, ara sí, l'últim, d'Oques Grasses, el comiat definitiu dels usonencs dels escenaris, Àlex Ochoa.
8: Quart i últim concert d'Oques Grasses aquesta nit a l'Estadi Olímpic. Tot i que les pluges d'inici de setmana han posat en risc fins a última hora algun dels espectacles, obligant fins i tot a moure el del dilluns a dijous, les més de 200.000 persones amb entrada hauran pogut dir adéu als usonencs. Una mica menys de dues hores de concert que repassen els èxits del grup a l'alçada de les grans produccions. Pirotècnia, pantalles gegants i fins i tot dos escenaris diferents. El gran i un de més petit per representar-hi les cançons més tendres i crear un clima més íntim entre tanta gentada. Sense col·laboracions, sense gaire intervencions, nits de música, festa i alguna llàgrima que tanquen avui una història d'amor entre Oques Grasses i una generació sencera. I és que vam començar per amor i marxem per amor, deia Josep Montero en un dels espectacles d'aquesta setmana. Avui s'omplirà per quarta nit consecutiva a l'Estadi Olímpic i es culminarà l'adeu al grup que, a partir de demà, ja serà història.
19: Gràcies, Àlex. Continuem amb tu per saber què més podem fer aquest cap de setmana amb també la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
8: A Barcelona, aquest cap de setmana.
10: No debemos temerle a la muerte.
8: En marxa ja la 59a edició del Festival de Sitges, que oferirà prop de 450 projeccions entre pel·lícules, curts i sèries fins al 18 d'octubre. Carlota Pereda va donar el tret de sortir del certamen amb la seva producció Found Alive.
11: Es un honor que el festival quiera, bueno, unirme un poco a su historia de esta manera, ¿no? Para mí es lo agradeceré siempre y es un honor.
8: A part de la programació a les pantalles, aquesta tarda tindrà lloc el ja famós Zombie Walk pels carrers de la ciutat i demà s'entrarà el gran premi honorífic a Peter Jackson. I si preferiu el teatre...
27: Bons i dolents, una comèdia sense filtres. Fa ganes de...
8: Bons i dolents, la nova comèdia de Joel Joan al Teatre Comtal, doble sessió aquesta tarda i demà a les 6, l'última de la setmana, amb entrades disponibles encara a les 3 franges. I aquesta nit a Santa Maria de Palautordera...
28: L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu.
8: Estan de festa major i a partir de 11:45 els Catarres tocaran precedits pel Correfoc en un dels últims concerts de la seva gira Sense Drama.
19: A Tarragona. Aquesta tarda la primera edició del Festival d'Arts Escèniques Enfilades. Una de les propostes és AUCA. Inspirat en la simbologia popular catalana, l'espectacle fusiona escultura i dansa. Blanca Sant Miguel és ballarina i la directora de la peça.
29: És molt fàcil perquè de seguida trobes inspiració en el gest,
2: en les formes que apareixen en les escultures, no? El fet també d'esculpir el cos, igual que esculpeixes el fang, quan m'estic movent, aquesta era una idea molt recurrent de la peça.
24: També aquest vespre, en el marc del Festival Sona Flamenc, concert de les Migues. Presenten el seu últim disc Flamenques, on tornen a l'origen més tradicional del gènere, mantenint la frescor, la personalitat i l'empoderament que les caracteritza. I al Cuber estan immersos en la Fira de Bandolers. Un dels actes destacats són les nits de concerts i demà la nit serà la bomba perquè hi actuarà King Africa.
9: Una batucada amenitzarà la rua que es farà diumenge a Isona dins de la Fira del Bolet amb exposició micològica, tas de vins i cerveses i també bolets durant tot el cap de setmana. Aquest també és el cap de setmana de les Jornades del Patrimoni. Entre els centenars d'opcions, visita guiada a la Seu Vella diumenge a les 11 del matí per descobrir les llegendes que s'amaguen sota les pedres de l'antiga Catedral de Lleida. I a Age, fins dilluns, nova edició del Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic per descobrir els estels que millor es veuen des del Montsec en aquesta època de l'any. Mentre a Torrefarrera... Concert solidari diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda a la Sala Social a càrrec de Camerata Granados amb la interpretació de clàssics de pel·lícules com ara Star Wars. El que es recapti serà pel Banc dels Aliments.
12: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona tenim un pla pels aficionats al còmic. Perquè comença el Giro Còmic. La Fira del Còmic s'instal·la a la ciutat de Girona, al Palau Firal, amb 3 dies d'activitats com tallers, conferències o exposicions. També hi haurà un concurs de cosplay on els participants es disfressen, es maquillen i desfilen imitant el seu personatge preferit. I diumenge al matí hi haurà la Fira de la Cervesa a Platja d'Aro. A part de Tast i la punxada del primer barril, també hi haurà concerts de Palo Seco, Sound Systems i la Betty Orquestra. I durant la nit de diumenge, a Lola Café, al barri vell, hi fan la nit de karaoke fins a les 3 de la matinada. L'entrada és gratuïta i el micro està obert a tothom. Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si és de nit. I per acabar el cap de setmana, dilluns, hi ha la Fira del Bolet a Llagostera. Aquest any hi haurà, com sempre, el concurs de bolets i la novetat és una activitat que es diu Bolets en Família, on es fa una excursió per anar a buscar-ne.
13: Ens queden el temps i els esports. Començarem pels esports parlant de Joan Laporta, perquè el president del Barça ha carregat durament aquest matí contra el Real Madrid el dia que torna al futbol de clubs a Can Barça. Santi Ovalle, bona tarda.
15: Bona tarda, Joan Laporta. En un homenatge que li han fet l'Associació de Veterans de Sitges al camp de l'Aigua Dols, s'ha despatxat a gust contra el Real Madrid. Diu que és un club prepotent i que està contra tot i contra tots.
17: Ellos adoptan una actitud muy prepotente, muy soberbia, muy arrogante. Y esto, yo creo que ellos sabrán lo que hacen, pero les está creando una falta de credibilidad enorme.
15: Són les paraules de Joan Laporta, que ha confirmat que Rafinha podrà jugar el partit contra el Paris Saint-Germain de la setmana vinent i, això sí, que espera que Lamine Yamal guanyi la pilota d'or.
13: Gràcies, Santi. Paraules de Laporta abans que el Barça rebi el Getafe al Camp Nou aquesta tarda. Nil Solà, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda. Gemma torna al futbol de clubs pel Barça. Torna amb un Barça-Getafe que jugarà avui a partir de 6:45 de la tarda a l'Spotify Camp Nou. Un partit on el Barça vol continuar amb l'excel·lent dinàmica amb la que ha començat aquesta Lliga de Primera Divisió. 7 partits, 7 victòries, 31 gols a favor i només 7 en contra. 5 punts de marge respecte a l'Atlético de Madrid, que és segon, i amb 6 de marge respecte al Real Madrid, que és quart. El rival, el Getafe, 12è amb 8 punts en 7 partits. Per cert, un partit en el qual avui no hi haurà Rafinha, que es perdrà el duel d'aquesta tarda contra el Getafe, i tampoc serà dimarts en el partit contra el Galatasaray. Qui substituirà Rafinha a l'11 titular serà Gabriel Jesús. De moment ha jugat 41 minuts amb el Barça i ha marcat dos gols, per tant té dos partits més, dues cites més per reivindicar-se el futbolista brasiler. La porteria Joan García, encara no entrarà a la llista de convocats a Frenkie de Jong, però la resta, amb opcions de que hi hagi rotacions a l'11 i qui podria entrar fins i tot és Gavi, que ha estat aquestes setmanes sense anar amb la selecció. A 6:45, Barça-Getafe a l'Spotify Camp Nou.
13: Gràcies, Nil. Una hora abans, a l'antena de SER Catalunya, el que té jugat Barça, que començarà avui, aquesta tarda, a 6:45 de la tarda, i si voleu seguir el partit del Barça Carrusel Deportivo, s'hi posaran a partir de les 3. Això després que l'Espanyol empatés ahir a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels malaguenys al minut 93. Anem ara amb la previsió del temps.

0: previsió del temps per un cap de setmana de pont per molts, de pont tranquil. Pel que fa a la meteorologia, Núria Seró, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. I així seguirà. Avui tindrem pocs núvols. Demà, si és veritat que a partir de mig matí comencen a arribar per l'oest, núvols mitjans, alts, que fins i tot en algun moment podran deixar el cel cobert. A la tarda també arribaran a les comarques gironines. I dilluns tindrem molt sol, tot i que a la costa hi haurà núvols de tipus baix, especialment durant la primera meitat de la jornada. Avui han pujat les temperatures màximes i es mouran entre els 20 i 25 graus i també repetiran aquests valors tant demà com dilluns.
0: Gràcies, Núria. Arribem amb la previsió del temps a 2:15 de la tarda. Demà hi tornem a la mateixa hora. Que tingueu un molt bon dissabte.

0: Aquest i Jugues Barça amb Sique Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Solà, Cristóbal Jacet, Gonzalo Álvarez, Alejandra Castelló, Anna Palet, Tio Faja, Fermín Suárez.
1: Bona tarda, com esteu? A punt de que comenci el Camp Nou, el Barça-Getafe.
2: Sí, sí, sí. Tebas, desgraciat, Galifardeu, Chicharello, Somines. Què? Que, coi, doncs que en Tebas, que m'està contraprogramant el concert bo dels Oques Grasses. Ja sé que hi vaig anar l'altre dia, però el dia bo és avui. Collons, Capsigrany, Borinot, Carelló, Tebas, Tros de Quòniam, Bordegàs, Afait de Pagesos, Llondro, Beneit, Cordagambals, Tebas, Camarús, Pútol, Talós, Barbamec, Napuf, Pocatraça, Cap de Tron, Sapastre, Nyèbit, Pocastolta, Pútol... Escolta, que ja n'hi ha prou, home. Que a més a més sense jugar, jo. O sigui, ja li he dit a en Hansi, eh? Si no me tienes que sacar, no me saques, i en el 75 jo me voy para los Oques Grasses, eh? De Fat Ducks.
3: Com Romario a la catalana. Com Romario, però a la catalana, eh? Romario se'n anava al carnaval, Cobercí.
4: Sí, senyor, i és una de les notícies de la tarda. Ara home, la comentem. Pau Cobercí és suplent avui al Barça-Getafe. Arrenca ja el Que Dijugues Barça a ser Catalunya.

0: 5:32, ara us expliquem l'alineació del Barça, també la del Getafe, en un dia que és de rècord. Aquest Barça de Hansi Flick és de rècord perquè si guanya sumarà 8 victòries als 8 primers partits. Només ha passat una vegada en tota la història, amb el Tata Martino, i ja va ser hora de que aquest nom caigui de la llista de rècords de la història del club. Per tant, avui el Barça de Hansi Flick pot igualar un rècord històric amb aquestes 8 victòries als 8 primers partits. S'enfronten l'equip més golejador, el Barça, 31 gols contra el que menys marca, el Getafe, només 4 i cap fora de casa. El Getafe no marca gaires gols, també és cert que en rep molt pocs, per tant avui l'atac del Barça posat a prova per un equip que aguanta i és difícil de guanyar com el Getafe de Bordalàs. En una setmana on el que t'hi jugues, molta gent ha elogiat aquest Barça de Hansi Flick, des de llegendes com Andrés Iniesta.
1: Yo creo que cualquier persona le gustaría estar en ese banquillo, sobre todo por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
0: A rivals com Ramon Terrats.
2: Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. T'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
0: Futbolistes criats a la Masia com Arnau Tenas.
3: Estic molt content de la... Bueno, és que, vaya-te, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
0: És flipant, eh?
3: No entenc res, la veritat. Estic entenent pas res. És molt bèstia.
0: I jugadors que van tenir a Hansi Flick d'entrenador.
4: Jo va haver-hi més d'un entrenador que vaig sortir marejat. I de fet hi havia algun vídeo que ens veiem a mi i a Gavi tombats al terra amb les cames cap amunt, coses així, perquè hi havia alguns entrenadors, sobretot els que no jugàvem tant, que eren durs.
0: Bermú, no sabem si guanyarem títols, no sabem què passarà d'aquí a final de temporada, però sí que sabem que aquest Barça enamora, que aquest Barça ens fa il·lusionar, que aquest Barça fa que ens ho passem bé i que continuï la festa avui al Camp Nou.
5: I que continuï la festa, però hi ha una cosa que avui al Camp Nou hem d'agrair que està passant, que és que només ens funciona un endoll. Un sol endoll. Després de la pluja que va caure fa 3 setmanes, avui estem buscant quins endolls funcionen i quins no, i no sabeu el mal de cap que està donant. Ara sí que n'hem trobat un segon, perquè és que, us ho juro, de moment només podem connectar per l'únic endoll que tenim que funciona, i n'hi ha 12, i només en funciona un.
0: 11 endolls malament, sí. I un que funciona bé, no? Però se us escolta perfectament, no cal que li expliqueu les vostres missatges als gens. Penseu-vos igual si funciona. Vosaltres creieu que jo m'he de currar una entrada amb un grup de protagonistes que han elogiat el joc del Barça, que està a dalt de tot, i ara me dieu els endolls, que us donin pel cul, amb els endolls.
6: Si aquí anem de queixes, a mi tampoc em va el wifi.
5: És una catarsi.
0: Si no et va el wifi, tira del 4G o el 5G.
7: És una dada important, perquè les obres del Camp Nou s'estan demostrant que no van bé.
8: Ja t'ho preocupa tant.
0: Doneu-li munició al Gonzalo.
7: Goteres, endolls que no funcionen.
9: Li hem de donar alguna cosa perquè, pobret, està que no menja, bueno, fa que no menja, pobret. Se li hem de donar ni que sigui les engrunes.
7: Ara m'emporten vitamines. Gràcies, Nil.
0: Va, Nil, amb què sortirà el Barça, més enllà dels endolls?
9: El Barça avui sortirà amb el número 1 en porteria, Joan García. Defensa de 4 amb el 23 al lateral dret, Jules Koundé.
0: És molt important que no deixeu el Cristóbal sol.
9: Gràcies. Amb el 24, avui actuant de central, Eric García.
0: Ara.
9: L'acompanya l'home dels 100 partits amb el 18, Gerard Martín. I al lateral esquerre, amb el 12, el de la casa, Xavi Espart. Intocable al mig del camp, amb el 16, Rodri. Torna la titularitat després de no jugar des de la primera jornada amb el 6, Gavi. A la mitja punta, Vaquero estarà content amb el 20, Dani Olmo. A la banda dreta, amb el 10, Lamine Yamal. A l'esquerra, torna el clima que tant li agrada, amb l'11, Anthony Gordon. I a davant, per substituir a Rafinha, l'home que ha marcat 2 gols en només 40 minuts amb el Barça, amb el número 9, Gabriel Jesús.
0: Per tant, novetats en defensa. Juga Koundé de lateral dret i Eric García de central. Al mig del camp torna Gavi, i a la davantera, com que no juga Rafinha, el seu lloc l'ocuparà Anthony Gordon. T'agrada, Fermín?
10: Què tal? Bona tarda. M'agrada molt. Lamine Yamal ja en teníem tots que havia de ser titular després de l'aturada, perquè encara que acumuli minuts serà complicat que no pugui estar a l'11. M'agrada Gabriel Jesús, té aquesta oportunitat, està amb molta puntualitat perquè ha jugat dues estones i està marcant cada 30 minuts. És increïble, se li cauen de moment els gols i també els xuts. És un tipus que té força puntualitat i que té energia i que té bon xut. I l'11 crec que entra una mica dins de la perspectiva que teníem després de l'aturada, sobretot amb una defensa que no ha estat jugant compromisos internacionals, que això és important.
0: Amb què sortirà el Getafe de Bordalàs?
9: Doncs una mica més, hi posa 27 defenses avui Bordalàs al Camp Nou. 5-4-1 amb David Soria en porteria. Defensa de 5 per Kiko Femenia, Gené, Gudel, Zahid Romero i Mojica. Al mig del camp, Andrés García, Francho, Mario Martini, Ramon Terrats, a dalt, sol en una illa, Iván Azón.
0: Gonzalo Álvarez, que li demanes al Getafe avui?
7: Li demano que no li marquin 6 gols, com li porten marcant de tots els rivals del Barça abans del parón. Li demano que fotin una mica de dignitat i s'esforcin més que la resta de rivals i que sembli que no és tan difícil poder guanyar el Barça, perquè de moment he necessitat aquestes 3 setmanes de vacances perquè estava molt cremat, perquè veia el Barça tan imparable, tan superior, que ja no tenia cap excusa que dir.
0: Permo, Nil, qui serà l'àrbitre del partit d'avui?
9: Jesús Gil Manzano.
0: Gil Manzano va expulsar a Hansi Flick.
8: Va expulsar a Hansi Flick. Va expulsar a Lewandowski per tocar-se el nas. Amb aquest tio, que és un autèntic criminal del xiulet...
7: Ja comencem.
8: El Barça no ha guanyat el 38% dels partits.
0: És un percentatge altíssim.
8: És l'únic que va expulsar a Leo Messi.
5: És aquí Gerard Piqué, el dia que es va retirar.
8: Exacte, li va dir...
5: Li va dir absolutament de tot. I és un àrbitre doncs, que no vindria a estar en el top 3 d'àrbitres preferits pel Colarda.
0: Cristóbal, és bèstia el percentatge de partits amb Gil Manzano que no guanya el Barça. Al VAR avui, Daniel Trujillo Suárez, que és qui estava al VAR el dia del Atlético Real Madrid.
7: Vaya.
0: Ens demana pas el Santi Ovalle perquè està amb el president del Getafe, Ángel Torres. Santi?
11: Hola, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
12: Buenos días.
11: Me gustaría saber qué espera del partido esta tarde.
12: Bueno, partido difícil, complicado, pero hay que jugar todos contra todos y vamos a ver cómo salimos.
11: ¿Nos puede contar un poco, qué ha pasado con todo el tema de Carvajal, para poner un poco de luz al fichaje, por qué no se ha hecho? No sé si nos puede contar un poco cómo ha ido todo este tema.
12: De momento es que hay poco que explicar, es decir, bueno, hay una negociación que sigue y que yo espero que la semana que viene pues se termine para bien o para mal.
11: O sea, ¿estamos en el punto en que se está negociando con el jugador o en qué punto estamos?
12: El futbolista quiere venir, el Getafe lo quiere y los trámites con el control económico de la Liga están finiquitados, o sea que solamente depende ya de que él nos diga que para adelante o para atrás.
13: Insistido mucho Bordalás para traer a este jugador.

0: futbolista, no hay bandas y quería un banda y bueno, hablamos con Dani y le pasamos reconocimiento médico incluso y vimos que estaba bien y que para jugar y está pendiente de unos trámites y que decida él.
1: O sea, el control de la liga está superado, ya le han...
0: El control de la liga está superado.
1: ¿Con aval personal?
0: Que no fácil, como siempre.
2: Son las palabras de Ángel Torres, presidente del Getafe. Explican a Santi Ovalle que está a punt de tancarse el fichatge de Carvajal, perquè, segons diu, el control de la Lliga ja està superat. Estem pendents a aquesta hora de la tarda del partit de l'Atlético de Madrid. Està empatant a Vitoria, 1-1. Acaben d'expulsar un jugador de l'Alavés, Ana Palet.
3: Sí, què tal? Bona tarda. Sí que acaben d'expulsar a Ángel Pérez de l'Alavés per una entrada criminal molt dura sobre Julián Álvarez, que ha entrat en el minut 47 de partit, per tant s'ha estalviat la primera part, està jugant Julián Álvarez i quan estava assegut al terra aixecant-se després d'una acció, entra Ángel Pérez, li propina una entrada duríssima al turmell de l'argentí. L'àrbitre ha revisat l'acció, ha expulsat el jugador de l'Alavés, que està empatant contra l'Atlético de Madrid, ho ha fet amb un gol de penal de Luca Boyé. El gol de l'Atlético de Madrid l'ha marcat Grimaldo al minut 33, per tant, si acaba empatant el conjunt del Cholo Simeone en cas de victòria del Barça, avui es posaria a 7 punts del segon classificat, a 7 punts de l'Atlético. Minut ara 65 de partit, a la vez 1, Atlético 1.
2: Tarda intensa avui perquè juga l'Atlético de Madrid ara, està empatant 1-1, juga contra 10, expulsat un jugador de l'Alavés per una dura entrada a Julián Álvarez. A les 6:30, dos quarts de 7, juga el Barça i a les 9, també n'estarem pendents, juga el Madrid al Bernabéu contra el Villarreal. I a segona està jugant Josep Pons el Sabadell al camp del Ceuta. Com va el partit?
4: Doncs el Sabadell, que està empatant 1-1, s'havia avançat el conjunt atlequinat amb gol de Baena, però al minut 45 i afegit ha marcat Jordi Escobar. El Sabadell, a més, també està jugant amb un futbolista menys. Edgar ha estat expulsat per doble groga. Minut 62, Ceuta 1, Sabadell 1.
2: Són les 5:42, esteu escoltant el que t'hi jugues. Barça, SER, Catalunya, d'aquí a una hora mal contada, Barça, Getafe, i podeu fer la porra del partit.
5: No ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
2: Alejandra Castelló, què tal, com estàs?
8: Què tal, molt bé, amb moltes ganes d'estar aquí.
2: Avui estrenarà la secció.
8: Sí, sí, sí, amb moltes coses.
2: Abans, porra del Barça-Getafe. Uh-huh. Qui encerti el resultat i el primer golejador a Instagram que. Pot anar que, al que. Concert d'aquesta tia. Brinca, brinca, brinca, brinca-me. Aunque dissimule, sé que tu primera vez. Dues entrades per a veure Casu el 30 de novembre a Razzmatazz. T'agrada, Gonzalo?
9: Sí,
2: i a tu, Cristóbal, la coneixies?
10: Oh, molt bones entrades, clar, Casu, tota la vida. Ho escolto cada matí, cada matí, jo em desperto i em poso Casu.
8: Ens ha passat alguns, però ens has escoltat les cançons i dius...
10: Que estic puretilla, que se'n veu el cartró, però és el que hi ha.
11: Estem amb 40 clàssics, el cotxe de Cristóbal.
10: Sí, sí, sí, 40 clàssics, correcte, és això.
2: Dues entrades per anar a veure Casu el 30 de novembre a Razzmatazz, entrades que van buscades perquè hi ha molta gent que està participant.
8: Entre, a part de molta gent, la meva parella, que està com boja perquè també vol les entrades, molta gent participant, diuen 4-1 Lamine, 2-1 Adeyemi i també molts gols de Cubarsí. Diuen primer golejador Cubarsí.
10: Cubarsí.
8: T'ho juro, a la porra. O sigui...
12: Sí, sí, doncs ja pots dir-los que no. Primer golejador, home. Josep Montero, d'Oques Grasses.
10: Si marca Cubarsí, posem Oques Grasses.
8: Home, no? Com per favor. Sí, si marca qualsevol, també, ja.
10: Pau, crec que ho fan per la tele.
2: Sí, és l'últim concert i el fan per la tele. Per tant, la gent que hi vagi no cal que gravi pel mòbil.
12: La gent que estemo és el Nessun Dorma català, nois.
2: Que bonica que és aquesta
8: cançó. Tothom en aquest concert, la Aitana Bon Matí també, l'altra Aitana també, tothom.
10: Totes les Aitanes.
8: Totes les Aitanes del món.
2: Encara podeu fer la porra fins a un minut abans de començar el partit a l'Instagram del que t'hi jugues. Com explica l'Alejandra, molta gent optimista pel partit, amb moltes golejades.
8: Sí, sí, sí.
2: Mentre sona Oques Grasses al que t'hi jugues.
13: I la meva cançó està, sí que l'últim dia, la meva cançó que
2: és la sintonia de la secció de l'Alejandra.
9: Imagina't que la posin.
13: No t'avancis.
9: M'he passat 3 setmanes cantant.
2: Estem a la prèvia del Barça, pendents de l'Atlètic de Madrid, que empata 1-1 al camp de l'Alavés. El partit que s'havia de jugar a les 2 del migdia, el Rayo Athletic Club, s'ha suspès perquè al minut 13 l'afició ha començat a llançar objectes al terreny de joc, avions de paper, pilotes de goma, protestant contra Martín Presa, el propietari del Rayo. Aquest és el moment, el so de Vallecas, que avui tornava a collir un partit del Rayo Vallecano.

0: jo he pogut veure les imatges. Bona aquest gent. És el bona so, ambient. Estava ple, Vallecas.
1: Sempre bona, bona
0: i al minut 13 han començat a caure objectes a la gespa. Avions de paper, pilotes de goma, sí, sí. Ampolles buides,
1: he
0: en fi.
1: He estat molt a Vallecas, brutal. I dono fe de l'ambient tremendo que hi ha en aquell estadi.
0: És un club atípic, perquè és d'un barri obrer, Vallecas. A més, l'estadi queda enmig del barri. És fantàstic donar una volta per Vallecas abans
1: del
0: partit, però és cert que l'estadi està fet un desastre.
1: Absolut.
0: L'estadi del Rayo és un desastre, l'afició està emprenyada i avui ho ha mostrat perquè el Rayo Vallecano tornava a jugar a Vallecas, en aquest cas contra l'Atlètic Club, i l'afició, Fermín, s'ha emprenyat amb Martín Presa, aquesta protesta que ha hagut de parar el partit i s'ha acabat suspenent.
2: Normal, perquè el més greu de tot això amb el Rayo és que el rendiment esportiu està sostenint l'entitat des de fa molt temps, perquè tenen molt bons jugadors, tenen molt bons tècnics, fins i tot han fet un recorregut molt bo a la Conference, arribant a la final, s'han salvat, però aquesta deriva el que pot acabar generant és que el Rayo tingui problemes reals per mantenir-se a la categoria, i això sí que seria un sotrac molt, molt, molt important, i també entenc que la gent s'empipi i que arribi un moment en què digui prou.
0: És el que ha passat avui, partit suspès. Veurem com acaba la història. El partit s'havia de disputar a les 2, s'ha suspès perquè no ha pogut reanudar-se després d'aquesta protesta. També avui, a la tarda, la prèvia del partit de l'Atlético de Madrid, ha parlat Mateu Alemany, director de futbol del conjunt blanquivermell, sobre Julián Álvarez y el cambio de agent, el cambio de representante, Mateo Alemany.
3: Nosotros somos tremendamente respetuosos con la parte privada del futbolista y dentro de esa decisión propia de él es el que es su representante, su agente. Es importante para el club, obviamente, porque la interlocución con el agente es tan importante como con el futbolista en la parte no puramente deportiva, y por tanto, pues es una decisión que se ha tomado Julián. Será porque la ha considerado beneficiosa para su carrera, y para nosotros lo importante también es entender, si eso es así, quién va a ser el nuevo agente del jugador para continuar con esa relación que está dentro de nuestras obligaciones cotidianas, el tenerla con los agentes.
0: Això diu Mateu Alemany de Julián Álvarez.
4: No entenc res. O sigui, enrotlla molt aquest senyor.
0: Per no dir res, perquè clar, no pot fer-ho.
4: Vale. Però ell sí. Ho sap millor que ningú, eh?
0: Tu, Cristóbal, encara vols a Julián Álvarez o ja no?
1: Estic molt... Està clar, veient com està Rafinha i veient que Hansi Flick li vol treure rendiment a qualsevol jugador.
2: I espera't avui, Gabriel Jesús.
1: I després el tema Haaland. Estic molt pendent del que passa a Anglaterra. Perquè si baixa, escolta, doncs potser s'ha tancat la porta a Julián Álvarez i obrim la de Haaland.
4: Sí, home. Cristóbal, por favor, deja de soñar.
1: Tot i que
4: he de
1: dir que després del capítol Julián Álvarez, jo a l'Atlètic de Madrid li desitjo mal. Em cau malament. O sigui, crec que mai he estat tan anti-atlético com ara.
0: Li passa a molts aficionats del Barça.
4: Jo crec que si hi ha un jugador que es mereix vestir la camiseta del Barça és Julián Álvarez, que ho ha donat tot per intentar jugar al Barça. Llavors, aficionats com tu, el que tenen que fer és intentar recolzar perquè vingui al Barça, perquè s'ho mereix, perquè ha demostrat, ha posat per sobre el seu treball la seva il·lusió de petit d'anar al Barça.
1: Escolta, jo crec que Julián...
0: Escolta't a Minguella de fons.
5: Sí. Home, que on fa el gol?
1: Minguella, què passa, Minguella?
2: Qui és el Haaland?
5: Jo, si em voteu de president, jo el porto. Jo porto el Haaland, el Julián, el Mbappé, el qui digueu.
0: Mbappé.
1: No, l'Mbappé el tenia fitxat. El
5: Mbappé està fitxat. Jo el tinc fitxat en una servilleta.
1: Per 4 duros. Per 4 duros, sí.
5: Sí, tema, sí, sí.
1: Ei, el tema Mbappé, el tanto.
0: Ei, ara en parlarem,
1: o sigui,
0: del tema Mbappé.
1: Hi haurà moviments aquí.
0: Ara en parlarem
1: aquí.
0: Del tema Mbappé.
2: Com rius, eh?
1: No, però...
0: No, cuidao, al tanto. Ara parlarem del tema Mbappé.
1: De futbol mundial, eh?
0: Abans, el dia ens deixa unes declaracions de Joan Laporta. Nil, ha parlat en un acte d'homenatge a Cruyff a Sitges, oi?
6: Sí, ha parlat en aquest acte d'homenatge i jo et diria que s'ha quedat bastant a gust a Joan Laporta parlant de, sobretot, del Real Madrid.
0: Sí, per exemple, del cas Negreira, Joan Laporta.
7: En el caso Negreira me hartago ya de decirlo, pero no dejaré, no cesaré en el empeño y dejar claro de que nos intentaron condenar antes de juzgarnos. Cuando nos están juzgando se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban, y esto acabará, como confío plenamente, en la absolución del Barça.
0: Del Madrid.
7: Están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo. Están en contra de todo y de todos, ¿eh? Y esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
0: Va a gas la porta amb el Madrid i també a gas recolzant Lamine Yamal i la pilota d'or.
7: A ver, yo lo que veo es que es de justicia que Lamine gane el Balón de Oro. A mi entender, hizo una gran temporada, además ha ganado títulos muy importantes como la Liga y el Mundial, y creo que se merece ganar el Balón de Oro. Y él lo siente así y me parece muy bien que así lo exprese. Es un tío muy sincero, muy directo y muy joven.
0: President, estàs en forma,
8: Estic molt bé, eh? Ja m'heu vist aquí repartint joc a banda i banda, eh? Sóc el Rodri, ho he pres del Rodri, això de repartir joc. L'altre dia va dir, som molt mal, vaig pensar, això ho diré també en algun moment. Va dir, vinga, això també ho traurem d'aquí, vinga, ara aquests són molt malos, aquests van en contra de tot i de tots. I no aneu a favor dels que van en contra de tot i de tots. Mai! Força!
0: Nil, feia 3 setmanes que no anàvem al Camp Nou. Veus que avancen les obres o no a l'estadi del Barça?
4: ¿Cómo?
6: Més enllà dels endolls, m'ha sorprès que just davant, a l'altre costat de la tribuna, ja hi ha com uns plàstics negres que entenc la part prèvia.
8: Aviam, nois, què voleu?
4: Molt important,
8: que hagin avançat les obres del Camp Nou amb la que ha caigut aquesta setmana.
1: President, els endolls, com a mínim els endolls.
4: Com estan els banys?
6: Els banys estan perfectes perquè hi ha passat ara.
4: Estan perfectes els banys perquè hi ha vist uns
6: vídeos. Sí, que et diria que l'estructura... Ara fora bromes, l'estructura que hi ha, Bermo, corregeix-me. Bermo, no, president, que president podem enganyar.
8: Digues, maco, jo t'ho dic.
6: L'estructura aquesta blava que hi ha a la part de dalt de tot, diguéssim.
8: Home, això ja està, no, ja, això és nou, eh?
6: Això és nou. És a dir, que jo crec que aquí és on s'ha d'instal·lar després tota la part del tancament, diguéssim, del sostre que hi ha aquí al Camp Nou. Això sí que no hi era, però jo continuo veient que la cosa va molt, molt poc a poc.
9: Deixeu-me fer un incís.
0: Digues, Anna.
9: Que les obres, si en alguns aspectes potser no avancen com es voldria, també és gràcies o perquè s'obren partits al Barça femení, que cada dia que s'obre un partit al Barça femení al Camp Nou són dies que s'estan perdent de poder treballar. Si aquí el senyor Laporta només prioritzés... No, però ho dic de veritat, o sigui, quan s'ha de llançar un argument a favor és així. Si només prioritzés les obres, escolta, aquí no ve ningú excepte els partits del primer equip masculí i adéu. Doncs cada dia que s'obren les obres, cada dia que s'obre l'estadi al femení són dies que es perden de les obres, però s'entén que es guanya més del que es perd.
0: El clàssic del futbol femení, el clàssic en realitat no ho és, perquè el futbol femení els clàssics són uns altres, però el Barça-Madrid...
1: És una clàssica golejada.
0: 7-0 del Barça al Madrid va passar que es va jugar al Camp Nou i això va provocar que durant 3 dies no hi haguessin obres perquè s'havia d'acondicionar per al partit del Barça de futbol femení. Estava parlant Bordalàs a la prèvia del Barça-Getafe. L'escoltem a la tele, a Dazón. Aviam si podem escoltar Bordalàs, entrenador del Getafe.
10: Jugadores... Bueno, no solamente con balón, yo creo que en estos momentos es el equipo más en forma, con balón y sin balón, porque es un equipo que te presiona como llenas la pérdida, que es un equipo que tiene jugadores de uno contra uno, jugadores veloces, tiran desmarques, un equipo muy, muy difícil de competir contra ellos. Pero bueno, nosotros tenemos confianza, vamos a intentar hacer un gran partido, competir, sabiendo las dificultades. Y bueno, hemos preparado el partido como hacemos habitualmente, conscientes de que enfrente tenemos un grandísimo equipo, pero bueno, no tener complejos por el escenario, por el rival, y hacer nuestro partido.
11: ¿Y a ti qué te gusta? ¿Tirar esa línea arriba, presionar no alto para recuperar cerca del área? ¿Eso se puede hacer?
10: Bueno, hay partidos que sí, hay rivales con los que sí se puede hacer. También depende de los jugadores con los que puedes contar, obviamente, ¿no? A mí siempre me ha gustado... hacer una presión alta, no de las últimas temporadas, sino desde mis inicios. Lo que ocurre es que te tienes que adaptar al perfil de jugador que tienes.
0: Son les paraules de Bordalàs a Dazón a la prèvia d'aquest Barça-Getafe, que juga d'aquí a 35 minuts al Camp Nou.
4: Bordalàs, que cada dia està més jove, per cert, ha arribat amb les ulleres de Marcos Llorente, que m'ha sorprès, el primer entrenador que veig amb el tema de les ulleres, i que avui és el clar exemple de contrast entre dos entrenadors, Flick i Bordalàs. Uno es todo lo contrario al otro.
0: De fet, s'han discutit diverses vegades. En l'últim partit ja van fer les paus, es van abraçar i tal, però se les han tingut, Hansi Flick i Bordalàs.
4: Home, és que no tenen res a veure.
2: Però, però ell estava dient ara fa un moment que ell no pot exercir una pressió alta pel perfil dels jugadors.
4: Ell pot fotre patades.
2: És a dir, primera patada a la plantilla. Després el president diu que Carvajal ha de venir perquè no tenen laterals. És com, però si teniu 50.900 laterals.
4: Però sempre fa el mateix. L'any passat em recordo
2: sempre,
4: que
2: ni on
4: va arribar al novembre, que estava sense equip, per quart any consecutiu, que el fitxa sempre fora de plat.
2: Per posar-lo de davanter. Sí,
10: vull dir, és Bordalàs l'entrenador, per cert, amb més espanyol, amb més partits a la Lliga Espanyola, algo que em sembla lamentable.
4: Un respecte a Bordalàs.
2: No, a veure.
10: És molt trist, és molt trist que sigui Bordalàs.
0: No, a la Lliga Espanyola no. És l'entrenador amb més partits al futbol espanyol.
10: Al futbol espanyol,
0: comptant totes les categories.
10: Sent espanyol.
0: 860 partits.
10: Lamentable.
2: I és un bon gestor,
0: 868 amb el d'avui.
10: Molt trist.
2: És capaç de treure suc de totes les plantilles i té una idea clara i a mi em sembla
0: molt tècnic. Va venir Ramon Terrats al Que t'hi jugues i ens va explicar coses de Bordalàs que a mi em va fer que em caigués una mica millor del que em cau, que no era difícil, perquè és molt més cachondo del que sembla.
6: Sí, molt cachondo, i ara que ja ha passat ja es pot dir que el Getafe va tenir 14 dies de festa en aquesta tornada.
0: Ara ja ho podem dir.
6: Bueno, no sé si es pot dir, ara ja ha caducat.
4: 14 dies.
0: Que quedi aquí entre els que escoltem la ràdio. Sí, sí, Bordalàs li ha donat en aquesta aturada de seleccions 14 dies de festa als seus jugadors.
4: Ojalà tu fossis com Bordalàs. Sí, que ojalà tu fossis com Bordalàs.
6: Surt a escalfar ara mateix el Barça. Primers aplaudiments ja per l'equip. També ho fa el Getafe. Mentrestant, i és una imatge que crec que us l'hauré d'explicar cada dia, és el divertiment total de Chesney Livakovic en aquest escalfament que fas. Anar-se a passar la pilota d'un costat a l'altre. Quan la passa entre mig de les pilotes que hi ha plantades al terra, s'aplaudeixen. Quan la toca, riuen. Jo aquests dos em
11: sembla. No sé exactament de què es tracta el joc, si va de tocar la pilota o de no tocar-la.
6: Jo crec que canvien, perquè hi ha vegades que s'aplaudeixen quan la toca i hi ha vegades que aplaudeixen quan la passa pel mig. Per tant, en tot cas, Livakovic i Chesney passant-s'ho bé mentre Joan García escalfa. Recordem que torna a la titularitat després d'aquestes molèsties que va tenir el genoll.
0: Quanta gent hi ha, més o menys, ara mateix al Camp Nou?
6: Uf, ara poca gent, eh? Jo crec que no arriba a uns
11: 15.000, cosa per l'estil. Però m'agrada que Gabriel Jesús, el primer que ha fet el sortir, i no sé si deu ser, ara m'hi vull fixar partit a partit, però clar, avui és la primera vegada que veiem a Gabriel Jesús escalfar com a titular. Ha fet tocs des de la sortida fins a l'altra banda del camp. És a dir, ha estat fent, ha creuat el camp fent tocs.
0: Ah, mira.
2: En plan Ronaldinho.
0: Sí, està bé. Sí, igual una superstició. Sí, igual és una superstició. Per cert, avui hi haurà festa a la prèvia perquè han d'entregar un munt de premis a jugadors del Barça i també a Hansi Flick.
6: Sí, han d'entregar premis a jugadors del Barça, pel que tinc apuntat. Premi a millor jugador del mes de setembre, Rafinha. Millor jugador, millor gol per Joao Cancelo.
0: I per també l'entrenador del mes, a Hansi Flick.
6: El Hansi Flick, i després recordem que hi haurà el servei d'honor a càrrec de Pedro Rodríguez, Pedrito, que hi va fer aquest acte de retirada aquí al Camp Nou, doncs avui servei d'honor per Pedrito.
2: Arrencarem a les 7 aleshores.
0: Sí, han de donar els premis i amb l'homenatge a Pedrito, que se'l mereix. Segons Guardiola, quan debuta Pedrito amb el primer equip del Barça és el dia més important de la història del futbol espanyol.
10: Va participar a la maneta, també. Sí, sí, jo de Pedrito he vist tot.
0: Contrasta la fotografia que ens expliquen el Bermo i el Nil des del Camp Nou, amb la que viurem d'aquí a una estona al Bernabéu, on s'espera xiulada pels jugadors.
4: Sí. No, bueno.
0: Mourinho ha dit que seria un èxit de la premsa veurem com el Bernabéu rep a Kylian Mbappé. Al Que t'hi jugues, Barça, n'estarem pendents i informarem puntualment de tot el que passi. Per això avui també estrenem secció. És el combat entre el Cristóbal i el Gonzalo. El Gonzalo i el Cristóbal.
12: Let's get ready to rumble!
0: S'està sent just o injust amb Kylian Mbappé? Creieu que el Bernabéu faria bé de xiular-lo o no faria bé de xiular-lo? Cristóbal, Gonzalo, Gonzalo, Cristóbal.
10: Gonzalo, arrenca tu, perquè jo quan arrenqui ja s'acaba.
4: No, això és molt fàcil.
10: És indefensable, és que no hi ha debat, és que és ridícul.
4: La pregunta és una ofensa per mi i per la gent intel·lectual que ens escolta. Jo crec que un jugador que és el màxim golejador en totes les competicions que participa, que és la referència del seu club, que és l'estrella i que sempre compleix amb el que se li demana, que és marcar gols, no sé quina classe de xiulets té que fer. En el els seus dies lliures. Amb permís del club, pot fer el que li doni la gana, com va explicar ahir el seu entrenador. Un respecte. El que et passa a tu, Cristóbal, és que esteu enamorats de Mbappé i us hagués agradat que estigués al Barça. I com no està el Barça, esteu cremats. I voleu fotre caquita.
1: Vale, ja està.
4: No, ho dirà el presentador.
1: Mbappé és un mal esportista, és un mal professional i mereix una xiulada atronadora avui al Bernabéu. És un mal professional, per què? Està lesionat i se'n va a fer voltetes amb la bici i, a més, és tan justet que ho penja a les xarxes. Se'n va amb l'Expósito de festa constantment.
4: Era una event privat de la setmana de la moda
1: discoteca,
4: de París.
1: Un tio lesionat. Un tio lesionat.
4: I la bicicleta era per anar al bufet
1: de l'Obert. Que patriota.
4: Un respecte també a la gent que
1: és un tio, és una lacra. És una lacra al vestidor.
4: La lacra és tu, Cristóbal.
1: Ha generat gelos. Mereix ser xiulat perquè el madridisme està fart. És que jo tinc que defensar el madridisme és tremendo.
4: Que tu parlis del madridisme és una vergonya.
1: Aquest tio ha marxat del PSG i el PSG ha guanyat dues Champions consecutives. Fixeu-vos la lacra que és aquest tio al vestidor.
4: Sí,
1: i no només això, aquest tio ara s'està encarregant de filtrar els periodistes,
4: respeta a Kylian
1: Mbappé, periodistes del seu entorn,
4: a qualquier jugador.
1: Que jo no estic a gusto, que me voy a final de temporada.
4: No hables de la afición del Madrid ni de lo que siente la afición del Madrid, porque tú eres un culé.
1: Qui és Mbappé? Qui ha empatat aquest tio?
2: Anaves més o menys bé, però qui és Mbappé, no, sisplau. Que tenim un clàssic aviat.
1: Aquest tio és que no mereix el respecte del planeta futbol.
4: Tu no mereixes cap respecte, Cristóbal, t'ho dic en sèrio. No sé a qui s'ha ocorregut fer aquesta secció i el que no sé és qui li ha donat a tu el poder de parlar en nom de l'afició del Madrid.
1: Podeu enviar missatges al YouTube.
4: Tu no estàs capacitat.
1: A mi m'està agradant la secció.
13: A mi també m'agrada la secció.
4: Tu no estàs capacitat per parlar en nom de l'afició del Madrid, que no pot ni veure. I que tu estàs cada setmana rajant de l'afició del Madrid. Un respecte a l'afició del Madrid i un respecte a Mbappé.
1: Em van insultar a Madrid Televisió, en Modi l'altre dia.
4: No poden ni veure, ni a Camparici.
1: A mi, em van dedicar un monogràfic.
0: A Cristóbal Chassén.
1: Sí, per la cançó.
0: Hem de recuperar aquest moment.
1: Sí. M'encantaria. O sigui, em faria molt feliç.
0: Sisplau, si algun oient ens està escoltant, que ens la faci arribar. El moment en què critiquen el Cristóbal a Real Madrid Televisió.
1: Ja ho vaig buscar, no ho vaig trobar. Però això entra dins del palmarès com ser persona no grata a l'espanyol.
0: Ja sabeu que podeu escoltar el Que t'hi jugues Barça a la ràdio, la de tota la vida, el transistor convencional.
14: Bueno, yo creo que ha ganado Gonzalo, ¿no? Por lo menos.
1: He guanyat.
14: Yo creo que podemos decir, tú puedes jugar el tonto y decir que ha ganado Cristóbal, pero yo creo que ha ganado Gonzalo, pero de largo.
4: Te agradezco, Kylian, ya sabes que yo por ti.
6: A mí el qui és Mbappé m'ha fet que hem de cantar totalment per Gonzalo.
0: Esperem que no s'hi agafi. El Cristóbal, sí, és que no aprèn, de veritat. No aprèn. Nil, per la gent que s'incorpora a la ràdio, amb què surt el Barça avui?
15: El Barça, que jugarà avui amb Joan Garcia en porteria, defensa per Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín i Xavi Espart, al mig del camp Rodri, Gavi i Olmo, Adam, Lamin, Gordon i Gabriel Jesús.
0: I el Getafe de Bordalàs.
15: Sori en porteria, defensa de 5 per Kiko Femenia, Gené, Gubel, Zahid Romero i Mojica, al mig del camp Mario Martín, Francho, a la dreta Andrés García, a l'esquerra Ramon Terrats, Adal i Vanazón.
2: La llista de buscats per la Interpol.
0: Com?
2: Sembla la llista de buscats per la Interpol. Quan
0: que llavors agafen l'extracte i l'envien al Departament de Comunicació del Getafe i truquen per amenaçar-te, Bermúdez.
6: No, hi ha una cosa, Marc, que ens han tractat bé, vull dir que van donar permís a Ramon que pogués venir.
0: Si venia a casa, només faltaria que no el deixessin anar a casa seva, Ramon Terrats.
2: No, per la Interpol no, per la Policia Nacional.
6: Tampoc ho van preguntar gaire. De fet, ara que ho penso, crec que no li vaig enviar l'entrevista a la Comunicació.
2: A la premsa?
6: Sí, no me l'ha demanat. No passa res.
0: Crec que ho vam arribar a comentar en antena, o potser no, en tot cas ho fem ara. Vam gaudir d'un 1-1 en un partit del Barça-Getafe al Que t'hi jugues, on el Bermúdez va tenir la brillant idea de comparar jugadors del Getafe amb assassins, psicòpates, delinqüents...
1: Bona feina, Bermúdez.
0: Buscava per la Interpol i això va arribar al vestidor del Getafe i diguem-ne que el Departament de Comunicació no li va fer gaire
13: gràcia. No ho va entendre.
0: No ho va entendre. Jo els vaig haver de dir que era humor i que no passava res, que s'havia de prendre la vida amb un somriure.
1: Quin psicòpata hi havia en aquella llista?
0: Te'l recordes, Bermúdez, o no?
2: Sí, me'n recordo.
13: Però
2: no t'hi posis tan bé. Vení aquí, un segon. 1-1, Getafe... I buscaré la paraula clau, que ha de ser Mohamed Atta. Mohamed Atta, que és el que va estrellar...
9: Perdoneu que talli aquest moment de revisar els nostres assumptes legals, però gol de l'Atlético de Madrid a Mendizorroza, minut 87 de partit, s'avança un altre cop l'Atlético de Madrid, gol del Cuti Romero, així que a la vez 1, Atlético de Madrid 2, queden 3 minuts més l'afegit perquè acabi aquest partit que l'Alavés, recordem, està jugant des de fa mitja hora amb un jugador menys per una entrada que ha acabat en expulsió sobre Julián Álvarez.
0: Requadrem, per tant, el resultat. Guanya l'Atlético 1-2.
9: Minut quasi 88 ara mateix.
0: Minut 88, ha marcat el segon l'Atlético de Madrid a Mendizorroza, que està jugant contra 10. 1-2 està guanyant l'equip del Xolo Simeone. En un moment escoltem a Gil Manzano en directe a Dazón.
1: No cal.
0: A la tele del Barça Getafe. Fermín, què esperes? Perquè és veritat que a Bordalàs li costa construir equips que marquin molts gols, però també és cert que en rep molt pocs i és un equip que els seus partits els compta per 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, que costa molt guanyar-lo, eh?
2: Sempre, és un equip aspre, és un equip que està cohesionat, que és agressiu. Quan Bordalàs parlava sobre quin, a la prèvia, no?, sobre quin partit s'imaginava, ell deia, a veure si podem fer el nostre partit. I què vol dir el nostre partit? Tallar el ritme, que no tingui vertigen al Barça, que no tingui fluïdesa, que hi hagi moltes faltes, i entenc que avui el Getafe estarà una mica més baix, com a bloc, respecte al que podria oferir, per exemple, com a local. Tot de depèn una mica del Barça, de la gestió que pugui fer. A veure aquesta aturada com ha servit, perquè la inèrcia era increïble, el Barça anava amb setena marxa, a veure si l'equip segueix amb molta ruptura, molt dinamisme en pilota, i si és capaç de ràpidament trobar el camí de l'eficàcia. A partir d'aquí, entenc que no hi hauria rival, però el Getafe és el típic que amb un marcador ajustat et complica molt la vida.
0: Portem 7 jornades de Lliga, el Barça 31 gols a favor, 7 en contra, el Getafe 4 gols a favor,
2: sí,
0: 4 gols a favor.
2: En 4 partits, és a dir, que només fa un per partit com a molt.
0: I cap fora de casa.
2: Exacte.
0: Encara no s'ha estrenat fora de casa, però és cert que rep també molt pocs gols, en porta 7.
2: Els mateixos que el Barça.
0: Sí, sí, ara repassarem més dades del partit. Com us dèiem, el xiula Gil Manzano, que està parlant a Dazón.
16: Eso es, chicos, estamos ya con Jesús Gil Manzano, colegiado del día de hoy, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Jesús, muy buenas.
17: Hola, buenas tardes.
16: Bueno, te estaba comentando, vienes de arbitrar en Nations League, un Francia-Italia. Yo te quiero preguntar un poco por eso, ¿no? ¿Qué diferencias notas de arbitrar un tipo de partido así a lo que arbitras, bueno, habitualmente en la Liga?
17: Sí. Bueno, al final es un lujazo el poder dirigir un partido de ese nivel, creo que de lo más alto, creo que es uno de los partidos estrellas que podía haber dentro de la National League, y la verdad es que se disfruta mucho en ese tipo de partido. Ahora viene la liga es donde trabajamos cada fin de semana, gracias a Dios tenemos una liga muy competitiva, con un nivel muy alto, con lo cual eso nos hace estar preparado también para cuando tenemos que dirigir partidos a nivel internacional. Ese nivel que nos da la liga por la alta competitividad que tiene, nos hace que podamos dirigir partidos de ese calibre a nivel internacional.
16: Jesús, ¿ha hecho balance en este parón liguero? ¿Podemos ver alguna novedad?
17: No, nosotros hemos seguido trabajando. Es verdad que los árbitros internacionales hemos tenido muchas designaciones y hemos estado pitando. Pero a nivel de CTA seguimos trabajando, seguimos intentando unificar criterios.
0: Rueda de prensa de Gil Manzano
2: prèvia. Avui he esmorzat cereals.
0: Sí. Està molt bé per escoltar les veus dels àrbitres.
2: Sí, això sí.
0: Però clar, no diuen res del partit.
2: Re.
0: No, és imitable,
2: hauria de ser acabar el partit, la roda de premsa. A mi abans m'és igual el que digui aquest
0: home, senyor. Que li pregunti pel partit, no? Si és difícil o no xiular un equip com el Getafe.
2: Exacte.
0: Si el Camp Nou gaudeix del futbol també, tot i que sigui l'àrbitre.
2: O
0: no?
2: Si hi ha jugadors passats, jo què sé, coses així. El Getafe doble en faltes al Barça. Això de cara a un partit com avui, què implica? Per exemple.
0: Avui no hem obert l'estudi Toreschi formalment, però si algú vol venir, evidentment tindrà un plat a taula i podrà passar per seguir la retransmissió del Que t'hi jugues Barça amb nosaltres. És el cas de diversos oients, Cristóbal, avui molt joves. És la masia de Ràdio Barcelona, de la cadena SER.
18: La masia del Que t'hi jugues Barça. Han vingut a fer una volta pel centre i diuen, doncs mira, estem al costat de la ràdio, doncs anem a veure el partit del Barça, i estic aquí amb la canalla, amb la masia, amb el Brunito i el Mario. Què passa?
0: Brunito i Mario.
18: És el seu aniversari.
0: Ah, felicitats.
18: Bueno, aplaudiment pel Brunito. El cara a cara l'he guanyat jo, no?
19: Home, clar.
0: Amb
19: un de l'Espanyol. No se'l guanya títols, que no se'l guanya títols.
0: Hola,
2: Gonzalo.
0: És un nen, Gonzalo, vigila.
18: Gonzalo, los niños nunca mienten.
2: Así es. Bueno, que disfrute.
18: Brunito, el Barça hoy qué, chicos, el Barça hoy qué.
0: No ho té massa clar.
2: Quants anys fas, Brunito? Quants anys fas?
0: Sembla Maradona.
19: Sis anys.
13: Que gran.
18: El Barça què?
19: Avui, 3-0.
0: Ah,
2: molt bé.
18: Molt bé. I qui marca el primer?
19: Rodri.
18: Rodri.
13: Doncs ah, mira.
18: Per la porra, que podeu passar. Seria el primer. Porra, ja ho sabeu.
13: Que guanyarà les entrades.
18: Primer guanyarà el resultat i en joc dues entrades.
0: A Instagram, eh? En exacte. Joc dues entrades per anar a veure... Posa
13: Casu,
0: la música, va.
13: El 30 de novembre.
0: Casu, el 30 de novembre, Razmatar.
18: Per anar a veure...
13: Per anar a veure...
0: No, perquè volia que tiressin la sintonia, home, que tenim diverses. Teniu 15-20 minuts, per fer la porra del partit, Adrià.
13: Sí, la gent està molt motivada, però no veig com grans gols. O sigui, no veig un... O sigui, algun sí, no, però no veig un 5-0, un 6-0 com abans. Per què?
2: Pel Getafe. És més aspre.
0: Sí.
13: Ah, sí?
2: Sí, sí.
13: Bueno, veurem.
4: Es tanca més, és un equip més complicat, però a priori també el Barça a casa té que guanyar, avui fàcil.
0: José Mari Vaquero, gran capità, què tal, com estàs?
20: Hola, bona tarda, com estem?
0: Quin partit esperes avui? D'aquests que reben amb els braços oberts o dels de mastegar sorra?
20: Bueno, sempre hem de rebre amb els braços oberts. La veritat és que, sobretot després d'aquests quasi tres setmanes, no? La veritat és que amb ganes de veure una mica com torna tothom, perquè és veritat que aquest parón de seleccions marca moltes coses, jo crec, en molts sentits, i no és fàcil, és veritat. No per el Barça, sinó per tothom. En canvi, per exemple, equips com estem parlant, doncs, fa que a vegades ells s'entrenen molt, no? Ara estava veient una mica el partit de l'Alavés, encara que està perdent ara, doncs la veritat és que aprofiten molt, sobretot el tema físic, saps? Treballen moltíssim i aleshores, bueno, un partit com sempre difícil amb el Getafe, però que esperem que el Barça continuï amb aquesta línia que té aquest any.
0: Agrada l'alineació del Barça, avui descansa Cubarsí, jugarà Koundé lateral dret, Eric de central, al mig del camp torna Gavi, jugarà Olmo titular, que a tu t'agrada especialment aquest futbolista, i a davant la baixa de Rafinha la cobrirà amb Anthony Gordon.
20: Bueno, mira, la veritat
0: Gordon
20: és que...
0: I Gabriel Jesús.
20: Sí, sí, no, home, jo crec que Gabriel Jesús... És el partit, no? Si recordes, parlàvem una mica que si tu signes un delanter centre ha de ser perquè estàs convençut de que pots fer aquest treball. Aleshores, dins de l'any hi ha molts partits, passen moltes coses, lesions, expulsions, i és un partit d'aquests que, bueno, dins de la situació, podem parlar de, torno a dir-te, de parons de selecció, però és veritat que al final... Un any és llarg i cadascú ha d'estar al seu nivell, i en aquest sentit esperem que el Sud doncs estigui al nivell que esperem. Jo crec que és, per mi almenys, és la notícia del dia, per veure una mica realment quin és el nivell, perquè porta ja aquí quasi, bueno, els tres mesos que portem, i aleshores hem de veure físicament bé, la seva qualitat no té discussió, però hem de veure si realment està dins d'aquest nivell que esperem per un delanter centre del Barça.
0: Estarem pendents del rendiment de Gabriel Jesús, aviam si truca moltes vegades a la seva mare. Vaquero, parlem després del partit.
20: Molt bé.
18: Ande, José Mari.
20: Adeu.
18: I recordem que, clar, han passat tres setmanes, però la mecànica continua sent la mateixa. Marca el Barça, obrim una estrella d'am. Marca el Barça, obrim una estrella d'am. I com que el Barça goleja... Ja sabeu el que passa. Per tant, els que esteu a casa, aneu omplint la nevera, perquè ja sabeu, gol, estrella. Gol, estrella.
13: Gol, estrella. Estrella.
18: Amb les dades?
0: Anem a les dades.
21: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
2: Partit número 100 de Gerard Martín amb el Barça.
0: Tremendo.
2: És el quart en arribar a aquesta xifra al segle XXI, només havent jugat al filial, és a dir, sense cap temporada a la base. Un Gerard Martín que només ha perdut 26 partits i cap dels quals per lesió. 22 victòries seguides porta el Barça a casa a la Lliga. Avui podria ser la número 23 davant el Getafe. No perd des de maig de 2025 al Camp Nou. Inici que pot ser somiat del Barça, perquè si aconsegueix aquesta victòria en Lliga faria un 8 de 8 i igualaria el Tata Martino a la 13-14, que és fins ara l'arrencada més bèstia i més platòrica del Barça en un campió de Lliga. Al Getafe no se li dona bé el feu del Barça, són 23 visites, el Getafe mai ha guanyat i només ha arribat com a molt a camp del Barça a treure un total de 4 empats. Balanç de 9-0 del Barça contra el Getafe al Camp Nou en els últims 4 partits, i pot ser avui l'hora de Gabriel Jesús. Primera titularitat, porta 2 gols en 2 estones, marca Gabriel Jesús cada 30 minuts.
0: Ja tens pensat com narraràs un gol de Gabriel Jesús, Bermú?
22: Doncs és una bona pregunta, perquè clar, al final, com que també és Brasil...
2: Petao.
22: És Brasil.
2: És Petao.
22: Chamação! No ho sé, però el que sí que tenim és peticions de paraules.
0: Sí,
22: i en aquest cas
0: tenim diverses,
22: premium,
0: Sí,
22: de fet, mireu, recordeu que vam entrevistar Eric García, el que t'hi jugues?
0: Sí.
22: Doncs Eric García va dir, escolta, jo tinc dues paraules per tu.
0: Eric García?
22: Em va dir, marramiau i sol.
0: Eric García?
22: Que... Eric García.
0: Marramiau?
22: I sol.
13: Que no et quadra o què?
22: Efectivament.
0: No, em sorprèn.
3: Després de la carta que li vas fer va quedar una mica tocat i va dir el que va poder.
22: Sí, tal qual. I llavors, sabeu que vam fer un homenatge dels 50 anys i va venir Joan Laporta, etcètera.
0: Sí.
22: Doncs Joan Laporta em va demanar que ja que fèiem un homenatge a les Transmis en català que van començar a Ràdio Barcelona, doncs una de les paraules més mítiques en aquelles narracions eren t'estimo i agosarat.
0: O sigui, Laporta vol que narris algun gol del Barça amb t'estimo i agosarat.
22: I agosarat. No,
0: hi ha document d'això o t'ho estàs inventant? Perquè com ho podem demostrar?
22: Hi ha document. Tenim àudio.
13: Ah, molt bé.
22: Sí,
13: ah,
22: de fet,
0: fem una cosa, perquè quan... el Bermúdez diu que narrarà un o l'altre en funció de com li surti.
22: Clar.
0: Perquè, clar, al final el futbol és emoció, és sentiment...
5: La rauxa.
0: I no pots tenir-ho tot preparat perquè llavors quedaria artificial. Estigueu atents i el que et surti, després comprovarem. Primera, que és veritat que Eric García i Joan Laporta t'han llançat un repte, i segona, que l'has complert.
22: I el tema és que, clar, imagineu-vos que...
0: Les paraules estan, t'estimo.
22: L'1-0 de penal, vale? L'1-0 de penal. Jo no puc dir-li t'estimo al que ha marcat de penal, perquè no n'hi ha per tant.
5: Depèn. Si ho fa de Panenka...
22: Oh, quin gol de penal! T'estimo!
5: Si és de Panenka...
13: Clar.
0: Per tant, estigueu atents a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça, aviam què fa el Bermúdez, escoltarem els reptes quan els compleixi, i si voleu fer de Laporta o d'Eric García, 606-32-72-11, 606-32-72-11, ens envieu notes d'àudio amb paraules que vulgueu que el Bermú coli a les retransmissions dels gols del Barça. 606-32-72-11, 606-32-72-11. Fem una pausa i a la recta final d'aquesta prèvia, els flaquicinis. Aviam què preveu que passarà el Flaqui al partit i estrenem secció amb l'Alejandra.
7: Tota l'emoció de la Lliga, el Que t'hi jugues Barça.
5: Simplement vull dir que crec que el gafe del Barça a Europa era Araujo.
22: What?
5: Aquest any no està. I ojo, Jordi, el que tiré jo ara, eh? I potser és la clau de que arribeu més lluny del que us heu arribat.
23: No serà aquesta la clau. T'agraeixo la voluntat. T'agraeixo la voluntat, però serà la clau, per cert.
24: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
25: I també totes les eines i ferreteria.
24: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
25: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
24: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es. Diuen que de mare només n'hi ha una, i de menar 75 també. A Manà 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres. Vols estrenar un Nissan Qashqai a un preu que emociona? Amb el rènting de Nissan Quadis Llançà, podràs gaudir del teu Nissan sempre nou, sense preocupacions i amb lliurament immediat. Des de 381 euros al mes, amb l'IVA inclòs. Gaudeix del cotxe dels teus somnis. Entra a quadislançà.es i descobreix-los.
24: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
26: ¡Ey! ¡Perdona! ¡Una estrella!
27: ¡Ey! ¡Una estrella!
26: ¡Perdona! ¡Una estrella!
27: ¡Una estrella!
26: ¿Qué? ¿Un crit valent?
27: Vinga, tots units fent força.
26: Una estrella!
27: De seguida!
28: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
29: M'expliques un conte, papa?
30: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
31: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
22: Pots celebrar el Gonzalo, l'única cosa durant tot el partit.
5: És l'únic que puc celebrar avui, la falta errònia de la Minyamal. Estic feliç, gràcies, company. Gràcies. Una cervesa Estrella Damm per celebrar l'únic error del Barça en tot el partit.
7: Que t'hi jugues Barça amb el Sique i el Bermú.
0: 6:19, escolteu el que t'hi jugues, Barça ser Catalunya, d'aquí a 11 minuts, Barça-Getafe al Camp Nou. Anna, ja ha acabat l'Alavés Atlético de Madrid.
1: Ha acabat amb victòria de l'Atlético de Madrid, 1-2 contra l'Alavés, han marcat Grimaldo i el Cuti Romero. A punt d'acabar el partit per posar per davant a l'Atlético, que s'emporta aquests 3 punts, per tant el Barça comença aquest partit com a líder, això sí, a 3 punts té com a segon classificat a l'Atlético de Madrid, ha guanyat 1-2 a l'Alavés.
0: Julián Álvarez ha estat suplent, ha sortit a la segona meitat, una entrada duríssima d'un futbolista de l'Alavés ha acabat amb expulsió. El partit de Julián Álvarez, com el definiries? Quina nota li posaries, Anna?
1: Discret. Discret, crec que encara no està en la seva millor versió, li ha volgut donar aquesta segona part i és el mateix que ha fet el Cholo Simeone amb la gran majoria d'internacionals, també Alex Baena, Kangin Lee, tots aquests han entrat a la segona part, per tant, no només amb l'Excel dels minuts Hansi Flick, sinó també altres entrenadors com el Cholo Simeone.
0: L'Atlético de Madrid amb aquesta victòria suma 19 punts, es posa momentàniament segon a 2 punts del Barça, segon a 2 punts del Barça, que juga d'aquí a 10 minuts al Camp Nou contra el Getafe, líder de la Lliga amb 21 punts, 7 partits, 7 victòries. Si guanya avui, igualarà la millor ratxa de la història del club en un inici de temporada, en un inici de Lliga, que data del 2013 amb Tata Martino a la banqueta.
23: I el Tata Martino, per favor.
0: Sí.
23: Us en recordeu?
0: Que li prenguin el rècord i el Tata Martino.
2: Vaig començar la ràdio amb el Tata Martino i va ser increïble. Sí, amb el 13-14.
23: A més, portava aquelles americanes que li anaven grans.
0: El
23: Polo Pistacho.
0: Sí, unes americanes que li anaven grans també, sí.
23: Portava americanes i pantalons que no combinaven.
2: Sí.
23: De diferents talles.
0: Per cert, Josep, el Sabadell com va al Camp del Ceuta?
6: El Sabadell sí que ha guanyat, s'ha acabat el partit a Ceuta, 1-2, doblet d'Àngel Baena, l'equip de Ferran Costa, que se situa tot i jugar, com hem dit, amb un jugador menys, se situa quart en posicions d'ascens a primera divisió, amb només un partit perdut a segona.
0: Anem als flaquicinis, Verbo Unil, estava fi el flaqui avui? O no?
22: Ara ho veurem, aviam què diu.
3: Avui no l'he ajudat, per tant, veurem.
0: Això és el que diu el flaqui.
8: Els flaquicinis. Gabriel Jesús assumirà en algun moment del partit, encara que només sigui una jugada, els superpoders de Rafinha. Tarda plàcida per Joan Garcia. Després de l'autocrítica, prepareu-vos per veure avui un bon Koundé. Veient-lo amb Anglaterra, he de renovar fe. Avui Gordon marcarà per fi amb el Barça. Com pot ser tan bo Lamine Yamal?
0: Se la juga amb Gabriel Jesús, que diu que traurà els superpoders. Sí. Joan Garcia tindrà una tarda plàcida al Camp Nou. Sí. Bon partit de Koundé, que avui es titularà al lateral dret. Sí. Gordon marcarà. Sí. I, òbviament, Lamine Yamal serà un dels futbolistes destacats del Barça-Getafe.
2: Lamine, màgia, no? És a dir, almenys ha dit que lluirà. Ja no sabem si tindrà impacte, que el sol tenir Lamine Yamal. En els últims 6 partits ha tingut o gol o assistència, però almenys màgia.
0: Veurem quins ara dels 5 es compleixen.
22: M'estava mirant ara el 1x1 que vaig fer del Getafe. És boníssim.
23: Aviam.
22: Perdoneu que ho digui jo, però és boníssim. Vull dir, surt el Salvador d'Olot, el Xicle, Mohamed Atta, Sito Miñanco, el monstruo de Amsterdam.
23: Sito Miñanco.
0: Qui era el monstruo de Amsterdam?
22: Gené.
0: Veient el 1x1 i dient el monstruo de Amsterdam.
22: Va ser molt cruel amb una panda de criatures que haurien pogut ser els seus fills.
23: Però el Miñanco...
22: Luis Milla, Daniel Sancho.
9: Sí. Oye, por favor.
22: Surt Jeff Dahmer, surt Jeffrey Epstein, evidentment.
0: Qui era Jeffrey Epstein? Les...
22: Uche, Crisantos Uche. Va cometre una aberració que no va arribar a ser sancionada i el pitjor és que ho va fer en una posició completament aïllada.
0: Ai, vista en perspectiva, igual es comprèn que rebés una trucada del Departament de Comunicació del Getafe. Però vaja, que la van torejar bastant fàcil, eh?
22: Mira, l'Alenya era Rosa Peral.
9: Ai, per favor, per favor.
22: Es va compitxar amb el seu nou equip per carregar-se el seu ex, total.
23: Està ben trobat, per això.
3: Això és boníssim.
0: Parla Hansi Flick, a Dazón, l'escoltem.
10: Even more comfortable where they don't have the ball. What expectations you have on this game?
11: I think today is more important than ever that we play our game. So we have to control the ball, we have to control the opponent,
4: and we have to be in the right position, the right structure. We need this, and clear. We know what we want to do, so we have to show it on the pitch.
12: Me cuenta el entrenador que tienen que ser más ellos que nunca, controlar el balón, controlar el juego, tener una estructura clara y luego demostrar eso en el césped. Coach Bordalás said, I like so much Barça with the ball, but I even like them more when they do not have the ball on what they do without the ball. Do you agree with that? Do you see that as a real strength of your team?
4: Yes, of course. It's also a part of our game, of our mentality, how we want to play football. It's always like normally what I say. If you have the ball, you can rest a little bit. You can recover. When the opponent have the ball, then you have to attack and then you have to press. It's more comfortable for us to have the ball.
12: Bueno, le he preguntado por las palabras de Bordalás diciendo que le gusta mucho el Barça con balón, pero casi que le gusta más sin balón. Y bueno, hablaba Flick de la forma que ellos tienen de jugar, de lo que les gusta jugar y sobre todo de lo que hay que hacer sin balón, presionar cuando hay que presionar y estar atentos en ese sentido.
0: Les palabras de Hansi Flick a Dazón. Queden 5 minuts perquè comenci el Barça-Getafe. Tanquem la porra a Instagram, la porra del partit del Barça Getafe. Hi ha algú, Alejandra, que hagi dit que perdrà el Barça avui
9: no,
0: o no?
9: Ningú.
0: És fort, eh?
9: Però normalment no diu ningú tampoc que perd, però avui tampoc.
0: És fort, eh? Ningú, eh?
9: Ningú, bueno, però ni un, eh?
5: Aquí tothom sabem que avui
9: sí que hi ha
5: el Barça guanya 4-0.
9: Un 0-0 sí que hi ha. Pregunta al Edu, si t'interessa.
0: Val.
9: Edu Flix.
0: L'Alejandra ja sabeu que controla les xarxes socials i a partir d'ara serà l'espia dels jugadors.
9: Sí. Dels jugadors i dels rumors aquests que a vegades que hi ha a les xarxes, perquè les xarxes és un món paral·lel, sí. Val? Llavors, hi ha una cosa que jo, que per començar... Ui, quin susto!
0: Aquesta és la cançó que li vas dedicar al Gonzalo.
9: I ningú li farà una cançó millor que aquesta.
0: Enric, tenia ganes de posar-la, eh?
9: La qüestió és, hi ha un rumor a les xarxes que suposo que us haurà arribat, que és que Vinícius no és Vinícius. Això ho sabem, no?
23: Però començo a dubtar.
9: Que és un doble, és un doble. Però és que hi ha tres teories. Abans hi havia una, i ara hi ha tres teories diferents que a vegades...
0: És bèstia, això,
9: són, són bèsties. La primera, atenció, és que hi haurien matat a una favela i que la família, per evitar que hi hagués problemes amb els contractes publicitaris i tal, econòmicament, hauria contractat un doble. Una altra té una versió reptiliana que va amb aliens, que després del Mundial l'haurien, també com segrestat, però en aquest cas els extraterrestres, i hi ha una vident brasilera que diu que és veritat perquè ella ho ha somiat i ho ha vist.
23: Ho ha vist.
9: Ha vist exactament... Sí.
0: Però això és cert.
9: Que t'ho juro.
0: Vull dir que circula.
9: Sí. No, i una vident brasilera que ho ha explicat, que diu que ella ha somiat... Que ha somiat quan estava al camp i que s'emportaven els extraterrestres a Vinícius. I la tercera... I la tercera...
5: Ha sonyado la peli, la pel·lícula de l'ET.
13: Aquesta nit
5: ho ha de la pel·lícula de l'ET.
23: Mi casa.
9: I la tercera teoria ja posa a la tia i als, a les elites mundials que també l'haurien segrestat. Aquestes són les tres teories.
0: Les elites mundials.
23: Que és un tití.
9: Ah, també ho he vist, però aquesta sentit, no? Sí, però no m'ha semblat que era tan forta.
23: O sigui, que va morir en l'operació i que han posat a un tití.
9: No, és molt feliç. Però llavors, clar, en què es basa aquesta gent per fer aquestes teories? Perquè la gent està recol·lectant firmes, perquè es faig una investigació. O sigui, no és una tonteria.
0: Com que està recol·lectant firmes, la gent?
9: Sí, la gent està recol·lectant firmes perquè es faig una investigació.
23: Oi que sí?
9: Sí, per diferents coses. Primer, la cara, però perquè la cara s'ha operat. És a dir, la gent no sé per què no pensa que s'ha operat. Els tatuatges, perquè segons hi ha imatges que sembla que hi hagi un tatuatge a la cama i al braç, que en unes té, té el tatuatge i en les altres no.
0: Que no però coincideixi, no?
9: Que no coincideix, però jo crec que és una qüestió més de llum o de perspectiva. L'altra, la veu, estan comparant les veus i tampoc coincideixen. Jo no ho he vist, encara, això.
23: Vini, físic, no sembles tu, eh?
9: Que diuen que està una mica pitjor de físic perquè no és Vinícius.
0: I el tema futbolístic.
9: I l'altra és la que vosaltres entendreu més, que és que no està jugant bé.
5: Vols que et porti al pròxim partit el tio que té els millors dobles de jugadors de futbol del món i que vingui aquí el doble Rafinha, per exemple?
0: Que vingui el doble Rafinha, clar que sí.
5: Pues mira, va.
9: Vinga, va.
5: Espera el truco.
0: Però què vols dir, el tio que tingui els millors dobles del món?
5: Hi ha
0: un tio que els va traient?
5: Hi ha una persona que es diu Tortosi.
0: Té l'armari guardat,
5: ja. Hi ha una persona que es diu Tortosi Crack Oficial a Instagram, que a més és un molt bon tio, que és especialista en trobar dobles de jugadors de futbol o de gent famosa i llavors se'n va per la Rambla, per Sants de Gràcia, per on sigui, i posa allà un lliure.
23: Fem una volta amb ell, sisplau. Per la Rambla, amb la Rambla i tal.
9: Una cosa, us imagineu que no fos Vinícius? O sigui, que alguna d'aquestes teories fos així.
0: Va, que sona l'himne del Barça, això vol dir que ja surten els jugadors al Camp Nou. Ver Munil.
14: Salten els jugadors del Barça ja al Camp Nou, sona l'himne del Barça, ha agafat bastant de color la grada, hi haurà gran entrada al Camp Nou, molt i molt poca gent del Getafe, que avui vestirà de blanc. 100 partits, dia especial per Gerard Martín, i amb el partit d'avui Jules Koundé es converteix en el francès amb més partits de la història del Barça, 194, superant a Eric Abidal amb 193, per exemple, altres com Dembélé amb 185, per tant, dia especial per Jules Koundé i també per Gerard Martín.
13: Quants?
0: Aviam, escoltem el Camp Nou, Capela cantant l'himne. És fantàstic escoltar la gent cantant l'himne del Barça a capella. La dada que acaba de donar el Nil em sembla sorprenent, eh? Jules Koundé es converteix avui en el francès amb més partits a la història del club.
5: Qui ho anava a dir?
13: Tan rajada Koundé, tan rajada.
5: És més que Dembélé.
13: 190 quants?
14: 194, Koundé, 193, Eric Abidal, 185, Ousmane Dembélé, 160, Clément Lenglet, 134, Umtiti.
5: I titulars 176.
0: Són
5: 176
0: molts.
5: De 194, són és una molts, barbaritat,
0: molts.
5: Eh?
0: Són molts, sí, sí. El Barça, que avui pot igualar el rècord del Tata Martino, 8 victòries en 8 partits, Jules Koundé, que es converteix avui, rècord, en el francès amb més partits de la història del club, i Gerard Martín, ho hem explicat aquesta setmana, el que t'hi jugues de manera discreta, però avui també està de celebració, Nil.
14: Està de celebració amb aquests 100 partits, va fer-se fotografies entre setmana, els van obrir el Camp Nou perquè pogués venir amb la família i després d'aquest partit ja poguessin publicar imatges de tota mena, per tant, una data especial, un Gerard Martín, que recordem els números que ens va explicar Fermín, de 60% dels duels guanyats, pràcticament un 90% d'encert en la passada, per tant, avui també el triomf de la classe obrera, i per cert, avui capità Eric García, que en algun moment puntual segurament
0: els deixem
14: beneïts,
0: Nil Solà, els deixem beneïts, el que t'hi jugues.
14: Estic tocant en tota la fusta possible.
0: Ahí va marcar Brian Zaragoza, que havia estat entrevistat al que t'hi jugues. Avui Eric García, capità,
5: Arnau,
0: entrevistat al que t'hi jugues.
5: Arnau Tena fent recitals cada setmana.
0: Espectacular.
5: Amb el Mallorca estem en una ratxa molt bona.
0: Brutal.
13: I el que t'hi jugues, sí. Barça, el fem amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm i Quadi Jansà, concessionari oficial Nissan.
0: Són 6:45 de la tarda, que t'hi jugues, Barça, SER Catalunya. Ens podeu escoltar a la ràdio, al transistor de tota la vida, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de la emissora, sercatalunya.cat, i al live ens podeu veure al YouTube del programa, i teniu vídeos a totes les xarxes socials. Sí. Recordem ràpidament alineacions del Barça, del Getafe, i qui és l'àrbitre d'avui.
14: Avui el Barça juga amb Joan García en porteria, defensa per Koundé, Eric García, Gerard Martín i Xavi Espart, al mig del camp Rodri, Gavi i Olmo, a davant Lamine Gordon i Gabriel Jesús. El Getafe, que jugarà amb David Soria en porteria, defensa de 5 amb Kiko Femenia, Gené, Gudel, Zahid Romero i Mojica, al mig del camp Andrés García, Francho, Mario Martín i Ramon Terrats, a dalt de Sol, Ivan Azón. Mentrestant, al Camp Nou se li entrega a un Rafinha vestit de carrer el premi al millor jugador del mes de setembre, també a Joao Cancelo el premi al millor gol del mes de setembre, mentre la grada canta i corregeix ja el Rafinha capità, tot a punt perquè arrenqui el partit del Camp Nou.
0: M'agrada molt com vesteix Rafinha, té flow.
2: És Koundé sense arribar a ser Koundé, diguéssim.
0: Sí, avui va a mulleres i gorra. Per cert, ho vaig explicar el que t'hi jugues, ho repeteixo ara a la retransmissió.
14: I ara sí que, moment, perquè salta Pedrito. Mira, aquesta és la reacció al Camp Nou, a veure Pedro.
2: És que aplaudeixen fins i tot els jugadors del Getafe.
0: Home, és que és història, llegenda del futbol espanyol.
13: Humildemente, no?
0: Amb el número 17, Pedro Rodríguez, Pedrito.
13: Humildemente
0: Pedro. PR17, s'ho va inventar l'Edu Polo, perquè al club no els agradava que li diguessin Pedrito. Deien que era una falta de respecte. Jo crec que era carinyós. Llavors l'Edu Polo es va inventar lo de PR17.
13: És que hi havia mofa amb el tema Pedrito. El primer dia ja tothom corejant Pedrito, cert, Pedrito.
14: Jo el Cristóbal era molt petit, però el dia que debut estava al Camp Nou, em va portar el meu pare, i recordo cantar el Pedrito, Pedrito, Pedrito. I és una cosa que ja es va instal·lar. S'ha abraçat ara amb els 11 futbolistes titulars.
0: Perdona, ja has fet una pareta amb Joan Laporta,
14: Sí, i ara marxa ovacionat per última vegada d'aquest Camp Nou, que continua cantant-li Pedro, Pedro.
13: Que bonic.
0: Aquest és el so del Camp Nou, 6:33, amb una mica de retard començarà aquest partit, que xiularà l'amic del Cristóbal, Gil Manzano, al bar Trujillo Suárez, és el mateix que hi havia al bar de l'Atlético Real Madrid, un Atlético que ha guanyat aquesta tarda a Mendizorroza, a la vez 1, Atlético de Madrid 2, el Madrid per la seva part juga a les 9 de la nit al Bernabéu contra el Villarreal. Ara li toca al Barça, que és a punt de començar el seu partit contra el Getafe. Bermú.
22: Mentre tots els càmeres es retiren a les seves posicions i mentrestant Gil Manzano s'ho mira dient, va, quan hagin sortit de la zona de vestidors, de la zona de banquetes, ara sí, xiula Gil Manzano, comença el partit.
5: Som-hi.
22: I ja l'envien amunt. Zaid Romero, que envia una pilotada llarguíssima que treu el que avui fa 100 partits, Gerard Martín, que mira, primer duel que deia l'altre dia el Fermín, és que guanya més duels que Cobercí, fins i tot. Doncs n'ha guanyat ja el primer, el tanto a la centrada, res, arriba a mans de Joan Garcia, primer minut de partit, ja la té el Barça.
0: És un partit que el Barça haurà de treballar, haurà de mastegar, perquè com dèiem, el Getafe fa pocs gols, però també n'encaixa pocs i Bordalàs acostuma a posar en problemes, el Barça, històricament.
5: Sí, no, i a més que el Barça porta rebent gols en contra en quasi tots els partits d'aquesta temporada. Crec que una de les coses que té que millorar és deixar la porteria a zero, i avui contra un rival que ofensivament potser no és el millor, estaria un bon dia.
0: Però vigila, Gonzalo, perquè si rajes massa del Barça, mira, sí. Aprofitant que vam gravar un anunci i ens van fer unes fotos amb el
23: Sortiu per la tele, ara.
0: Tinc dues targetes, una groga i una vermella, un xiulet...
22: Ara.
0: Si algú es passa, targeta groga. I si torna a fer-ho, vermella i al carrer.
9: Ah, molt carrer, bé.
5: Si no, vermella, si me la vols treure a partir de les 8 i 8 i quart, no tinc cap problema.
23: Què tens avui?
5: No, res, però que és dissabte i tindré que anar a sopar.
23: No, perdona, què tens? Fluixa una mica. Què teniu?
5: No.
22: Compte, Anthony Gordon, que intenta anar-se, n'ha tirat un túnel. És a la frontal, Anthony Gordon! S'estrena Antoni Gros! No és precisament el gol més maco del món! No és precisament un gol espectacular! Perquè ho ha fet tirant-se una paret sense voler un rival, tirant un túnel que no li ha acabat de sortir bé, i des de la frontal tirant una rematada que tampoc li ha sortit bé perquè ha tocat contra un defensa. Però això és el que ha fet que caigués a terra David Soria i no hagi pogut aturar un xut al minut 1.5 de partit. Ja guanya el Barça, 1.5 de partit, Marc Antoni Gros, Barça 1, Getafe 0.
23: I amb el primer gol ja sabeu que toca. Doncs obrir una vera i una estrella d'am. Salut, company, salut!
14: S'estrena Antoni Gordon amb la samarreta del Barça. Un xut que ha impactat amb Mario Martín, que podríem dir que pràcticament el gol és mèrit seu. El primer gol de Gordon, que ho ha celebrat molt. Em quedo amb el detall de Hansi Flick sortint ràpidament de la banqueta. Aplaudir-lo, s'estrena l'anglès. Primer gol de Gordon amb el Barça.
5: És el gol més precoç de la temporada del Barça, el més matiner, gairebé en minut i mig. El Barça ja ha fet 6 gols abans del minut 15 en el que va de temporada. Primera rematada de porteria, primer gol, i Gordon s'estrena amb la samarreta del Barça. És el primer gol en 8 partits en el seu 14è xut.
0: És increïble, ha celebrat com disparant Anthony Gordon, Toni el Gros, des de fora de l'àrea, amb la dreta, amb un rebot, fa dues sotanes, tranques i barranques, però mira, l'ha deixat beneït Anglaterra perquè havia marcat amb la seva selecció i torna al Barça, se li resistia el gol i avui s'estrena Anthony Gordon. Sí, Toni el Gros.
5: Fota'm fora d'aquest programa, fota'm al carrer. Treu-me la targeta vermella, fota'm fora. No, mare, de veritat t'ho dic en sèrio.
0: És que és increïble aquest Barça.
5: No puc més aguantar això tot l'any. Amb això és impossible, que és que tot el partit guanyant ja des de minut 1.
23: Disfruta, Gonzalo, disfruta. T'has de sentir afortunat a ser content. Contemporània de Barça.
0: En sèrio, Fermo, és que ni els teus millors somnis hauries imaginat que començaries a narrar el Barça amb un equip així, tio. És que és increïble.
22: És que és increïble. És que el partit s'ha acabat al minut 1.5 de partit.
14: Encara no. Home, sí que aquestes coses són les que no t'agraden.
22: Minut 4 de partit. Ara mateix es compleix el 4, vale? Ara mateix es compleix el 4. I tens que el Barça ja guanya 1-0 al minut 4 de partit. I a més, tens a 21 jugadors a camp... No a camp, a tres quarts de camp.
14: Cagats, tu.
0: Sí.
22: És que... Però què has de fer?
14: És així, però...
22: Mira, espera't, que la té Koundé. Koundé, que juga amb la Minyamal des de la dreta, encara Mojica. 2-2, ara la Minyamal se'n va cap dins. Al tanto la Minyamal, que buscava la passada interior. La treu Mario Martín, però clar, està tan lluny.
14: Com replega el Barça.
22: Està tan lluny.
14: lluny. Com replega Rodri, ja. Com replega el Barça. Aplaudeix Hansi Flick avui, vestit bastant casual. Dissabte tarda s'ha posat guapo Hansi Flick i a la torre tenia el Barça.
22: Per cert, si algú es pregunta que està mirant el YouTube del que t'hi jugues, diu, què li passa al Nil, què li passa al Nil? El Nil està al meu costat, el que passa que s'ha posat darrere de la càmera.
14: Sí?
22: No, perquè, la vida.
14: No,
22: perquè sí, jo què sé.
14: No, perquè
22: estic, no és molt guapo.
5: No, l'Anil,
22: estic,
14: estic a la nostra posició, estic a la nostra posició natural i em vull portar bé perquè em fa patir que ens vinguin a dir alguna cosa.
22: Què ens han de dir?
0: Mira. Tot està buit. Està a la dreta que a l'esquerra del Bermúdez.
14: No, perquè estic al nostre lloc original, perquè sabeu que Bermúdez tira una mica més cap a la dreta i em fa patir que ens diguin alguna cosa.
22: Hi ha un metacrilat aquí davant que estaria bé, doncs...
23: Nil, que et faci fora d'un lloc rock and roll.
0: Clar que sí.
23: Mira, sí, però que no
0: deixin entrar amb alguna altra.
22: Gerard Martín, quina filtrada! No ha controlat Gavi, no l'ha entès Gavi, perquè jo crec que Gavi es pensava que apareixia algú per darrere seu quan la pilota, és a dir, era per tu, Gavi.
0: És important, que Gavi tingui minuts, és important,
23: Soc molt de Gavi.
0: Sí, jo també.
22: Tant ell com... o sigui, és que avui és un mig del camp, diguéssim, poc habitual, perquè
0: Atípic,
22: Daniel
0: Musica, sí, sí.
22: És veritat que alterna molt amb Fermín, però l'habitual, per dir-ho d'alguna manera, encara que sigui per poc més, és Fermín. Rodri ja comença a ser el jugador franquícia, i és que avui descansa Pedri.
14: De fet, Bermú, són 6 titularitats consecutives de Rodri des que va jugar a titular, no ha tornat a ser suplent, i Gavi, que no juga a titular des de la primera jornada, va jugar 45 minuts a Elx, va jugar mitjoreta contra el Racing, però no ha tingut més minuts encara a la Lliga.
0: A mi Gavi em té el cor robat des que li va regalar una samarreta firmada al Teo.
23: Ah, sí?
0: Sí, i ell sap que el meu fill és especialment fan de Gavi, y un día que me el trobo em diu, vamos a hacernos una foto para tu hijo.
23: Mira.
0: Sí, sí. I després el Teo un dia se'l va trobar a la llotja del Camp Nou, es va provar a la de Montjuïc, es va apropar a ell, i li va donar, hi havia un munt de gent, li va donar el mòbil per fer-se una foto, i Gavi li va agafar el mòbil i es va fer una foto amb ell.
23: Vaya crac. I a sobre diu, visca el Barça, ja, els premis aquests...
0: Exacte.
23: Que li van dir, no diguis visca el Barça.
0: El cor amb potes.
23: I diu que no, visca el Barça, visca el Barça.
0: És veritat, li van dir que no ho digués.
23: Li van dir que tu estaves indignat a la ràdio.
0: Senyor.
23: Com el de comunicació del Barça li diu que en un premi no digui visca el Barça.
0: Òbviament que ho ha de dir, i Gavi es va saltar el protocol i ho va dir. Jo clar que sí.
23: Jo me l'emportaria a Gavi al Manà 75. Fermín, cantem o no?
22: Oye, cantem o no?
15: Sisplau. Manà, manà, manà, manà.

0: El millor arròs de la Barceloneta, indiscutiblement. Tu vols anar a dinar bé i on has d'anar? On has d'anar? Al Manar 75.
1: Manar.
0: 19 varietats d'arrossos. Manar. 75. Entres a Manar 75. Tens la web allà, tens tota la carta, tota la varietat. Hi ha un arròs de pop.
2: Boníssim, és boníssim.
0: Hi ha un arròs d'ànec.
1: I el de verduretes.
0: El de verduretes.
1: Molt bé.
0: Meravellós. Manar 75. Són els millors.
2: 7 minuts de la primera meitat al Camp Nou i si connecteu ara a la ràdio que sapigueu que ja guanya el Barça, eh? Des del primer minut de partit, 1-0 gol de Anthony Gordon. Vermo al Camp Nou. Encarrega el partit del Barça Vendora, Vendora. Esperem que no toqui patir. De moment, 1-0 gol de Gordon.
3: I el Getafe és que realment és aquesta 5-4-1 marcada, eh? Allò com si fos la patilla d'un quillo. Pilota per Gavi, jugant a l'esquerra per Xavi Espart.
4: Com si fos què?
3: La patilla d'un quillo.
4: La patilla d'un quillo.
3: Juga Gavi, entre línies, ara és Olmo, el tanto que prolonga per Gabriel Jesús, no hi arribarà. El veig diferent ja, Gabriel Jesús, com si ja tingués un pèl més de forma, eh?
4: Sí, ha arrencat. Ha volgut tirar bé aquesta desmarcada, ara agraeix Olmo la passada, bona passada filtrada també de Gavi.
3: I juga David Soria, que l'envia amunt, evidentment, no foten altra cosa. Qui intenta lluitar-la és Ramon Terrats, però la guanya Eric García de cap, ja la tornem a tenir. I Dani Olmo, que la intenta buscar llarga, el tanto a Donny Gordon, que tirava la carrera. Finalment arriba a avançar David Soria, l'envia fora de banda, pilota pel Barça.
2: És que li dura el Getafe 2 segons la pilota, eh? És un monòleg del Barça en aquests primers minuts, Fermín.
1: És que només deixant a Ivan a zona dalt per lluitar les pilotes, clar, Satriano també té, ve de compromisos internacionals
2: i ja estava
1: amb Uruguai.
2: Tocat. A sobre tenia molèsties. A la prèvia estava amb molèsties, Satriani.
1: I tampoc té tants jugadors d'expansió, eh? Perquè Terrats és cert que té talent, però clar, jugadors d'aquests potents per banda que puguin ells de forma autònoma expandir-se és molt complicat. I el Barça ha sortit amb una predisposició immaculada.
3: Pilota pel Getafe, que servirà de porta. I és que el Getafe fa sempre aquesta mena de tímida pressió, però és que amb 3-4 passades agafen i diuen tots, va, tots igual, tornem enrere, anem a intentar ordenar-nos i ja quan puguem tornarem a sortir i endavant. Servirà de fet el central, o sigui, servirà Zahid Romero.
4: Un dels 5 centrals que deuen jugar avui amb el Getafe.
3: O sigui, servirà Zahid Romero, ja una mica com en els, com quan eren petits, que havia de sacar un central perquè el porter no arribava. Doncs una mica el mateix. Pilota de Gerard Martín, que l'envia amunt. Toca de cap i ara mateix estem en un partit de tenis fins que novament Gerard Martín la baixa i juga Eric García. Juga ja Koundé des de la dreta i ràpidament veus moviment des del mig del camp. Els jugadors del mig del camp ja buscant passada, buscant oferir-se, i això és una cosa que jo trobava molt, molt i molt a faltar en Barces previs a Flick, per dir-ho d'alguna manera.
0: És indiscutible una mica el que explicava el Sique, els talls de veu que hem recuperat de protagonistes, que deien que en Flick s'entrena i s'esforcen i lluiten, i això es nota amb el resultat i en la forma de jugar, i quan veus que tothom s'està oferint. És extraordinari aquest Barça.
3: És un altre ritme. I l'únic que espero és que l'estat mental sempre acompanyi, perquè al final també depèn d'això. Mira, Anthony Gordon arrenca la moto, se'n va, arriba a la línia de fons, busca la passada enrere, Gavi és dins l'àrea, rematava, toquen! Un dels 90 jugadors que té el Getafe formant una barrera constant a l'àrea petita. La rematada última de Lamine Yamal se'n va fora. Avui,
1: Gordon,
3: tinc
1: eh?
3: Una mica,
2: molt bé.
3: Avui tinc una mica menys de veu,
4: sí.
3: Perquè clar, ahir vaig anar al Casgrasses i em direu, és que vas cridar molt. No.
4: A més, molt a prop estaves.
3: És que
4: al costat
3: hi tenia, per veure Casgrasses, el que calgui, al costat hi tenia una noia que va, o sigui, encara no s'havia acabat un piti i ja se n'encenia un altre.
4: Uf.
3: I vaig ser fumador passiu durant l'hora 3/4 que va durar el concert. O sigui, i vinga cigarro, i clar, jo no volia tampoc
0: trista,
3: fer el...
0: Estava nerviós.
5: A mi també em va passar, per això tinc la veu així avui.
2: Ara fora conyes, lo del tema de la veu em té preocupat, perquè no sé si hi ha un virus aquí
5: que va pululant.
2: D'un a l'altre. Ens hem quedat afònics en aquest inici de temporada.
0: Sí.
2: Anna Palet, Albert Bermúdez, Cristóbal Chassent, Sique Rodríguez... Jofre Mateu estava fotut.
3: El Nil viu permanentment afònic, però ha estat pitjor. Jo va ser l'altre dia
4: que vaig fer Carrusel i com que ara sí, no em faig, ja que em van fer Carrusel, doncs sense veu.
6: Algun dia explicarem des d'on vas fer Carrusel l'altre dia.
2: Des d'on?
4: Es diu Larguero, Gonzalo.
3: Vinga!
6: Tinc una foto i un vídeo, eh?
2: Tens una foto?
6: I un vídeo d'on va entrar en directe per parlar de la roda de premsa de Hans.
3: Dani Olmo buscant Anthony Gordon.

0: abans, David Soria.
1: Vaig parlar de que Rafinha no havia entrenat des d'un lloc, bueno, qualsevol lloc es pot fer ràdio, és la màgia de la ràdio.
2: Per cert, els que ens esteu escoltant des de l'app de Ser Catalunya, si podeu, és gratuïta també, descarregueu-vos l'app de la Ser.
3: Gratis.
2: L'app de la Ser és gratis.
3: Gratis, gratis.
2: I allà...
3: gratis,
2: seleccioneu l'emissora Ser Catalunya, o Ràdio Barcelona, Ràdio Lleida, Ràdio Camp de Tarragona, Ràdio Girona, l'emissora que vulgueu de Catalunya, Ser Catalunya o qualsevol de les emissores de les comarques de Catalunya, catalanes, perquè l'app de Ser Catalunya desapareixerà i pot començar a donar problemes. En canvi, la de la Ser és la que, diguem-ne, ja estem potenciant perquè és nova. Allà teniu tots els continguts del programa, teniu vídeos, en fi, teniu un munt de coses amb aquesta app, la de la cadena Ser, i escolteu el que t'hi jugues Barça des d'allà, si és que no podeu fer-ho amb la ràdio convencional, la de tota la vida, que és el que a mi més m'agrada. I em fascina que els meus fills se'n vagin a dormir amb la ràdio cada nit.
0: Centrada de Gordon Olmo, quina aturada, David Soria, córner!
4: La Gordon,
0: Que bé l'havia posat Anthony Gordon, que bé que havia aparegut en el segon pal Dani Olmo, la frega, et diria, amb la punta de la bota, Dani Olmo, i atura David Soria, però és que la pilota anava dintre, finalment, córner, servirà ja el Barça, Lamine Yamal.
4: Quin protagonisme de Gordon, aquesta centrada de la firma Rashford. Està ben a l'1 contra 1, provant xut, rebent dins.
2: El córner no ha passat res.
0: Centrada de Lamine Yamal, busca, la treu Soria de punys, i evidentment, més amunt hi tens a Satriano, que fot una rebentada de pilota amunt on no hi ha ningú. Arriba Gabriel Jesús, que s'equivoca en el control, la d'enviar enrere per Joan Garcia, però diu l'àrbitre que li havia sortit la pilota per servei de banda.
2: Doncs ha estat ocasió clara del Barça. El minut 13 és una assistència de Gordon amb la dreta fent rosca. Jo crec que no arriba a tocar-la Olmo.
0: No arriba a tocar-la Olmo.
2: I la intervenció de Soria és molt bona,
4: Molt bon porter, Soria. Però és que veig un Barça que dins d'aquesta acumulació que et planteja el Getafe, que no és gens fàcil trobar espais, segueix amb dinamisme, segueix amb repte per fora, que és el que provar, un contra un, molta mobilitat i realment jugadors piquen espais. O sigui, de moment, 15 minuts molt bons.
2: És que Bermú, sense despentinar-se, el Barça, com diu el Fermín, en aquests primers 15 minuts ha marcat el gol de Gordon, una altra ocasió de Gavi i ara aquesta aturada molt bona de David Soria, tres ocasions clares, una gol.
0: I és que la sensació és que ja podries anar 2-0 i que a més la tendència del partit és que tens el Getafe esperant amb una defensa de 5 que a veure-les venir, perquè és que en el fons hi ha tal mobilitat al mig del camp que a més fins i tot Gabriel Jesús es posa gairebé com si fos un mitja punta i Dani Olmo escola i apareix Gavi i si no, Anthony Gordon colant-se des de fora cap a dins és de veritat, és el que ara mateix
5: has vingut calent.
0: Sí.
5: Avui està en fire.
0: Súben-lo a una pàgina web.
4: El gol de Gordon, per cert, és el més matiner del que portem de Lliga. Minut 1:18, s'ha arribat a fer aquest gol de Gordon, que a sobre ha estat des de fora de l'àrea, i el Barça, en 5 dels 9 partits, ha marcat el primer gol amb la primera rematada entre pals. En 5 dels primers 9 partits.
2: Això és molt bèstia,
4: És molt bèstia.
2: Sí. En 5 de 9.
4: 5 de 9, primera rematada entre pals, gol.
2: Per cert, Alejandra, de tota la gent que ha fet la porra a Instagram, hi ha algú que hagi dit, o alguns, Anthony Gordon com a primer golejador?
6: Sí, més d'un, però clar, hauríem de marcar més gols, perquè clar, Samalú 0,
2: n'hi ha.
6: Més de 4 o 5 directament.
2: I és possible que hi hagi alguna persona que ens està veient i escoltant en una piscina?
6: Sí, exactament. Sí,
5: Vigila, no te electrocutis.
3: Jo no soc,
5: Que es diu com un vividor.
6: Ho ha posat en castellà, però por cierto, cabrones, os miro en directo desde la piscina del hotel de Gran Canaria.
2: A Gran Canaria.
6: Sí. Fa ràbia, fa ràbia.
2: Sí, per cert, n'han sortit alguns del fora de joc, Cristóbal, quan hem parlat de Pedrito, han sortit del fora de joc.
0: I a més, el que em flipa de tot plegat és que ara, a part de veure que estem guanyant per 1-0 i de manera solvent, a més, tens Rafinha, que no hi és. Tens a Joao Cancelo a la banqueta. Tens a Cubarsí. Tens a Fermín.
2: Pedri.
0: Tens a Pedri. Tens a Bernal. Ah. És que és... I clar, i dius, hòstia, és que tots aquests podrien ser titulars a qualsevol dia.
2: Andro, sisplau, quan vagi narrant el Bermúdez i ataqui el Barça, pots posar en una finestreta al YouTube la cara del Gonzalo, perquè és que és meravellosa.
0: Espera, finestreta, que la té Lamine Yamal. Apareix Koundé. Segueix ara Lamine Yamal, que finalment ha hagut de deixar la pilota enrere per Rodri. Rodri, que apareix a temps abans que ho fes Ivan Azón, per jugar enrere amb Joan Garcia. Torna a tenir-la el Barça en estàtic.
2: Digues, Nil.
1: El que deia Fermín de rematada fora l'àrea, precisament és el tercer gol d'aquesta temporada de Lliga del Barça fora l'àrea. N'ha marcat 23 des de dins de l'àrea, 2 des de fora l'àrea, amb el d'aquest 3.
3: Jo vull explicar-vos ara que són les 6:51. Sí.
2: Enfoca'l, enfoca'l. Andros, enfoca'l, sisplau. Jo entenc que per algú que no sigui del Barça és una tortura, aquest equip.
3: Esteu jugant contra el Getafe, que és l'equip més semblant a l'antifútbol que hi ha a Espanya. Vull dir que esteu parlant aquí com si estiguessin jugant contra el millor United de la seva època, el millor Liverpool, el millor Madrid. Calma.
1: Gonzalo ha vingut, és un dir ratllat que cada setmana diu el mateix. És un dir ratllat, això de Gonzalo, cada setmana diu el mateix.
5: Deixa'ns disfrutar. A mi,
3: bueno,
5: a mi
3: és que tinc unes ganes que arribi la Champions, sí, i que arribin els partits, de veritat, que arribi el Clàssic, i que arribi tot.
0: Jo tinc moltes ganes de veure el Barça a la final de Champions guanyant 4-0.
2: Amb el Gonzalo no
0: espereu. Espereu que la temporada encara no d'allò, eh? Espereu, perquè
3: això porteu dient 10 anys, a veure si algun dia ho aconseguiu.
2: Ai, Gonzalo, que patiràs aquest any.
0: Espera Carme a la cama, el xut d'Eric García! Atura David Soria, que crec que ni se l'esperava. Gairebé se l'empassa David Soria.
2: Marc Eric García, em despullo i vaig a Canaletes.
0: I jo dic les seves paraules.
1: Anava a dir alguna cosa similar, a més, amb
2: Gabona,
1: actuant de central. I és novetat, eh? Sí, perquè juga de central avui, primera vegada que coincideixen, perquè Jules Koundé, és veritat que, pel que em consta, ha agradat al Barça aquesta reflexió que va fer Jules Koundé en França.
4: És que és molt gran.
1: Que, sí, ha estat bé, de que és error seu, que va baixar el nivell i que ara està disposat a pujar-lo. S'entén com descans per Covarsí. A mi, personalment, em sorprèn que avui Eric jugui de central, perquè queda clar que Flick el prefereix a ell per davant de Koundé.
0: Clar, pensàvem que aquesta temporada seria més Eric lateral dret i Koundé central, i és com que precisament avui que juguen els dos, estan jugant al revés.
2: Sí, sí. Bueno, també és veritat que quan algú té pocs minuts, si ha de jugar titular és millor que ho faci a la posició que està més acostumat, i ara Koundé està més acostumat al lateral.
4: Totalment.
7: Clar, però el Koundé, antes que jo, Titan, el Koundé era central. Què vol dir que la seva posició és de lateral derecho?
4: Que és la seva millor posició.
7: Titan.
4: És la seva millor posició.
7: Ah, amigo, per què? Qui ho va descobrir, això?
2: Xavi, ho vas descobrir tu.
7: Quin titan mastodonte, quin jefe planta,
4: quin
7: gerifalte,
4: quin
7: grapadoro va fer aquest canvi de posició.
4: Xavi Hernández.
7: Quin visionari.
5: El gran Xavi Hernández.
2: Sí, senyor. Per cert, ja teniu la finestreta perquè pugueu observar el Gonzalo quan ataca el Barça.
5: No la podríem
2: dir. Gràcies, Andros, al YouTube que t'hi jugues. Podeu tenir la finestreta i observar el Gonzalo. I ho comentàvem ara amb mirades, Gonzalo, lo de Cancela a la banqueta. O sigui, ha fotut un badall.
3: Home, perquè està avorrit igual que jo, igual que tots aquí. Sí que és un conyaco de partit, això. Està fet en el minut 1. Que acabi el partit ja.
2: El badall de Cancela a la banqueta del Barça ha estat tremendo. O sigui, una mica més i se li desencaixa la mandíbula.
3: Està dormint, normal. Escolta, lo de la finestreta és una mala idea, t'ho dic en sèrio, sou uns cabrons.
5: Felicitats, gràcies, Sique.
3: Porto un mes i mig amb aquest programa, m'heu fet una cançó. Ara la finestreta.
5: Ei, espera.
3: Surto a tots els recortes de la publicitat del programa.
5: Espera.
3: Sisplau, m'estimeu una miqueta allà dalt. Hi ha una persona normal.
5: Espera't, espera't, que el Maria Angel estanca. Arribaran aviat.
2: Són història de la ràdio, eh? La primera declaració que fa la porta com a president és dir gràcies, Mariachi. Gràcies, senyor Mariachi.
5: Gràcies, senyor Mariachi.
0: Muchas gracias, señor Mariachi. Ho vaig dir així. Gràcies, senyor Mariachi.
5: Senyor Mariachi.
0: Ah, així
5: claro.
2: Va, 20 minuts de la primera meitat, guanya el Barça 1-0, gol de Gordon.
0: I la té Lamine Yamal. El Getafe ja han aconseguit baixar 10 dels 11 jugadors a fer dues files ben marcadetes. Ara ja ha arribat Ivan Azón, acaba de completar aquest megabloc que intenten muntar.
1: Però vosaltres dieu això, però és que el Getafe firma això, Fermín, jo crec 100%, fins al minut 85. S'han trobat amb el gol minut 1. Tampoc estan patint tant, però estan ben posats.
4: Però jo crec, Nil, que segurament el que sempre esperen és condicionar una mica més a l'adversari. És a dir, el Barça està molt còmode, gestiona molt la pilota, té fluïdesa, que justament el pla de partit que no vol Bordalàs. És a dir, entén que serà superior al Barça, però no que tingui un context tan fluid.
0: O sigui, ara mateix el Barça podria anar ja 2-0 perfectament. El tema és aquest, que el Barça no és que diguis, ostres, com li està costant.
1: I ara s'acaba de produir l'acció que Ramon Terrats ens explicava a l'entrevista. Després de perseguir-la durant 2 minuts, l'ha recuperat, no ha pogut córrer endavant, ha posat el cul i ha fet falta Koundé, però agafant aire com pot el Getafe, que és que no li dura gens la pilota. Ara el Camp Nou aplaudeix una gran recuperació de Xavi Espart.
0: Sí, que ha recuperat, a més de jugador amb galons, de jugador amb experiència, posant el cos, càrrega legal, i ja la té el Barça, és Koundé, després que canvies la pilota de banda, ara som a la dreta, la té a la línia del mig del camp Eric García, jugant amb Rodri, que sempre qui ja li donen la pilota, primer buscar Rodri i després construir. La té Xavi Espartes, el vèrtex de l'àrea des de l'esquerra. Arriba enrere la pilota per Dani Olmo. Dani Olmo, novament amb Espart. Espart jugant gairebé de mig centre. Intentava una passada que treu Gudelj de cap. La té el Getafe i Mojica, evidentment, envia ja pilota amunt. Ramon Terrats, que et diria que és a qui busca el Getafe, sí. Tots els defenses del Getafe busquen a Ramon Terrats, en plan, a veure, almenys ell
1: és l'únic que se'l pot quedar una mica, pràcticament. Sí.
0: Sí, sí, pilota ara en una passada llarga, jo crec que era fora de joc,
1: que
0: però
1: ràpid,
0: tot i així arriba molt bé, Eric García roba i, efectivament, hi havia fora de joc.
1: Que per seria, sé que falta molt i que el Barça no s'ha acabat, però... Us imagineu que avui el Villarreal ho fa el Bernabéu?
2: Oh,
1: jo tinc una...
5: Per favor.
1: Tinc la sensació
2: de parlar-ne, tranquil.
5: Quina tarda més
0: maravillosa. La meva teoria és, ja sabeu, que si no hem fitxat a mi Cautatze, almenys que serveixi.
1: Jo he rebut un missatge de gent que està avui a Madrid, dient-me, avui ho farem.
2: Espera. No pots dir d'aquí, òbviament, no?
1: No puc dir d'aquí, però
2: avui ho farem. Avui ho farem vol dir que... Exacte, algú de Villarreal, no? En primera persona.
0: Tu ho has dit en català?
1: Ho ha dit en català.
2: En català, eh?
5: Hòstia.
1: Avui ho farem. Hòstia, de fet, l'hem entrevistat amb el que t'hi jugues. Tampoc el fet... Feu-nos un favor i m'ha contestat avui ho farem.
2: Tu li has enviat un missatge, feu-nos un favor, i la resposta ha estat avui ho farem.
5: Ho farem.
1: Avui ho farem. Sí.
0: Pilota de Rodri buscant Koundé, al tanto Koundé no hi arribarà. No hi arriba de, i serà servei de porteria pel Getafe. Sí. Rodri, és que és pilotes a ell i allà comença una construcció que jo he de dir que l'any passat no hi era de la mateixa manera, era un pèl més caòtic. Ara és tot molt ordenat, tot va al seu ritme, tot va com ha d'anar. És fantàstic.
5: Avui Bermúdez sembles una línia eròtica, o sigui, a mi em donen un telèfon.
2: Quina gran definició
5: de Bermúdez, i que em parli bé del Barça, i jo el trucaria constantment al Bermú. M'estàs posant molt calent, Bermú.
0: Dani Olmo jugando por la banda derecha. ¿Quieres ver el torso de Dani Olmo?
5: Por favor, sí.
0: Los balones van todos a Rodri.
5: Sí, qué balones.
0: Ha vuelto Gavi, está en muy buena
5: Gavi,
0: forma.
5: Grande,
0: oh,
5: Gavi,
0: sí.
4: Estás una mica Jesús Hermida, ¿eh?
6: Sí.
5: No, però...
0: Va, que ja la té Koundé, amb Rodri, evidentment. No, li torna a Koundé. Sí. A Koundé sí que li deixen tocar un pèl més de pilota. Lamine Yamal ja ha aconseguit trobar Rodri, que ja la torna a tenir amb espai. Mira amunt, aixeca el cap, s'ho pensa, torna a jugar a la dreta amb Koundé. El persegueix ara Mojica, passada entre línies, buscant Dani Olmo, la treu la defensa de la Getafe, s'equivoquen, i al tanto que li arriba la pilota a Lamine Yamal, que la penja directament per Gabriel Jesús, d'esquenes, juga per Olmo, línia eròtica! Corna! Ui, la línia eròtica, tu! Ui, la línia eròtica, tu!
2: A veure si no truques a mare.
5: Mare,
2: en realitat.
5: Ai.
0: Que bé ho ha fet ara Gabriel Jesús, descarregant enrere.
4: Crec que li ha sobrat a Olmo el control, eh? Jo crec que Coatada de primeres era la millor tria.
0: Servirà la mínia mal amb Anthony Gordon en curt. Veurem si juga en curt o la penja directa. Jugant ja la mínia mal. Penjarà, no. Deixarà en curt per Anthony Gordon. 3 contra 2 a la banda. I és també Gabriel Jesús per ajudar. Juga novament amb Lamine Yamal. Doni la pilota a Lamine. La rematada! Era de Gavi. Atura David Soria.
2: Aquesta la contem com a ocasió? La rematada de Gavi,
0: aquesta
2: si no...
0: no però la, aquesta no, però la d'Olmo sí.
1: És que no, és un rematada de Gavi, més.
0: El tanto que s'ha equivocat ara Xavi Espart. La deixa en curt, però l'ha recuperat Ivan Azón. La rematada, fàcil per Joan Garcia.
2: Ah, juga.
0: De les poques que ha d'aturar, i ho ha fet amb total solvència.
2: 25 minuts de la primera meitat al Camp Nou, guanya el Barça 1-0.
5: Mira, Gonzalo, quan escoltes això... Pot ser un jugador del Barça o pot ser un Nissan de la gamma e-Power, que és espectacular, ja ho sabeu. Mira. Jugador del Barça, mira. Mira, Eric García.
3: M'ha quedat clar.
5: Va, el futur ja és aquí. La gamma e-Power de Nissan t'espera. Quadrigençà, conducció 100% elèctrica, innovació i 10 anys de garantia. Quadrigençà, concessionari oficial Nissan. On? A Quadrigençà, concessionari oficial Nissan. Els tens a Barcelona i Sant Boi del Llobregat.
2: 25 minuts de la primera meitat. Fermín, quantes ocasions porta el Barça?
4: Ara t'ho dic.
2: I tots aquests papers que tens aquí escrits?
4: Un total de 5 ocasions.
2: 5.
4: Sí.
2: 5.
4: Home, aquí tinc tot el que m'ha generat el gol de Gordon. El gol de Gordon, perquè és molt matiner, per exemple, el darrer més matiner del Barça, que és el que estava buscant, va ser Rafinha 1-0 al Bayern, 24-25, va marcar els 57 segons.
2: I el de Gordon és?
4: Aquest és 1-18.
2: 1-18.
4: I per trobar un precedent a la Lliga, ens hem de remuntar al 22-23, la Lliga de Xavi, contra el Mallorca. Ansu Fati als 49 segons contra el Mallorca.
2: Per cert, Ansu Fati que ja va convocat amb el Mónaco, eh? Ha superat les molèsties físiques i avui ja ha anat convocat aquest cap de setmana. Pobre jugarà xaval. Contra el Toulouse.
8: Pobre xaval.
0: Bona notícia, bona notícia.
3: Gran notícia. Estava veient ara a Gudel, que porta una cinta al cabell. No és la típica cinta per aguantar-se els pèls que té allà, sinó és una cinta d'aquestes com les pulseres o els anells aquest que et diuen sí. exactament tot. Sí? Doncs igual, ara ja es porta en cinta.
2: Es porta el cap, ara,
3: sí,
2: eh?
3: I et mesura també com el teu cerebre... El teu cerebre, anava a dir.
5: A mi m'aniria molt bé per calcular
2: el cervell. Això que expliques és molt interessant. El que estem veient dels anells que són de color negre, que porten molts esportistes. O les cintes al braç, ara es porta el cap.
3: El porta el cap i Gudel, que és un d'ells, que el porta.
2: Ah, jo em pensava que era una cinta del cabell.
3: No. Ell abans portava cinta del cabell, però ara li mesura absolutament tot el que el seu cos fa durant el partit.
5: Pots comprar un, sí que, pel programa?
2: Quant val, això?
3: Doncs no ho sé, però molta pasta.
2: Molta pasta, no? Que bèstia, no?
3: Sí, sí, ja està tot mesurat al màxim.
5: Jo vull un d'aquests, per mesurar-me a veure la tensió durant el partit.
2: En partits com el d'avui, tranquil·litat absoluta, eh?
5: Sí, però
0: en partits com el d'avui, tranquil·litat. Espera, Gabriel Jesús, quin control de Pit. L'ha deixat enrere, la refusa la defensa del Getafe. Li cau la bola a Rodri. Fins i tot el Getafe busca Rodri.
5: I a Galatasaray.
0: Juga allà enrere amb Joan Garcia.
2: Venen molts de seguits fins al clàssic.
0: Sí, ara en venen una pila, eh? Ara és Galatasaray, després vas a Betis, a la ciutat de Betis.
2: A Betis.
0: Després vas a París.
2: Al barri.
0: Després vas a París i després ve al Madrid. El pròxim partit aquí és al Madrid.
5: A mi sí que em posa calent aquesta setmana.
2: Que, per cert, estigueu atents perquè hi haurà acció especial del que t'hi jugués Barça al Clàssic.
5: Diumenge, eh? Diumenge 25 a les 9 de la nit.
0: Buscava una paret Lamine Yamal amb Koundé, la treu Zahid Romero, el tanto que s'equivoca amb la passada, la intenta recuperar Koundé, ho aconsegueix, intenta trepitjar la pilota, juga amb Rodri. Rodri ara intenta... És que no acaben de tancar perquè, clar, hi ha 50 jugadors per acumulació. Tard o d'hora acaba sent molt difícil. Ara és Gordon, qui vol colar-se entremig, fa una paret a Molmo, entre línies, se la tira... S'han tirat massa parets, Anthony Gordon. Ha perdut la pilota al Barça i, de fet, l'àrbitre diu que no hi ha falta de ningú i, per tant, la torna a tenir Xavi Espart. Torna Olmo buscant la paret amb Gordon. És que estem intentant jugar en mig centímetre i, clar, tota passada que no sigui absolutament exacta, el tanto que s'ha equivocat ara Zahid Romero. Ha recuperat Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, Jesús dins l'àrea! Gol! Un gol que ha fet Gabriel Jesús tot sol, recuperant la pilota que ha perdut Zahid Romero i finalment dins l'àrea, una miqueta cap aquí, una miqueta cap allà i finalment la rematada creuada per un David Soria que es pensava que anava al segon pal però marramiau, ha anat pel primer, finalment acaba entrant la pilota, el Barça marca el segon, minut 30, marca la trucadeta de Gabriel Jesús, Barça 2, Getafe 0.
5: I ara sabeu que toca, no? Obrir la nevera i obres la nevera i què passa quan obres la nevera? Mira, a veure, tenim l'efecte. Obres la nevera i... La teva estrella d'am.
9: Oh. No falla la seva cita amb el gol. Gabriel Jesús ha aprofitat l'oportunitat davant aquesta lesió de Rafinha. Són 70 minuts vestint la samarreta del Barça. 3 gols al segon en Lliga. Acció de davanter. Gaudeix com mai al Camp Nou amb el madridista Quino Botti. 30 de la primera, Barça 2, Getafe 0.
4: Són 3 gols de Gabriel Jesús en 3 rematades a porteria del Barça.
0: I espera que roba Gabriel Jesús. Ai. Ha aparegut Gudel, però és que gairebé...
2: Que no pot ni narrar els gols.
0: O sigui, és que, de veritat, perdó, però és que el Getafe està perdent moltes boles en sortida de pilota, que és com...
2: El gol de Gabriel Jesús és per una recuperació, camp àrea rival.
4: Sí, sí, que ha recuperat molt bona.
0: Dins l'àrea.
2: Sí, sí, sí.
4: Però és que, a més, Gabriel Jesús ho fa realment molt bé, perquè ell és el que recupera, ell és el que traça diagonal, el que maniobra dins de l'àrea, el que creua la pilota perquè no pugui arribar a Soria. O sigui, l'acció és molt bona. Gabriel Jesús amb el Barça està marcant cada 29 minuts.
2: I has dit que ha marcat 3 gols en 3 rematades entre els pals?
4: Correcte.
2: Que bèstia.
5: És molt bèstia.
4: I cada 29 minuts.
2: En 70 minuts, Gabriel Jesús, 3 gols.
4: Sí, increïble. Sí, sí, sí.
2: Jorge Jesús, es carrega Cristiano, Gabriel Jesús marca amb el Barça.
5: Meravellós.
2: Quin més poètic.
5: És fantàstic.
2: Per cert, suspès temporalment, Cristiano Ronaldo en Portugal. Ha fet un comunicat a la Federació Portuguesa i ha suspès temporalment Cristiano Ronaldo.
3: Ell va demanar que li sancionessin, per un exemple.
1: Quina gran sort per la selecció de Portugal, doncs ara guanyaran.
2: La definició de Gabriel Jesús és de davanter centre, és fina, fina.
4: Perquè la clau de tot això, a part de la insistència, la pressió, perquè ell és un tipus que pressiona molt bé, la clau de Gabriel Jesús és que no es precipita. Un altre davanter es treu la pilota d'enmig de qualsevol forma i ell aguanta fins trobar la finestra i l'escletxa.
2: I fixa't una cosa, avui falta Rafinha i diguem-ne que els que juguen al seu lloc podrien ser Gordon, Gabriel Jesús, que són els que més o menys van rotant i tal, i marquen tots dos.
4: Correcte.
2: El primer minut i el segon a la mitja hora. Sí, és que és tremendo. Sí, sí, sí.
4: Podries haver optat per un fals nou com Olmo, però em sembla que, no, que Gabriel Jesús té molt nivell. És a dir, l'has de ficar ja dinàmica.
0: Físicament, això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
4: És bèstia, clar.
1: Sí, sí, ha millorat bastant en aquestes 3 setmanes Gabriel Jesús, que se'l veu més ràpid, amb més capacitat de poder pressionar.
0: Va arribar, era Gabriel Tiesinho i ara és Gabriel Jesús.
4: Sí. Gabriel Tiesús, era?
5: No, era Gabriel Tiesús. Era una broma el primer dia. Gabriel Jesús,
2: No, el dubte que tenim és físicament si aguanta o no, perquè ha tingut lesions greus, però la seva qualitat està fora de dubte.
0: Uau, i ara se n'anava de 2, Gabriel Jesús ha acabat forçant la groga.
2: De Ronaldo.
0: Quina passada, com se n'anava de 2. Se n'ha anat d'Andrés García. És una passada, és una passada. Groga per Kiko Femenia.
1: Sí, la primera del partit per Kiko Femenia, que ha trebat a Gabriel Jesús, que havia fet una molt bona acció individual després de recuperar. Ha impactat el genoll, havia guanyat el cos a cos amb Andrés García. La primera groga del partit la veu Kiko Femenia.
4: I tot neix d'una recuperació de Xavi Espar, que fica molt bé la cama. La línia defensiva a mi m'està semblant el millor del Barça avui. O sigui, fixa't que Gabriel Jesús molt bé, Gordon molt bé, Rodri molt bé, però tots els de la línia defensiva estan pressionant la pèrdua de forma espectacular. Sí, sí. Molt bé cap endavant els 4.
5: I de moment no tenim
0: una falta bastant perillosa, està a l'alçada de la línia, diguéssim, de l'àrea, però ben a l'esquerra. La centrada amaga Dani Olmo, finalment hi va la Lamine Yamal, rematada de ningú, la treu la defensa del Getafe, li cau la pilota novament a Anthony Gordon, però Anthony Gordon hi posa pausa perquè està tothom descol·locat i ara tothom ha d'anar tornant mica en mica a la seva posició.
2: Això del bigoti aquest que porta Lamine Yamal, me'l podeu definir, sisplau? No, és que és un
3: rissol. Se'l va deixar per una posta pel tema del Mundial,
6: del Mundial
3: i li ha agradat. Li fa
2: però el porte més afeitat, és a dir, porte, és un bigoti una mica a lo Hitler.
5: Cartel de Medellín.
2: No, home, porte el bigoti com afeitat, és com mig bigoti.
3: No,
2: el porte més perfilat que tu.
6: Sí, més finet. Sí, l'altre dia vaig veure que li feien una entrevista i deia, estoy de la barba ja, perquè era com una posta. No sé quant de temps se l'ha de deixar per la posta, però...
0: També us diré, clar, és que té 18 anys, quin bigoti voleu que li surti? Jo amb 19 tenia borrissol, eh?
6: Borrissol?
2: És
6: que parles un català tan perfecte.
2: Sí,
5: com l'Escobarcí.
0: És el que té.
6: Ens diuen per aquí, pel YouTube, que ens estan veient, que Lamine senten que avui no està còmode.
5: Mira, tal com està, el podem reservar per un altre dia, que tenim un calendari espectacular per davant.
6: Molt bé.
2: Que, per cert, Hansi Flick va cridar l'atenció a la roda de premsa prèvia al partit perquè va elogiar molt la gestió dels minuts
4: de la Fuente.
2: Molt.
4: Sí,
2: estava
4: perquè...
2: molt content i que li agradava que Lamine Yamal jugués 60-70 minuts, que ja li servia, encara que fos titular sempre, però que el dosifiqués i jugués 60-70 minuts.
4: Perquè de la Fuente va establir aquest topall de 270 minuts i ho ha complert, és a dir, amb tots els jugadors ho ha complert. Pau Cubarsí 2,70, Lamine és cert que va fer 2,80, però vaja, la cosa és la mateixa i crec que aquesta gestió em sembla molt, molt bona. S'ha rebaixat, no?, una mica la tensió que podia haver entre selecció espanyola i Barça. Em sembla positiu perquè és que quasi tota la selecció espanyola, la columna és del Barça.
2: Joc aturat al Camp Nou, jugador del Getafe a terra, l'estan atenent, 35 minuts de la primera meitat, el Barça guanya 2-0, han marcat Anthony Gordon al minut 1, el segon l'ha fet Gabriel Jesús a la mitja hora de partit, plàcid el partit del Barça, que està guanyant 2-0, i Zaid Romero està al terra lesionat, Fermín?
4: Sí, sí, té molèsties al central argentí, és un dels cedits que va arribar la temporada passada i l'han adquirit en propietat aquest curs perquè el rendiment va ser molt bo. Quan estem tornant a veure la pressió asfixiant del Barça, a mi em sembla que la defensa del Getafe no està bé en aquest sentit, perquè intenta un dels centrals una conducció, concretament Zaid Romero, que no porta enlloc, però la insistència del Barça en la pressió és el que crec que de moment està marcant la la diferència. Zaid Romero és una bona peça per ells, eh? Vull dir, és un jugador que és prou fiable i molt titular.
5: Estàs a terra, doncs, per una jugada canviat. Que sí, no era fora de joc.
9: L'han canviat, nois? Primer canvi del Getafe, marxa Zaid Romero, entra Apkar, just quan s'havia fet aquesta aturada. Tenca per
0: No, jo crec que és una senyalada de manual.
5: Sí, sí.
0: Ell és qui s'ha fotut una excursió dins l'àrea. És que se n'ha intentat anar de 3 dins l'àrea.
2: Jo crec que el canvia perquè s'ha lesionat.
9: Jo també ho penso.
2: Ja, sí, s'ha lesionat, segur. El canvia per lesió.
5: O s'ha esborrat.
4: És cert que l'acció està molt malament, com deia Albert Mu, perquè fa tot el que no ha de fer un central, que és començar a traçar diagonal, pot ser que
2: igual
4: ja estigués
2: garrativat. Ja i és veritat que el Cristóbal, ha assenyalat fora de joc i no ho semblava.
5: No, és que no ho era. No ho era. Era una paret entre Lamine i Koundé, i Koundé estava en posició correcta. I després, just després, en l'acció defensiva, això ens ha fet mal al jugador.
2: Zaid Romero.
5: Bueno, la qualitat es nota, sí que Rodríguez, amb els acabats... MCAT Group.
2: Per què t'has corregit? Has dit qualitat en català i has dit qualitat
5: després
2: en castellà.
5: No, perquè és qualitat i qualitat.
2: Ah, les dues coses.
5: Les dues coses, clar. MCAT Group tenen els millors materials per a la construcció, decoració, assessorament, materials sostenibles i el més important, la butxaca, te la cuiden. Els millors preus possibles. MCAT Group, entra al seu web, mcat.cat, mcat.cat.
2: Ja sabeu que el que t'hi jugues Barça s'escolta i es veu. Si observeu ara el plano general que farà l'Andros l'estudi, observareu que el Gonzalo ha marxat. Ha fet veure que el trucaven, que parlava per telèfon i se n'ha anat.
6: Ha fet veure.
2: Ha abandonat la seva cadira, ara ho podeu observar. Ha fet un Zaid Romero.
6: Això feia la Sálvame molt.
2: Alejandro, mira si hi ha algú que hagi dit que em marcarien Anthony Gordon i Gabriel Jesús al partit d'avui. Ostres. Mentre hi ha córner a favor del Barça, Bermú.
0: Hi ha córner a favor del Barça. La pilota en una jugada de poca monta, però que han hagut d'acabar refusant a córner la defensa del Getafe. Ho ha fet Gené. I ara tenim una centrada que intentarà posar Dani Olmo. Té Gordon en curt, però la penjarà, la pinja a la frontal, al tanto que és Lamine Yamal, a lo Mendieta, rematada fora! El referent Mendieta m'ha sortit perquè, no sé si us en recordeu, d'aquell xarro que fot Mendieta per tot l'escaire.
4: Amb el València.
0: Pilota templada, pilota tranquil·la, canvia Dani Olmo buscant Lamine Yamal i veus com està, esperant-la, però allò, quines ganes que tinc ara de rematar això, d'aquelles que dius, passa-me'l així, sisplau, a la frontal, com jo la vull, doncs tal qual, i ha rematat fora Lamine Yamal.
4: És que el Mendieta del València era una referència de culte per tots nosaltres, eh? Vull dir, una cosa increïble.
5: Ara és DJ.
4: Ah, sí?
5: Sí, Mendieta, DJ Mendieta.
2: Sempre ha estat un gran amant de la música anglesa,
5: sí,
2: sobretot.
5: Música electrònica i tal.
4: Sí,
5: i
4: va jugar al Middlesbrough. Sí.
2: Era un futbolista que no sabies ben bé quina posició ocupava el camp.
4: És que amb el Barça va rotar molt, eh? Va ser lateral, va ser interior, però ell era més banda dreta,
5: en
4: atac.
5: I contra el Barça feia partidassos.
2: Sí, i golaços.
4: Tot aquell València, amb el Piojo López, Farinós...
2: Però està passant bé la gent al Camp Nou, eh? L'escoltem en directe el que t'hi jugués Barça. Està ple l'estadi o no?
9: Sí, jo
0: bastant,
9: veig bastant.
0: Sí. Centrada de Xavi Espart, molt passada, servei de porteria pel Getafe.
9: S'ha reduït bastant la part de l'aforament de la zona del Getafe, que hi ha molt i molt poca gent, i jo et diria que estarem pels... Va, m'arrisco una mica, 58-59.
0: Potser un pèl menys, eh? Però sí que 55, sí.
2: Bueno. Per cert, el Barça ha marcat dos gols. La narració, has inclòs algunes de les paraules que t'havien llançat com a repte a la porta i Eric García?
0: Sí. Eric García, que havia dit marramiau i sol.
2: Vale.
0: Doncs, clar, un...
2: El segon gol, eh?
0: Clar, un jugador com és Gabriel Jesús, que marca tot sol i a més, li fa un marramiau al porter, doncs...
9: A més a més, aquesta era facileta.
2: A la mitja part ho escoltarem.
0: Al tanto Xavi Espart, que ara intenta anar-se'n com si fos Karim Adeyemi gairebé. Juga amb Olmo, Olmo que la pica i intenta anar-se'n, però finalment ha de posar pausa a la jugada. Juga amb Rodri a l'esquerra, és Gavi que intenta aixecar el cap per trobar algú. Rodri a tres quarts de camp, intenta anar-se'n de tots, finalment acaba obrint a l'esquerra, és Gavi. És que tens els dos centrals, Gerard Martín i Eric García, no és que estiguin al mig del camp, és que estan a tres quarts.
9: Clar. És a dir, estan a l'alçada d'on hi ha Bordalàs, els dos centrals, més enllà de l'àrea tècnica del Getafe.
2: M'ha cridat molt l'atenció una dada, eh? Espera, que ataca el Barça i ho comento.
0: Espera un moment, que és Xavi Espart, que aprova la rematada, ha rebentat el cap d'Apkar i ara el tanto... No, el tanto que...
5: Sí, sí.
0: Abkar a terra i, evidentment, no diguis, no digueu coses que no estigui bé Abdelabkar.
1: Sí, sí, ara fan venir ràpid, surten ràpid ja els metges del Getafe, crida Gabriel Jesús i diferents jugadors del Getafe.
2: Ha caigut com Topuri als Estats Units.
5: Que no per tant, home, que no és un Mikasa.
1: Ha caigut totalment, no, home.
0: Tot el que és un xut de Xavi Espartner.
5: Però us en recordeu del Mikasa.
2: Jo m'he empolgat.
5: A mi m'ha sortit líquid transparent del nas.
2: El castanyot és tremendo.
5: Una pilotada amb Mikasa.
2: El castanyot és tremendo, d'Abkar. Que treu la pilota en el cap, la rematada de Xavi Espar, que aquí s'atreveix tothom, el Barça de Flick, Espar, Eric García... Avui marca Gerard Martín.
4: Home, és que quan ho deia Albert, que al final els de la línia defensiva estan avançant posicions, clar, és que el Getafe s'enfonsa tant en el 5-4-1, el més avançat és Ivan Azón, però Ivan Azón hi ha moments que està més pendent de Rodri, per tant, tota la línia defensiva té tot el marge del món per pujar.
2: Abkar encara està al terra, però veiem que recuperarà i bon gest de Xavi Espar, que ha anat a buscar-lo i a demanar-li perdó, entenc.
0: Sí, a interessar-se per ell més que, clar, demanar perdó al final és més em sap greu que perdó, perquè no és que hagi fet res malament.
2: Un em sap greu és un perdó, no?
0: No, em sap greu és mostrar simpatia sense demanar perdó, diguéssim. Perdó és com si haguessis fet alguna cosa malament, és admetre que has fet alguna cosa malament. Hi ha molta gent que demana perdó.
2: Tu pots demanar perdó sense haver fet res malament, sinó perquè et disculpes, ja està, no?
5: T'imagines que fes el
6: perquè
5: contrari?
6: Perquè et sap greu i ja està, no?
2: Exacte, et sap greu i demanes perdó, però no perquè hagis fet res malament, no, Bermú?
0: Aquí entraríem en... Voleu que comencem a parlar de com es diu, de filosofia? Voleu que comencem a filosofia?
2: Sí, això seria de llengua, si de cas, més que filosofia, no?
0: Bueno, depèn del que signifiqui per vosaltres disculpar-se. És a dir, per mi disculpar-se implica admetre un error i mostrar empatia és una altra cosa. És a dir, hi han disculpes que són sense que et sàpiga greu i hi ha coses que et saben greu, però tu saps, evidentment, que no has fet res malament.
1: Jo acostumo a demanar...
6: Sí que li agrada la filosofia.
1: No em sap greu. Estic d'acord.
5: Això m'agradaria parlar de filosofia a les 2-3 de la matinada amb un whisky amb tu, Bermú. Faria molt de gust.
6: Jo, els meus pares són profes de filo, si vols anar a casa meva.
2: Els pots enviar un missatge? Si tu pots demanar perdó sense haver fet res malament.
6: Només tinc un petit problema. Ma mare està al Japó. Llavors, per horari, jo crec que està dormint.
5: Japó.
4: Quina enveja.
0: Ha hagut de marxar Abkar, que ja torna, mentre la té Anthony Gordon a la banda esquerra, entra a l'àrea, intenta anar-se'n ara d'Andrés García, la pilota entremig, ha rematat Lamine Yamal, però ha rematat, crec, sobre el peu de Ramon Terrats, que ara mateix és al terra.
1: Sí, li ha fet falta la mina a l'intent de rematada, ha posat el peu abans a Ramon Terrats, li ha fet falta, s'aixeca ja l'exfutbolista de Girona i Espanyol i recupera la pilota al Getafe.
0: Gonzalo, la trucada és molt llarga o què?
5: Sí, molt llarga.
2: No, ha marxat. Però ha deixat les coses aquí, Té les claus, els auriculars...
5: No, molt lluny no anirà perquè tenim les claus de la moto.
2: Alguna cosa igual ha passat amb el Gonzalo.
0: Igual l'ha trucat a Gabriel Jesús, que just que ha marxat quan ha marcat el gol Gabriel Jesús, fa la trucadeta i l'ha fet el Gonzalo.
5: Posa les ulleres del Gonzalo.
2: Ara el Cristóbal s'ha posat les ulleres, sí.
0: David Soria, buscant de cap, remata Ivan Azón, però clar, és que estan sols, és que com aquell que diu, ni ho intenten.
1: Ha desesperat, Ramon Terrats ara desesperat, mirant els seus companys, volem dir,
0: que fem,
1: se la quedi una mica.
4: Que són 40 passades bones del Getafe en 44 minuts.
2: 40 passades només?
4: Bones.
2: Poquíssim.
4: No, clar, és irrisori.
2: És que Ramon Terrats...
1: És una passada per minuts.
2: El que t'hi jugues, ens va reconèixer una cosa que em va cridar molt l'atenció i em va semblar interessant, i és que deia que el Barça t'ofega tant sense pilota que quan la tens ja no la vols perquè estàs asfixiat.
4: És així, s'ajunta això i que el Getafe té pocs jugadors per estirar possessions. És a dir, perquè més enllà de Terrats, em costa veure jugadors que ho puguin fer. És a dir, al Getafe li costa estirar possessions davant l'Alavés, imagina't amb un Barça que és capaç de pressionar-te constantment.
5: Ai, sí, que Rodríguez.
6: Segons ChatGPT sí que es pot demanar disculpes sense que sigui culpa teva,
2: Gràcies, ChatGPT.
5: Sí que és molt fàcil parlar des del sofà, des d'aquí, des de la ràdio. Fes-ho tu, juga al Camp Nou i fes-ho tu. Ho pots fer amb els amics de CaixaBank. Amb l'experience de CaixaBank pots fer el teu somni realitat de jugar en un camp de primera divisió. Ja saps, dona't d'alta i pregunta per l'experience de CaixaBank.
0: Aquí l'únic temps que hem perdut ha estat per un canvi de lesió que s'ha fet durant la pausa de hidratació i la nata de l'Abkar per la rematada de Xavi Espart.
1: Els dos gols, ja ha afegit 4 a l'àrbitre, ja s'ha jugat el primer.
0: La paret de Lamine Yamal amb Koundé, fa falta Mojica, serà groga per Johan Mojica, paret Koundé, Lamine Yamal. en què l'ha tornat a la Minya mal cap a Koundé d'Esperó, sí. Ho ha fet fantàstic.
1: És bona l'acció de l'avui la banda dreta titular del Barça, en tot cas segona targeta groga del partit, la segona per un futbolista del Getafe, l'havia vist Kiko Femenia, per tant els dos carrilers del Getafe amb groga.
2: La falta és perillosa a favor del Barça.
0: Sí. Sí, i torna a estar al barco de Koundé.
2: Bona primera meitat de Koundé.
0: Perquè jo el veia molt empanat i al final és un jugador, jo crec, amb tendència a empanar-se. I una cosa, però crec que el que ha dit més el que està fent avui
4: i és
0: diesel.
2: L'assistència de Lamine, que ja és com qui va comprar el pa, és espectacular.
0: Rematada de Koundé, atura David Soria.
9: Que maco t'hauria quedat, que això.
0: Que maco que hauria quedat. Centrada de Dani Olmo. Rematada Koundé, però fàcil a les mans de David Soria.
2: Us dic una cosa,
0: i ara
2: eh?
0: Ja l'envia directament David Soria amunt, okay. I en un sol control ha recuperat el mateix Anthony Gordon.
2: En mitja part, en mitja part, el Flaqui ja ha clavat els seus 5 vaticinis. Wow. Els 5 flaquicinis. Mireu,
0: aviam,
2: Gabriel
0: aviam,
2: Jesús, superpoders i marcat. Joan Garcia, tarde plàcida, ha tocat una pilota. Pam. Koundé, B, l'estem destacant. Gol d'Anthony Gordon, ha marcat. I Lamine Yamal.
4: Màgia.
2: Màgia, l'acabem de veure. Molt els 5 clavats.
9: Una cosa, porta 17 dies seguits posant que Anthony Gordon en marcava, eh? Vull dir, algun dia l'havia de fer, també.
5: Va, però no trenquis la joguina, va. No
0: puigis amb algú. I això que en l'últim partit va dir que era l'última vegada que apostava per Anthony Gordon.
9: Ho ha anat fent, però com que han passat 3 setmanes ja no ens en recordàvem.
0: Mira, és Anthony Gordon precisament qui la té des de la banda esquerra. Intenta encarar Kiko Femenia, juga enrere amb Rodri, Rodri que la penja, Koundé controla dins l'àrea, sol, Koundé, t'has adormit, Koundé, te l'han robat.
9: Era claríssima. Ah.
0: T'han robat la pilota, quan jo crec que el control ja no li ha quedat bé, no ha sabut com rematar i ha dit res, doncs l'he perduda. I
9: no havia assenyalat fora de joc a Linier, per tant,
0: no
9: era claríssima pel Barça.
4: És que no confia en la cama esquerra, ja. Perquè ell ho fa bé, perquè esmorteix la pilota amb el pit i la desmarcada és molt bona de Koundé, la bola de Rodri també, però és per acabar-la de primeres, i ell dubta.
5: Sí, sí. Totalment.
2: Són les 6:22, esteu escoltant el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, a punt d'arribar a la mitja part al Camp Nou, guanya el Barça 2-0 i ha estat a punt de marcar el tercer, Jules Koundé, Bermú.
0: Mentre, a més, ens adonem que no eren 14 dies de festa el que va donar Bordalàs, eren 21.
9: De fet, estava
0: encara estan de festa aquesta gent.
9: Jo crec que és que estava pensadíssim, clarament, perquè el primer partit després de l'aturada era contra el Barça. És a dir, si el partit arriba a contra l'Alavés a casa, no dona 14 dies de festa.
2: Ja sabeu que podeu enviar missatges al 606-32-72-11, a la mitja part n'escoltarem algun, però us en llegeixo... que acaba d'arribar, perquè és d'immediatesa, si no, no s'entendrà. Com pot ser tan dolent sobre Koundé? Aquest el marco jo, que soy un gordo semialcohólico.
6: ¡Hala! ¡Mare meva!
5: Així m'agrada.
0: Espera, que es torna el Getafe, que s'ha de córner... Córner pel Getafe.
9: El primer pel Getafe, gran acció de Ramon Terrats, que li ha robat la pilota a Eric García, arriba fins al final de la banda esquerra, l'ha posat, ha rebutjat Gerard Martín a córner, el primer pel Getafe, ja la pilota en joc.
0: Mojica que penja, res, ha refusat Rodri, el tanto que Olmo també la torna a perdre, pilota a la dreta, Gudel, la pilota que surt rebotada per part d'Eric García, en un moment córner, però l'àrbitre diu que no hi ha temps per més, de manera que no se servirà, i quan som al minut 49 i mig, de manera que Gil Manzano diu, ei, us he deixat mig minut més del que ja us havia previst, doncs arribem al... previst, sí. Arribem al descans, amb 2-0, guanya el Barça contra el Getafe.
9: Protesten els futbolistes del Getafe a l'àrbitre per no haver deixat assecar aquest servei de cantonada, retiren els futbolistes, Rodri que saluda a la família, Gabriel Jesús que també busca mirades còmplices a la grada, Gené queda protestant encara amb Jesús Gil Manzano, Gerard Martín i Joan García que parlen sobre l'última acció, Eric ja s'ha tret la màscara, tots els futbolistes a dins del vestidor, Barça 2, Getafe 0.
2: 7:24, protesten els jugadors del Getafe perquè l'àrbitre no ha deixat sacar el córner, ha assenyalat la mitja part, Cristóbal.
5: I hem disfrutat d'aquesta primera part del Que t'hi jugues Barça amb el patrociner de CaixaBank Estrella Damm i Quadijansà, concessionari oficial Nissan.
2: Abans de la pausa publicitària de la mitja part al Que t'hi jugues Barça, aguantem per si parla algun futbolista a la tele i l'escoltem en directe a Ser Catalunya. Requadrem que els primers 45 minuts han estat plàcids pel Barça, que ha marcat el primer gol al primer minut de partit, una rematada amb la dreta d'Anthony Gordon des de la frontal de l'àrea a l'esquerra de David Soria, ha suposat el 1-0. El segon l'ha marcat Gabriel Jesús a la mitja hora de partit. Parla Gudel, jugador del Getafe, l'escoltem a Dazón.
8: Con experiencia ha salido muy animado por sus compañeros, entiendo que ha sido un palo por todo y por la lesión también después.
10: Sí, bueno, es un momento individual, pero sobre todo hay que hacerlo mejor como equipo, hay que ser más agresivo en los duelos, ganar más los duelos y crear un poco más adelante. Pero bueno, tenemos la segunda parte para pa dar la vuelta.
8: Luego Nemanja también que el mínimo error, el Barça da la impresión de que te lo penaliza.
10: Sí, eso lo sabíamos. Sabíamos que el mínimo error ellos lo aprovechan. Hay que minimizar los errores e intentarlo dar la vuelta a la segunda parte.
8: Gracias, Gudel. Suerte para lo que viene.
2: Son les paraules de Gudel, que com Rakitic, el seu compatriota, parla castellà. Compatriota no, perquè Rakitic és croat i Gudel és serbi, sí, sí, però són els dos dels Balcans. Parla castellà amb accent andalús perquè va jugar al Sevilla. Un Gudel que ha començat parlant sobre Zahid Romero, substituït per una lesió muscular. En el seu lloc ha entrat Abkar. Hi ha hagut aquest canvi només. També dues targetes grogues per a dos jugadors del Getafe, Kiko Femenia i Mojica. El Barça guanya 2-0. Ara repassem les dades de la primera meitat que el Barça ha encarrilat amb aquests gols d'Anthony Gordon i Gabriel Jesús. 6-26 a Canàries. Escolteu Ser Catalunya.
11: Som el que ens agrada fer la prèvia al bar, mullar-nos a la grada, portar l'entrepà de casa i ara tenim un micro. Que t'hi jugues, Barça? Som feliços amb molt poc.
12: I puc parlar català, però com porto quasi 3 hores parlant en castellà, prefereixo parlar en castellà.
13: O euskera.
14: Molt bé, com vull. Sí, també podria. Parlo euskera.
12: Vale, sí. Vale.
5: Com bueno, es dice que t'hi jugues, Barça, en euskera?
12: No la jocats en Jesús, Barça.
14: Que doncs m'agrada, eh?
5: Grande.
14: Ens
5: encanta. Opa!
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
16: Ei, com va? Com et dius?
17: Tenim un nom que el sap tothom.
16: Però d'on surts tu?
17: Tant se val d'on venim, si del sud.
16: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
17: Ara estem d'acord, estem d'acord.
16: Sí, i una estrella ens agermana.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: Vols estrenar un Nissan Qashqai a un preu que emociona? Amb el renting de Nissan Qadis Llançà podràs gaudir del teu Nissan sempre nou, sense preocupacions i amb lliurament immediat. Des de 381 euros al mes, amb l'IVA inclòs. Gaudeix del cotxe dels teus somnis. Entra a QadisLlançà.es i descobreix-los.
20: Un glob de vi.
21: Un glob de cervesa.
22: Un glob entre amics.
23: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
24: A Emcat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
25: I també totes les eines i ferreteria.
24: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
25: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
26: Ho escoltes? És el compte enrere.
27: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
28: M'expliques un conte, papa?
29: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
30: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
31: Deixa de cridar-li a la ràdio. Si vols insultar-nos, ho pots fer al nostre WhatsApp. 616-32-72-11.
32: Per cert, no, si tu digues hola, Cristóbal, hola, t'estan hola, dient que a Cristóbal hay que bajarle el sueldo, que s'ho passa massa bé. T'ho diuen a tu, sí.
33: Diria que pagar ell per vindre.
34: Diria que pagar tu per vindre.
35: Pues no m'ho dic pagades a mi.
5: Veniu a jugar vosaltres també, jo espero aquí. Tinc el bombo, tinc les estrelles, ho tinc tot. Veniu, us esperem.
36: A tu també t'han dit que t'havien de baixar el salari, Bermo?
35: No, aquí no, però de...
36: Aquí no.
35: Aquí, sí, és reconec. S'ha dit el contrari, no? Però és veritat que al principi, quan començava la ràdio, se'm deia... És que no t'hauríeu de pagar per estar aquí i tal, us ho passeu molt bé. Jo pensava, home,
36: jo també estem fent feina. Si treballés d'una altra cosa, segurament faria un programa gratis. Com a hobby.
35: És possible.
36: Gratis. Sí.
35: És possible. De fet, quan no tenia feina, això feia.
36: Aplaudiment per al gran capità.
37: Jo no faré gratis res, eh?

0: Sempre ens deixa alguna lliçó de vida, el gran capità, que m'encanta que digui i ens hagi ensenyat que les tres paraules més importants en català són bon dia, sisplau i gràcies. Són 8:15 de la tarda, escolteu el que t'hi jugues Barça, SER Catalunya, podeu escoltar-nos a través de la ràdio, de l'aplicació per a telèfons mòbils, de la pàgina web de SER Catalunya i també veure'ns al live del que t'hi jugues al YouTube. Imatges també a la resta de xarxes socials. El Barça guanya 2-0 en aquesta primera meitat amb gols de Gordon i Gabriel Jesús.
1: Pim, pam, una festa, sempre. Continua la festa. Anem a les dades, no, amb CaixaBank?
2: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
3: Una primera meitat, com sempre, prolífica. Són 11 rematades del Barça, 5 a porteria. Recordem que la primera a porteria del Barça ha acabat en el gol de Gordon en el minut 1-18. El Barça, en 5 partits dels 9 de la temporada, ha marcat el primer gol amb la primera rematada a porteria. El Getafe només una rematada en tota la primera meitat, una que ha anat a porteria, per tant, una intervenció de Joan Garcia. 8 ocasions ha creat el Barça la primera, 2 al Getafe, clares al Barça, 2 al Getafe cap. Compte passades, perquè el Barça porta 420 a la primera meitat, al Getafe 49. Només Rodri ha fet 80 passades, tot el Getafe 49. I quasi Rodri té el doble de passades que tot l'equip rival en el dia d'avui.
1: Que fitxajazo.
3: 16 accions del Barça a l'àrea del Getafe, només 2 al Getafe a l'àrea del Barça. Tenim una dada que em sembla molt interessant de la primera meitat del Barça, que són 24 recuperacions del Barça, però 6 altes, 6 recuperacions a 3 quarts, una de les quals de Gabriel Jesús ha acabat amb el 2-0. Gabriel Jesús és el jugador que ha recuperat més pilotes altes, un total de 2, però també el que ha recuperat més pilotes en general del Barça a la primera meitat. Gabriel Jesús n'ha recuperat 5, 2 a l'últim terç. Rodri molt destacat, amb molta presència, 91 accions de Rodri. Gordon està participant més que Lamine Yamal. 43 accions de Gordon, 34 de Lamine Yamal, que sobre Gordon, 3 de 3 en regats, el que més.
0: Brutal, eh, João Pedro? Estàs content amb Gabriel Jesús?
4: Ah! Sinto contento. Claro, porque o importante não é se o Rafinha, se o Gabriel Jesus. O importante é que o davanter do Barça ha de ser do Brasil! Claro!
1: Bueno, i brutal el tema Rodri, o sigui, em posa molt calent saber que sobre és la peça que necessitava el Madrid.
0: Totalment.
1: Te l'has emportat tu i mira quin rendiment t'està donant
0: fitxatge
1: des del primer dia.
3: T'està fent millor i t'està elevant segurament la faceta en què el Barça no era tan rodó.
0: I la personalitat i experiència que porta el vestidor.
1: Això.
0: Per cert, Alejandra, hi ha algú que a la porra a Instagram hagi pronosticat que el Barça guanyaria amb gols de Gordon i Gabriel Jesús?
5: Bueno, amb gols de Gordon i Gabriel Jesús sí que s'han dit, però com primer golejador, perdó, és Gordon, i ara mateix, si s'acabés el partit, sí que hi hauria una sola guanyadora, només una, que és Núria Vilafranca, que ha dit un 2-0 en primer golejador, Gordon.
0: Val.
5: Però, clar, hi ha una segona part, encara.
0: Val, val, val. I n'hi ha que han dit Gordon i Gabriel,
5: Gabriel Jesús.
0: Eh?
5: I, per cert, atenció, perquè al YouTube també ens diuen que ens estan escoltant des de Santiago de Chile, des del gimnàs, baixant les pizzas d'ahir la nit.
0: A Xile.
1: Vinga, a córrer a la cinta.
0: Va, aneu-nos posant. Des d'on ens escolteu, des d'on seguiu el que t'hi jugués Barça. També ens podeu enviar notes d'àudio al 616-32-72-11, 616-32-72-11, com la que he llegit fa una estona del Didac. Que el gol de Koundé, el marco hasta yo, que sóc un gordo semialcohòlico. L'Antonio també ens ha enviat nota d'àudio en aquest cas.
6: El Getafe és l'únic equip capaç de sortir amb 7-7-1 i sumar 11 jugadors. Gran de Flaquicini, gol de Toni el Gordo. Gran.
0: 7-7-1. Notes d'àudio, el 616-32-72-11. I a les notes d'àudio també ens podeu deixar els vostres reptes per al Bermúdez. Paraules que voleu que coli als gols del Barça, com per exemple va fer Eric García, el que t'hi jugues, i el guant l'ha recollit el Bermúdez al segon gol d'aquesta tarda.
7: Estem amb Eric García, que ens dirà dues paraules per colar un gol.
8: Marramiau i sol.
7: I sol, fantàstic.
4: Un gol que ha fet Gabriel Jesús, tot sol, tot sol, tot sol. La rematada creuada per un David Soria que es pensava que anava al segon pal, però marramiau! Ha anat pel primer, finalment acaba entrant la pilota, el Barça marca el segon.
0: Si voleu fer com Eric García, llançar un repte al Bermúdez. 616-32-72-11, 616-32-72-11, paraules que voleu que coli a la narració dels gols del Barça. El Eric ens va demanar que diguéssim marramiau i sol, i el gol de Gabriel Jesús, Bermú, ha escolat marramiau i sol.
9: Doncs sí, sí, sí, i ara toca veure si la gent encara té ganes de que jo digui paraules i aquestes tonteries.
0: Gonzalo, que ja has tornat a l'estudi, sí. Estàvem patint per tu i els oients també.
10: Tot bé, tot bé. Tot bé.
0: Arreglat?
10: Tot bé. Sí.
0: Me n'alegro.
5: Has preguntat des d'on ens escoltaven i ens diuen que des del mateix Camp Nou i una altra persona des de Bèlgica.
0: Oh, mira que bé.
9: Pensava que havies anat a Toques Grasses.
1: Com m'agrada això, no?
0: El Gonzalo és de reggaetó.
5: Sí, sí, sí,
0: això m'encanta.
5: Sí, sí.
0: S'ha de reivindicar.
1: No, s'ha de reivindicar, sí, sí, perquè
0: la raó,
1: és el típic.
5: Però molta gent, no?
1: Veus algú amb el pinganillo, estàs a la grada, veus algú... Era fora de joc, què diuen? Què diuen? Era fora de joc o no? Era falta o no era falta?
10: Clar.
1: Sempre preguntes. Jo soc d'aquells que sempre amb el pinganillo i sempre em preguntaven. M'agrada.
0: Clar.
1: A norma.
0: Aviam, el Barça està guanyant 2-0 a la mitja part. Ha guanyat l'Atlético de Madrid a Mendizorroza 1-2 a l'Alavés. El partit de les dues s'ha suspès, el Rayo Athletic Club, perquè la gent ha començat a llançar objectes al terreny de joc. Avions de paper, pilotes de goma per protestar contra Martín Presa. Avui el Rayo tornava a jugar a Vallecas. El partit no ha pogut continuar després que al minut 13 ha començat una protesta contra el propietari del club. Per tant, suspès el Rayo Athletic Club. Acabat el Alavés 1, Atlético 2. A la mitja part, Barça 2, Getafe 0. I a les 9 de la nit, a les 9 de la nit, Madrid-Villarreal al Bernabéu. Estarem pendents de quan saltin a escalfar els jugadors, quan comenci el partit, quina és la reacció del Bernabéu, i òbviament explicarem tan bon punt coneguem les alineacions amb què surt el Madrid i també el Villarreal. Requadreu la informació que ens ha donat el Nil Solà, que ha enviat un missatge a un jugador del Villarreal dient-li, sisplau, feu-nos un favor avui. La resposta d'aquest jugador, avui ho farem.
1: Grandes, grandes, vamos, ho farem!
9: Ai, ai, ai, ai.
1: Sí, ho farem!
11: Si guanyen, el truquem a setmana que ve el que t'hi jugues.
0: Oh, sisplau, sisplau, sisplau. Tenim xifra d'assistència ja oficial al Camp Nou?
11: Sí, em sap greu dir que en això també ha guanyat Albert Bermúdez, 59.465 persones, per tant, molt i molt a prop del ple.
0: Molt bé.
11: Bueno, dit entre 58 i 59.
0: La primera meitat del Barça, Fermín, ha estat prou bona perquè el Getafe és un equip contra el que costa jugar i ha fet dos gols i ha generat bastantes ocasions, eh?
3: Davant rivals d'aquest tipus, les preocupacions són dues, no? El primer, què passa amb pilotes? Si tu estàs espès, segurament afavoreixes que l'equip estigui més còmode, l'adversari, perquè justament vol que tinguis espessor, que tinguis un context trabat. El Barça li dona vertigen, el Barça sacseja molt bé en atac, hem vist un Gordon realment molt, molt bo. I després l'altra preocupació és, el Getafe serà capaç de sortir del seu camp i es podrà expandir en algun moment? La resposta és no, perquè justament la línia defensiva del Barça està espectacular. És a dir, Koundé, Aspar, Gerard i Eric estan increïbles defensant cap endavant i moltes vegades el focus està en el tadal, en què ve jugar Rodri entre línies, en què ve Olmo, però també cal ponderar com de bé s'està comportant la línia defensiva.
0: Alejandra, has espiat aquesta setmana els jugadors, sí. A les seves xarxes socials, encara no surten els futbolistes del Barça, estan al túnel de vestidors i Lamine Yamal ha estat especialment actiu?
5: Sí, home, també és veritat que Lamine, amb l'edat que té, està molt actiu sempre a xarxes, però té diverses notícies. Lamine Yamal, per exemple, ja tenim nom dels gossos. Amb la Inés García sabeu que tenen dos Golden, sí, que han adoptat i tal. Viuen junts? Sí, sí, la Inés ha vingut aquí a viure, a Barcelona. Sí, sí.
0: I viu amb Lamine Yamal.
5: I viu amb Lamine, exacte.
1: A casa,
5: i ara
1: a casa
5: dos...
1: de la Shakira i el Piqué, no?
5: Exacte,
11: amb Lamine i amb els amics, si no m'equivoco.
5: Sí, encara. Amb el Moja i Doha.
0: O sigui, Lamine Yamal s'ha portat a viure a la nòvia a casa seva on estan els amics.
5: Amb la casa que té, potser no es creuen.
10: Tenen una casa a part dins la casa.
0: Ah, val.
5: O sigui,
0: té casa seva i casa pels amics.
5: Clar,
10: era la casa on vivien els pares de Shakira.
5: Exacte. Val. El gos que és mascle ja tenia un nom que els dos havien acordat, que era Copito. Però la femella, hi havia una baralleta entre ells. Ell deia, a mi em volia Bubalú, us en recordeu, vam comentar aquí, i ella volia Coco. Van fer una enquesta, l'enquesta se l'han passat per allà, però finalment es diu Coco, és a dir, que Lamine guanya molts partits, però a casa guanya la Inés García.
0: La meva mare té tres gossos i un es diu Coco.
5: I la meva gata es diu Coco, també.
0: Mira.
5: Sí, sí, deu ser un nom molt de mascota.
1: Que originals que sou, no?
5: No, sí, sí, sí, però és així, mira, és així. Després tenim una altra cosa que m'ha encantat, que s'ha fet molt viral en les últimes hores, i és que la mare de Lamine ha penjat un vídeo amb el germà petit de Lamine, el Kane, perquè ha repassat els jugadors amb el nen, i clar, hem tingut una mica de drama perquè el Kane no sabia que Lewandowski ja no està al Barça.
12: Me dice cinco jugadores.
13: Tete.
12: Sí.
13: Rafinha.
12: Sí.
13: Pedri.
12: Muy bien, sí.
13: Admi Olmo.
12: Muy bien.
13: Manoski.
12: Sí, pero ya no está.
13: Manoski.
12: Vale, ¿quién más? ¿Quién más?
5: en el Barça.
0: M'encante, m'encante. Me menjaria.
1: No està Manoski.
0: El Tete, el Tete. Sisplau, Bermo, a partir d'ara ja no és la Mina, és el Tete.
5: És el Tete, és el Tete. I tenim una altra cosa. Digues, digues.
14: No, que ahora es un lástimo porque Robert, yo con Kane me llevo súper super bien, ¿no? Porque le,
0: claro, va a faltar Kane, Robert.
14: Me echa de menos y es un drama.
0: Hombre, nosotros trobem ahora, a faltar el que te jugues el high culos, ¿eh?
14: Hacemos videollamados todavía desde Chicago y está, es, hago video trucados con el Kane y con el Lamin. Sí, sí.
5: I també una cosa més de la Min, i és que l'altre dia, per una cosa crec que publicitària, això és igual, va anar a una batalla de gallos aquestes famoses de gent que canta i tal, i ell estava darrere on estaven cantant, i atenció perquè mireu com fan una cançó on parlen d'ell, però també de Vinicius.
15: ¿Crees que eres la Min? ¿Te crees que eres un figura? Y tú no eres la Min, eres Vinicius, ¿qué pasa en tu mandíbula? El negro Babi va a volver a partirle el Javi. Ha visto todo el talento en un momento que yo tengo. El Babi.
0: Es veu la imatge, la Min llamada,
5: Alejandra. La Min està darrere amb la Inés García i amb el Doha i el Moja, els seus amics, i s'està tronxant perquè, clar, li fa gràcia.
1: Volien
0: treure punta, això.
1: Totalment.
0: Oye, a ti te molesta, Vinicius, que la Min se ría cuando va a una batalla de gallos y hablan de ti?
14: Es muy mal, ¿eh? Es muy mal, porque esto es una falta de respeto, es racista, esto es.
5: Claro, pero ¿qué es? ¿El Vinicius de veritat o el Vinicius doble de reptilians?
14: Es que, claro. El alien.
0: Estem a poc que la teoria d'internet sigui que en realitat està jugant Bermúdez en lloc de Vinicius al Madrid.
5: Cuidado.
14: Per cert, a punt de començar ja la segona part del Camp Nou, són les 7:41 quan toca la pilota Gabriel Jesús i ja comença a rodar la segona part.

0: una bona pilotada i doncs això, allà acabant. Pilota
1: Groga.
0: Acaba amb falta, diu, de Dani Olmo, i per tant, targeta groga.
1: Targeta groga per aquesta acció ja de Dani Olmo sobre Mario Martín. Havien passat res, 15 segons d'aquesta segona meitat. Veu la groga a Olmo. És la tercera del partit, l'havíem vist anteriorment. Kiko Femenia ja i Johan Mojica.
2: Per tant, és la primera targeta groga per a un jugador del Barça, sí, de Dani Olmo.
0: I, et sembla targeta? I ha fet bé, ha fet bé detallar-la. O sigui, a mi em sembla...
2: Per tant, és targeta,
0: A veure, és una targeta que es pot estalviar i segurament a la primera part se l'hagués estalviat.
3: És.
0: Però a la segona, doncs, bueno, mira, depèn de com...
4: No, perquè ha posat el peu. Ha posat el peu.
2: Pròpia, del Getafe.
3: Però és trepitjada, és sostinguda. No. Em sembla que pot ser groga.
2: Sí?
3: Jo crec que el Getafe a la segona intentarà ser una mica més agressiu dins, perquè el Barça estava massa còmode, jo crec que això ho corregiran. No sé fins a quin punt ho podran sostenir si el Barça segueix amb el mateix punt.
0: Falta perillosa favorable al Getafe.
1: Mentrestant, aplaudiments al Camp Nou perquè salten a escalfar Pedri, Pau Cubarsí, Pedri, Marc Bernal, Joao Cancelo i Karim Adeyemi.
5: No, jo no encara,
2: Tu has d'anar tirant cap a Oques Gràcies, Pau.
5: Jo, sisplau.
1: Ja hi va anar dijous.
5: Deixeu-me marxar.
1: Ja hi vas anar dijous, no faràs pas doblet.
0: Servirà Ramon Terrats al tanto. Cam esquerra, la penja, la treu Dani Olmo i intentarà sortir el Barça a la contra. El tanto Gabriel Jesús que prolonga. Ho ha fet fantàsticament anant-se'n de dos Andrés García perquè qualsevol error en el control hagués pogut suposar que Lamine Yamal estava preparat per anar-se'n sol de cara a porteria. Juga el Barça. Rodri en curt ho fa buscant a la dreta Koundé. Koundé que juga entre línies, busca Dani Olmo, la deixava passar i ara és novament pilota pel Getafe. Getafe ha sortit amb una altra cara, Ha sortit amb una altra expressió.
1: Ara l'àrbitre no ho havia vist en directe, li ha dit el quart àrbitre, una falta sobre Dani Olmo, que havia ja canviat la pilota de sentit, però l'ha avisat el quart àrbitre. Mentrestant, Fermín s'afegeix a la llista de futbolistes, els quatre homes que ja s'escalfaven pel Barça.
2: Un dia, Cristóbal, hem de portar, perdona, Pau, el tio que toca el bombo al Camp Nou perquè feu un duo. El que t'hi jugues Barça.
0: Igual no,
2: I ens coneix.
0: Igual no cal.
4: Qui és, com es diu?
2: No recordo
1: Cristo
2: ara.
1: Cristo 2, potser.
4: Fem un duel de... Com ensenya les seves tècniques. Doncs sí, que vingui
2: més,
4: i fem
2: ens coneix, un duel de bombos. Que em perdoni, perquè em pare, cada vegada que anava al Camp Nou, em pare i estava molt agraït a... per donar veu a la grada d'animació.
4: Doncs una salutació i una forta abraçada a tots els integrants de la grada d'animació que li doneu vida al Camp Nou.
1: 100% a favor.
0: Ara jugarà Rodri. Ha recuperat una pilota bastant perillosa al Barça. Arriba la pilota Anthony Gordones dins l'àrea. Intenta anar-se'n de diversos, però ha intentat el xut entre 3 i, evidentment, doncs la pilota ha acabat als peus de Kiko Femenia. Torna a tenir-la al Barça. Rodri, el Getafe tot tancat en un quart de camp. Juga Dani Olmo. Olmo el persegueix i li fa falta. Finalment Mario Martín, l'àrbitre deixa seguir. Juga Koundé amb Lamine Yamal, torna la pilota Dani Olmo. És que Mario Martín realment és dels que...
1: És dels jugadors que més faltes fa de la Lliga. No sé si Fermín ho té controlat, però he mirat els últims partits, havia fet 4 tràgiques faltes.
0: Centrada boníssima de Gerard Martín. La rematada de Gabriel Jesús se'n va fora. Era molt bona, ben posada de Gerard Martín. Una mica aquelles que posava a les semis de la Champions contra l'Inter.
6: Sí, molt bona assistència. Perdona que interrompi, però tenim ja alineació del Real Madrid abans d'enfrontar-se a les 9 de la nit al Villarreal, al Bernabéu, i la gran notícia és que Vinícius és suplent. No juga. Abans d'escoltar-te insultant a Mourinho, repassem l'alineació per jugar contra el Villarreal. Courtois en porteria, línia de 4 a la defensa amb Trent per la dreta, Carreras per l'esquerra, per tant tampoc juga Cucurella, parella de centrals Konaté i Rüdiger, el doble pivot Tchouaméni i Valverde, a dalt Güler, Bellingham, Diomandé i en punta Kylian Mbappé, per tant no juga Vinícius, el gran canvi de Mourinho abans d'enfrontar-se al Villarreal a les 9.
2: Notícia i grossa, Anna Palet, cuida't la veu que m'estàs fent patir, perquè Vinícius és suplent avui,
4: Per requadrar-ho, o sigui, Vinícius ha estat tot aquests dies que no hi ha hagut lliga, entrenant al gimnàs.
3: No, ha anat a Brasil.
4: Però ha estat al gimnàs, m'han dit, treballant moltíssim. Vinícius, això és el que es diu, i l'altre ha estat a festa i anant amb bici i és titular.
0: Un tot xut de Mojica fora.
2: Anem per parts, que està Charro jugant el Barça i ha estat a punt de marcar el Getafe o el xut ha sortit molt desviat.
0: Sí, ha tocat la xarxa per fora, la rematada de Mojica, sí, és que és d'aquests jugadors que de sobte et fot una pedrada i te la fot per

0: Pascaire ha estat a punt d'entrar, no hi arribava Joan García, la pilota ha tocat la xarxa per fora.
1: Que per cert, per si hi ha Gonzalo o encara la retransmissió, aquí, després d'aquesta acció a la qual no l'ha tocat Joan García, encantat, allò que li ha agradat anar a ell, de Joan García, és de la Masia.
2: Bueno, però canteu, no sé per què, però sí, no té cap tipus de sentit.
3: Sí, és la jugada més clara del Getafe en tot el partit, aquesta rematada de Mojica.
4: I coincideix amb el que explicàvem, que és un Getafe 50, una mica més intens, que intenta no enfonsar-se, i la renda és bona, però és cert que està complicant una mica més les coses al Getafe.
3: Sí, no fem el tonto, que el Barça guanya 2-0 del partit a...
2: Minut 50.
3: Sí, calma, però...
0: Estaba hablando de cosas interesantes, dilo.
5: Pero déjame
0: el míster, que yo he estado haciendo mucho trabajo para el equipo míralo. Mientras el otro estaba con la bicicleta, estaba desoyendo al míster y el míster se ha bajado los patas.
5: Ahí, venga, la discoteca, ahí, venga, cubata, venga.
4: Yo creo que ho vendrá com que està protegint a Vinicius,
5: Va, us he dit que si us doneu d'alta amb CaixaBank podeu accedir a les propostes de l'Experience CaixaBank, propostes de tot tipus, culturals, musicals, esportives, com per exemple la que volem nosaltres, la de jugar en un camp de primera divisió. Entra @experiencecaixabank.
3: 51 minuts de partit al Camp Nou, guanya el Barça 2-0. La notícia a aquesta hora ens l'acaba d'explicar l'Anna Palet en directe. Ha sortit l'alineació del Real Madrid i Vinicius és suplent. Avui contra el Villarreal, Gonzalo, què et sembla?
2: Bueno, jo crec que és una manera de recolzar a Mbappé després de tot el que s'ha parlat d'ell, de la defensa que va fer ahir en roda de premsa, de dir, oye, que no l'ha hecho mal, por eso no lo castigo y lo pongo de titular, i crec que Vinicius està en un pla específic de treball, que ja porta uns dies a l'esportiva, i el vol treure de pressió, que avui es senti tot a Mbappé, i que ell, a poc a poc, agafi la forma.
3: És a dir, Vinicius
2: tothom...
3: ha estat fent exercicis específics al gimnàs.
2: Sí, Vinicius va tornar abans a Brasil que Mbappé l'altre dia, per exemple, o que altres internacionals, o sigui, ha estat més dies entrenant amb el grup. Per això m'ha sorprès a mi, perquè al final Vinicius porta més dies aquesta setmana a Valdebebas i Mbappé no. Però jo crec que més és un tema de confiança, de tot el que s'ha parlat i d'una mica recolzar a la confiança d'Mbappé i tot el que s'ha dit d'ell, i Vinicius poc a poc.
4: Que Vinicius ha jugat 200 minuts en Brasil, ha jugat els 3 partits com a titular i porta Mourinho molt de temps dient que no està al 100%, és a dir, que a poc ho anirà agafant
5: i és evident que
4: Mbappé està millor. Per tant, tu poses el que està millor, que és Mbappé,
3: no,
4: i a l'altre
3: no, cuides. No, avui estàs posant a Diomandé per Vinicius, no?
4: Sí, però
3: o qui juga a l'altra banda, Anna Palet?
4: Sí, era
3: són els tres de davant, qui
0: passada
3: són? Mbappé,
0: de la mínia, mal buscant Anthony Gordon, veurem si hi arriba Soria! Segueix, i s'ha fet mal David Soria, jo crec que haurà d'aturar el joc l'àrbitre, mentre la tenia Dani Olmo, ara es queixen.
1: L'assistència perquè... és molt bona de la Min per Gordon, Gordon remata, la treu David Soria, cau a sobre del genoll de David Soria, que està estès al terra, ha assenyalat falta ara Jesús Gil Manzano, protesta Bordalàs i el seu cos tècnic, genoll esquerre, David Soria, Gordon, després de rematar, li ha caigut a sobre, l'ha trepitjat, es queixa el porter del Getafe.
3: S'ha fet mal al genoll esquerre Soria mentre està el partit aturat. Palet, has dit que la davantera del Madrid és Diomandé, Mbappé i
6: Bellingham. És a dir, jugant amb aquest a l'esquerra en comptes de Vinicius, Diomandé, al mig Bellingham, a la dreta Guler i en punta Kylian Mbappé.
3: No és Mbappé o Vinicius, és Diomandé.
4: No, però que abans deia Cristóbal o no sé si era Gonzalo Cristóbal, aquesta disjuntiva d'un i l'altre, no? De a quin crac en te poses, jo crec que, clar, la forma d'Mbappé et convida, encara que jugui més o menys i vagi en bicicleta o no, la seva forma és bona.
3: Portarà cua, aviam quina és la rebuda del Bernabéu als jugadors, l'explicarem al que t'hi jugues Barça. De moment la notícia és que Vinicius és suplent, el Madrid juga a les 9 de la nit i ho farà a 10 punts del Barça, 9 punts del Barça, si es manté la victòria al Camp Nou. 9 punts del Barça,
1: I recuadra
5: WhatsApp del Nil. Ho farem.
2: Estic segur que avui el Madrid guanyarà i guanyarà bé.
5: Home, el Villarreal no està bé.
2: No, ve de guanyar 2 partits i està ballant el seu millor moment de la temporada.
5: No manipulis,
2: Cristóbal.
5: No està bé el Villarreal.
3: Tenim l'alineació del Villarreal, Anna?
6: Sí, tenim la...
0: Un segon, perquè és passada Gabriel Jesús per la mitja. Mal, atura molt bé la jugada d'Abdel Abkar. Serà córner pel Barça. Hi ha un parell d'imatges, perdoneu, que a mi ja mal... Hi ha un parell de coses que no li acaben de sortir i avui està un pèl ratllat. Allò d'aquelles coses que es posa que quan no li surten les dues... Sí, ja va bé.
1: Ha arribat bé, però el jugador del Getafe a terra, per cert, m'està agradant i molt Gabriel Jesús, ara de tot l'esperó.
3: S'està agradant.
1: Fa molt bé, molt ràpid, m'està agradant molt.
2: És un davant de Dani Bey.
0: En curt. O això pinta, perquè també hi té ajudant Anthony Gordon. Efectivament, juga amb Gordon. 2-1 a la banda, 3-2. S'acaba convertint perquè apareix també Gabriel Jesús. Dani Olmo buscant Anthony Gordon. Ara se'n vol anar de 2 i se li ha escapat la pilota. s'hi ha posat molt bé pel mig Ramon Terrats i...
1: No farà gol, però el millor el Getafe avui, Ramon Terrats.
0: Sí, perquè al final, pobret, què vols que t'hi digui? Tampoc, què vols fer?
1: Que bé que li aniria un jugador així a l'Espanyol, eh? Gonzalo, llàstima que no l'acabessin d'ajudar en els moments complicats.
2: Bueno, digue-li a Manolo, no m'ho diguis a mi. Jo crec que va ser el somni d'ell tornar a casa, crec que tenia una oportunitat molt bona i crec que l'entrenador no va apostar del tot per ell.
0: Hi ha hagut ara fora de joc. Les jugades del Getafe duren passada i mitja.
3: Doncs aguantem i aprofitem que està la pilota aturada pel fora de joc per explicar amb què surt el Villarreal al Bernabéu.
6: Doncs el Villarreal que surt amb Gulaxi en porteria, defensa per Mourinho, en aquest cas no l'entrenador del Madrid, evidentment, Pau Navarro, Veiga, Freeman, al mig del camp Come, Sanya i Gueye, també acompanyats d'Ilias Akhomad, Sergi Cardona i al davant Moleiro i Ayoze. Per tant, Bermum sap greu, Mika Utadze és suplent.
4: És un 5-4-1, eh?
1: No, sí, ja va dir, no.
4: Fa defensa de 3 amb dos carrils sí. I només deixa un punt a dalt, eh?
3: Per cert, hi ha diversos comentaris sobre el partit, Alejandra, al chat del YouTube, i hi ha gent que aposta per Mika Utadze avui.
7: Sí, avui hat-trick de Domandé i pòquer de... No, aquest cabecit que no sé ni com es diu.
3: Mika Utadze.
7: No ho sé dir.
3: Per cert, Cristóbal, n'hi ha un que et saluda, diu que és fan del fora de joc, de la última i nos vamos, del que t'hi jugues i que et va donar una samarreta a Tarragona.
5: Ets família, som família ja.
7: I ens han continuat dient des d'on ens escolten, França, però després ja ha vingut... Viladecans i Sant Cugat.
0: Compte, Xavi Espart, busca a Dani Olmo, atura David Soria, serà córrer, però l'àrbitre ha xiulat potser una falta prèvia, pot ser o no?
1: No, ha donat llei de l'avantatge, sembla que serà córner a favor del Barça, el cinquè pels de Hansi Flick.
3: Pateixo per la veu del Palet i per la Telenil. Sí, molt bé, la Vinyol.
0: Que veu ha fet la mínia mal entre línies, descarregant per Xavi Espart, que apareix de sobte, com una mica el dia del València, ho vam veure, apareix gairebé fins a la frontal, és una passada.
4: De mitja punta, sí, sí.
3: Bona ocasió del Barça, sí. Ara.
1: Molt bona.
3: Gran intervenció de Soria.
0: Ve a rebre el córner, juga novament amb la mínia mal, li torna Anthony Gordon, veurem si arriba a centrada, no ho ha aconseguit, servei de porteria pel Getafe.
4: Jo entenc que la mina estigui que amb aquesta sensació de no m'acaben de sortir les coses, però jo aniria ja plantejant el canvi.
3: Sí,
4: perquè
3: també.
4: Al final són 4 sí. Partits, ha fet una mitjana de 60 minuts, una hora de partit, han estat 4, jo crec que ja convindria...
5: Sí, però caldria el tercer.
4: Reservar.
5: Amb el tercer jo ja començaria sí.
4: Jo sense
5: ja
4: el tercer,
5: canvis.
4: Sense el tercer ja...
0: Tenéis que reservarlo para la selección, por favor.
1: Des de la jornada 1, nois, que va canviar Flick a la mina aquelles cares que va fer el dia d'Elche, només l'ha canviat en un partit de Lliga, va jugar 66 minuts el dia del Llevant on va marcar un doblet, no l'ha canviat més, ara sí es prepararà Fermín i un altre futbolista per entrar ja al Barça.
3: Home, si és coherent amb el que va dir a la roda de premsa, Hansi Flick l'hauria de substituir avui a la Lamine Yamal, perquè va explicar que estava content per la gestió de la Fuente, sí. Posant-lo de titular i traient-lo al minut 60-70, que entenia que a Lamine no li agradés, però que això era bo.
4: Correcte, i a més és l'únic jugador del Barça que ha sigut titular en tots els partits. L'únic que ha sigut titular en tots els
3: partits.
4: Igual
3: que la selecció espanyola, que també ha estat titular a tots els partits.
5: Perquè és el millor del món.
4: Sí, sí.
5: I la fàcil, tens el millor, doncs juga. És així,
0: tot i així, jo avui esperaria que li surtin un parell de coses, perquè ara mateix no li està acabant de sortir gran cosa i canviar-lo, l'emprenyament pot ser...
3: Ja, però quina garantia tens de que li surtin? I tu has vist el calendari? És que dimarts el Barça juga contra el Galatasaray, dissabte contra el Betis, dimarts contra el Paris Saint-Germain i diumenge contra el Madrid.
4: És una trituradora.
1: Pedri i Fermín seran els dos primers canvis del Barça.
3: És tremendo.
5: O sigui, tot seguit, és ja. I tenim 15 dies per davant espectaculars.
3: Meravellosos.
5: Brutal.
1: Descansa la veu, Cristo.
5: No, estic supercalent.
3: Tu també, Nil.
5: A mi el tema Barça-Madrid, us ho dic de veritat, a mi m'excita. Jo sóc d'aquells que no voldria... No, jo no voldria mai a la vida una final de la Champions Barça-Madrid. Mai. Per un tema de salut. Jo
0: puc morir
5: en una final així. No vull, mai.
0: Cristo, al revés.
1: A casa meva es podria morir varia gent, per tant, millor que tampoc...
5: Queda retratat. Qui perdi allò queda retratat de per vida.
0: Cristóbal, si tu perds una final contra el Madrid guanya la setzena i és una més i vinga cap a casa.
5: No,
0: si tu guanyes, si tu guanyes contra el Madrid, mentre ara hi ha canvis al Camp Nou, si tu guanyes contra el Madrid és la fi.
3: Anem als canvis, va.
0: La fi.
1: Ovació del Camp Nou, el primer en marxar, marxa amb el dorsal 6 ovacionat Gavi. Entra Fermín, marxa Dani Olmo, entra Pedri, els dos interiors canviats pel Barça, al Camp Nou dempeus per aplaudir a Gavi i a Olmo.
3: Fermín per Gavi.
8: Molt bé, nois. Molt bé.
3: Aplaudit i Pedri per Olmo. T'agraden els canvis, Fermín?
4: Sí, però si no hi és Lamine Yamal no m'agrada tant. Crec que són canvis que corresponen i segurament Gavi amb aquesta hora de partit deu tenir una mica de plan, no d'Excel, per poc a poc que tingui aquest rodatge sense problemes. Al final Fermín i Olmo reparteixen tots els minuts, però jo hagués afegit a Lamine.
1: Per cert, el Camp Nou ha cantat Gavi, Gavi, sobretot la grada d'animació. Bon gest a un futbolista que no ha tingut els minuts segurament després d'aquella xoc al genoll que esperava i que li està costant de moment poder jugar en aquest Barça.
4: I l'he vist bé, Gerard Martín.
3: Sí, ha estat bé.
5: Bon partit de Gavi, sí.
3: Què passa amb Gerard Martín?
0: Que és un partit en què els centrals tenen tant d'espai i fins i tot veus a Eric García fent parets gairebé a la frontal amb Koundé i veus a Gerard Martín intentant buscar Anthony Gordon allò, però a unes alçades bestials. Ara mateix tens a Gerard Martín, que si controla pot xutar. Pilota de Lamine Yamal dins l'àrea, prova la rematada, intentava la del gol, la del golàs que va fer l'altre dia amb Espanya, no li ha sortit precisament igual.
1: I ara es puja la samarreta, tapant-se la cara, es toca els genolls, no li està acabant de sortir el partit que vol a Lamine Yamal.
5: I puc dir una cosa més, puc dir una cosa més del clàssic i ja em callo d'aquest tema? Ara arrencarà la maquinària. Ara la maquinària de los pucheritos arbitrales, els plors, la pressió, les campanyetes...
1: No,
5: amb més intensitat que mai. Prepareu-vos pels vídeos de Madrid Televisió, que seran notícia, prepareu-vos per rodes de premsa esperpèntiques de Mourinho i prepareu-vos per... Sí. Ara protestaran tot. I començaran els plors preventius. Ja veureu. O sigui,
4: més que la imatge 100%. Aquella del Metropolitano, jo no sé què més pots
5: més,
4: fer
5: ja
4: una roda de premsa. Eh?
5: Perquè veuen venir un Barça molt superior i clar, aquest partit et pot marcar moltíssim el futur immediat del Madrid.
3: Jo crec que passi el que passi, paciència, perquè la temporada és molt llarga i recordo que l'any passat, després del primer clàssic de la temporada, semblava que el Madrid havia guanyat la Lliga, es van dur els 3 punts aquell dia, i fixeu-vos com va canviar la pel·lícula després.
4: Sí, per tant, Xavi,
3: a gaudir-lo, a patir-lo, però calma, que la temporada
5: sí
3: és molt llarga.
5: Que hi ha convocada ara a les 9, estan convocats els socis per xiular al Madrid, que la gent no està contenta. O sigui, que el Madrid està a quants punts del Barça?
4: Ara 9.
5: Ara 9.
4: Amb un partit menys.
5: Vale. Al tanto, que
1: seria,
5: gent...
1: seria magnífic.
5: Tu imagina't que arriba el Barça i li clava 5 o 6 al Madrid. L'incendi és descomunal.
4: Sí.
3: Gonzalo, no t'enfonsis, va.
2: No estic enfonsat.
1: Que hi és, avui?
2: El que sí que és veritat... sí, estic.
5: T'has resignat,
2: estic,
5: ja.
2: Saps el que passa? Que quan parlo és el que queda al final. I si no, mira les xarxes socials.
3: Què passa, les xarxes? Que jo no les miro.
2: No, que penjan un vídeo meu del Cristóbal i la gent està embogida.
3: Ah, sí?
2: Va, clar.
3: El del cara a cara per Mbappé?
2: Sí.
3: Què diuen? Què diu la gent?
2: Li agraden aquestes coses.
3: Ah, sí? Li agrada el porno, la gent.
0: Segon pal, és Lamine Yamal, busca la centrada, la treu. Gudel, des de gairebé sota pals, perquè és que el Getafe està defensant gairebé sota pals. I torna la pilota per Gerard Martín. Anem a estar-nos una miqueta aquí al camp, que encara que estiguin passant poques coses, també s'està jugant un senyor partit aquí, mentre Lamine Yamal segueix anant de banda, intentant buscar assistir, intentant buscar passar. Mira, no, avui sí, no li estan sortint en totes les coses, però intentar-ho.
1: Ho intentar, ho està intentant, salveu amb ganes, ho està provant a Lamine Yamal, que no li sortirà, o de moment no li ha sortit fins ara. Triple canvi que entrarà al Getafe, Da Vinci, Satriano i Boselli.
3: És un gran artista,
1: a Bordalàs.
3: Aquest jugador que entrarà al Getafe.
0: Andrea Boselli.
4: Da Vinci,
0: imagina't, sí. I Satriano, que és un artista perquè li ha fotut un xarro a Madrid la temporada passada, espectacular. Juga Anthony Gordon amb Xavi Espart. És el vèrtex de la banda esquerra. Ara Pedri li ha passat la pilota a Gil Manzano, que ha xiulat i ha dit: ei, tornem-hi.
3: Que es diverteixi una mica.
5: Glop, glop.
3: Tinc una gana.
5: Glop.
4: Sí, que són les 8,
5: Som més del glop del Carrecas o del de Gràcia?
4: Ostres.
3: Clar, és una bona pregunta, molt bé, perquè està davant de la ràdio. El de Gràcia m'agrada perquè té molt encant.
2: A mi m'agrada molt.
5: El de Gràcia l'altre dia vaig anar i hi havia cua. Sí. Aquest és molt gran, el de carrer Casp, sí. Té un menjador molt gran.
3: El què?
5: Però tenen brases. Tenen carn a la brasa.
3: On?
5: El carrer Casp.
3: El glop-glop.
5: Glop-glop.
3: No m'has tornat la paret.
5: Glop.
3: No la sabíem, aquesta.
5: Cuina catalana, glop-glop.
3: Glop-glop.
5: Sí, l'altre dia, te'n recordes que estàvem allà al Club Club? Sí, i va parar l'autobús.
3: Però va ser brutal.
5: Li enviem una salutació.
3: Sí, senyor. Va ser brutal. Va parar l'autobús al mig del carrer Casp per saludar-nos i parlar una estona amb nosaltres. I
7: en serio?
3: No, en serio. I el bus parat al mig del carrer Casp i el conductor parlant amb nosaltres.
5: Un amic, un amic. Veiem una gran salutació, Gran oient.
3: Va, ja el triple canvi al Getafe,
1: Triple canvi al Getafe. Han entrat a Vinci, Satriano i Boselli. Marxen Ivan Azón, Johan Mojica i Andrés García.
4: Clar, de Vinci per Mojica, perquè Mojica tenia groga, és un carriler, Satriano a dalt en el lloc d'Ivan Azón, i tinc el dubte de què farà amb Boselli, que és més un central lateral fins i tot. Jo no sé si el posarà en banda dreta com a carriler i avança Kiko Femenia. Podria ser una solució.
1: Jo per com ara està posat, veig que farà això, la defensa de 5 amb Boselli de carril dret, Kiko Femenia jugant per davant on estava jugant Andrés García.
8: I a més, ara sí que no sé si amb Da Vinci a la banda de Lamine Yamal, no sé jo si ara et canviaria a Lamine Yamal, ja sí. O sigui, perquè Da Vinci és dels que si no el pot parar, el mata. I jo, ara ja sí, canviaria a Lamine Yamal.
1: De moment continuen escalfant, ara ho fan Cancelo, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Pau Cubarsí i Marc Bernal.
3: No us agradaria que sortís Hamza?
5: Sí,
1: m'encantaria.
3: No s'ho ha guanyat a la pretemporada, 10 minuts a la Lliga.
4: I que debutés Brian Fariñas també em faria gràcia.
2: Ah, que estava, Brian Fariñas?
4: Sí.
5: Bueno, li van fer fitxa, de fitxa del primer equip, no?
2: Sí. Li van tancar la porta a sortir al Girona perquè després el deixin fora totes les convocatòries. No era millor enviar-ho al Girona?
5: És estrany.
3: Sí que és estrany, sí. És molt amic de Lamine Yamal, no? Brian Fariñas.
5: Vale, ja ho tens.
1: Juguen molt a la Play junts.
5: Llavors no és tan estrany.
4: Però al final, si penses amb el tema Frenkie, no? Amb la lesió, després entens que pots tenir algun contratemps, no sé si Gavi pot tenir més continuïtat o no, jo crec que s'ha volgut assegurar perquè a sobre és un jugador que li agrada.
3: Anaves amb bici l'altre dia per Barcelona, Frenkie?
9: Sí, pues también, porque como se habla de los que van en bici, pues digo, pues...
1: Va sobre el Mbappé, ¿no? Y...
9: Claro, digo yo, pues... Tengo que mostrar que yo también tengo...
1: Lesió de genoll.
9: Mucho carisma, también.
5: Es pot anar amb bici, segons el còdic intern del Barça, Nil?
9: Depende, pregunto. Sí. Si has ganado la Liga, sí.
5: Jo sé que amb moto no poden anar, esquiar no poden.
4: I Manuel Neuer s'ho va passar per...
5: Amb patinet elèctric crec que tampoc.
1: Motos d'aigua tampoc.
5: Que recordo com es deia aquell brasiler migcampista que teníem no fa tant.
1: No, amb aquesta definició de brasiler migcampista Artur Melo.
5: Aquest va sortir amb patineta.
1: Aquest feia altres coses, feia altres coses.
4: Bueno, mira, i Piqué va arribar un dia
3: amb bici. Si el Teo, el meu fill que està aquí, em porta l'iPad un moment, us dic què és el que no podem fer per contracte dels jugadors, perquè tinc un parell de contractes allà a l'iPad guardats.
2: Ah, que bé.
4: M'agrada.
3: Sí, un dia us explicaré com els vam trincar aquests contractes. Sí.
8: Hòstia.
3: Quan fem el llibre del que t'hi jugues.
2: Explica.
1: És un llibre del que t'hi
3: jugues.
4: Està arribant.
0: Passa de Koundé buscant Gabriel Jesús. És el punt de penal, Gabriel Jesús. Se li ha escapat la pilota i ha arribat abans Abdel Abkar. L'àrbitre ha xiulat, però fora de joc. Però Gabriel Jesús ja la tenia i molt bona incursió de Koundé per banda. Està començant a agafar. Com deia el Fermín, és un dièsel.
4: Quina llàstima, perquè se li queda la pilota una mica enrere. És a dir, si arriba a ser la centrada una mica més per davant, jo crec que pot afavorir la rematada de Gabriel Jesús, que tot i així estava lleugerament en fora de joc.
0: Juga Pedri. A la banda esquerra, amb Anthony Gordon. Aviam si avui aconsegueix completar el partit. Que normalment és Gordon Adeyemi.
1: Jo crec que ha entrat Adeyemi.
0: Sí, no? Lamine Yamal, que ha estat a punt de perdre la pilota, finalment ha acabat recuperant el Getafe. Refús, però diu l'àrbitre que hi ha falta de Gerard Martín sobre Satriano.
1: Doncs sí, Adeyemi ja cap a la banqueta, s'està preparant per entrar. Serà
0: per aquí.
1: Sí, serà el tercer canvi al Barça, i si no m'equivoco també ho farà Marc Bernal. Per tant, el Barça que faria el tercer i el quart canvi. Adeyemi i Bernal seran el tercer i el quart futbolista del Barça en entrar al partit.
4: Que Rodri segur, Rodri marxa, i ara cal saber
1: si Gordon o
4: Lamine.
0: Jo crec que avui jugarà Lamine. Tampoc és un partit d'una exigència física que diguis buah,
4: això és
0: veritat. D'això et depèn que juguis a millor o pitjor Galatasaray. No ho crec.
4: Això és veritat. L'exigència, no, sí. A més, amb pressions i per tornar, no està existint.
0: Sí, Lamine no està fotent uns sprints que flipes, no, ningú, perquè és un partit bastant...
1: Et veuries per jugar-hi, ara, aquí?
0: No, perquè no en soc... No, o sigui, tots ens veiem aquí que som capaços, però a l'hora de fotre-t'hi, no és el mateix. Una CaixaBank Experience no és el mateix.
1: Jo crec que sí que en lloc de Joan García avui igual hauria de fer el mateix.
0: Juga Anthony Gordon.
3: Oi tant.
5: És molt fàcil parlar, però després...
0: Ara.
5: També veus en un camp tan gran... i dius, al tanto que estem rajant aquí sempre de futbolistes, i és difícil, i un Camp Nou és que és enorme, és interminable, no s'acaba. Fas una
8: recordo,
5: puges una banda i estàs mort.
8: Una marca de cotxes que va fer una acció que em va fer molta gràcia en un descans de, no sé si era el Manchester City, que hi va agafar comentaris de gent que deia esto lo marca hasta mi abuela, no sé què, no sé quantos, i li posaven, els convidaven al camp i llavors els feien a ells
5: fer
8: la mateixa acció.
5: Fes-ho, va,
8: i fallaven absolutament tots. Quan hi ha hagut una altra groga per un jugador del Getafe.
1: Groga per Boselli. Sí, per Boselli, una falta sobre Anthony Gordon, és la quarta del partit. Hi haurà els canvis, ja ordena Flick. Entraran Adeyemi i Marc Bernal. Marxarà Rodri. I marxarà Anthony Gordon. Per tant, els canvis que ja preveiem aquí al Keti Jugues, doble canvi al Barça, Bernal i Adeyemi dins, marxen Rodri Gordon, ovació al Camp Nou per Rodri.
10: Molt bé, molt bé, xato.
4: Vamos, Rodri.
10: Vinga, Rodri. Molt bé, bona feina.
4: Sí. Marxa Rodri amb 121 passades de 126, només n'ha fallat 5. Tot el Getafe té un total de 125, sí, o sigui, les mateixes que Rodri.
5: El puto amo.
1: Notícia, escalfa Brian Farinyes. Us imagineu que debuta?
5: Mira, t'han sentit.
1: És l'únic jugador que no ha debutat, per cert.
4: Avui és el dia, jo crec.
8: Hamza?
4: Hamza ja va jugar.
1: No,
8: va jugar?
1: Sí, Hamza va jugar. Quedava amb Valde i Brian Farinyes, només queda Brian.
4: Bueno, Frenkie d'aquesta temporada, sí.
8: Lamine Yamal, que l'ha penjada, la refusa la defensa del Getafe, li torna la pilota a Lamine Yamal, en curt per Fermín. Fermín intentarà anar-se'n de diversos, ha de jugar més enrere per Xavi Espart. Pedri, que hi posa una mica de pausa. Ara Pedri fent aquesta parella al mig del camp amb Marc Bernal. I és Pedri qui amb el braçalet de capità, pot ser?
1: Sí, amb el braçalet de capità, just a l'entrar. Hi ha hagut el canvi, Eric García l'ha entregat perquè se'l posés Pedri. Ara s'afegeix també Valde, només li queda un canvi al Barça. Estan tots bastant quiets els de la banda. Queda un lloc per entrar. Hi ha 5 futbolistes del Barça.
8: Passada en llarg buscant Xavi Espart. Aviam si arriba abans que arribi la línia de fons. Serà servei de cantonada. Ha refusat Boselli. Calalba Vincero.
1: I ja corre del Barça. Déu-n'hi-do.
8: Déu-n'hi-do. Serveix ràpidament. Fermín buscant a Pedri a la frontal. Rematada. Oh. Un dels 730 jugadors que hi havia a dins l'àrea. Ha acabat tocant novament. Serà córner.
1: El setè, segon consecutiu pel Barça.
3: I em comprometo a la propera retransmissió explicar-vos exactament què surt prohibit per contracte. Perquè, clar, tinc aquí el de Koundé, 20 pàgines, i m'estic tornant boig per trobar la clàusula exacta.
1: Es podia dir qui era, això?
3: Hòstia, perdó. Tinc aquí el d'un jugador del Barça.
7: Jo també he flipat, no?
3: Perdó. És que no trobo ara.
4: Ataca el Barça.
5: Ataca, sí, ataca.
8: Lamine Yamal busca la centrada. Koundé, gol, gol, gol!
3: Per contracte surt que ha de marcar contra el Getafe.
8: Gol de Jules Koundé! Cirereta del pastís per Jules Koundé, que apareix des del segon pal mentre els jugadors del Getafe reclamen una possible falta. De moment puja el marcador al gol de Koundé, que ha controlat sol dins l'àrea petita i ha pogut entrar ell amb la pilota després de controlar la centrada de Lamine Yamal. Ha marcat Koundé controlant, conduint dins l'àrea, conduint dins la porteria, i ara queda veure si acaba sent gol, però de moment Barça 3, marca Koundé, Getafe 0.
5: S'ha fet esperar, eh? S'ha fet esperar, però sí, és el moment d'anar a la nevera, obres, i tens allà, què tens? La teva Estrella d'Am. Oh, sí, la teva Estrella d'Am. Salut, salut, salut!
1: Mentre es queixen encara els futbolistes del Getafe, l'àrbitre no dona validesa encara al gol de Jules Koundé. El celebrem, primer gol de Koundé aquesta temporada, i en un partit on no estava podent somriure, troba la felicitat Lamine Yamal, que assisteix a Jules Koundé, cinquena assistència de la temporada per Lamine Yamal. Barça 3, Getafe 0.
4: Cinquena a la Lliga, més dues de Champions, són 7 en total de Lamine Yamal en el que va de temporada. Ha superat la 51 de Rivaldo, primer gol de Koundé en el que va de curs.
1: I demanen una falta de Gerard Martín sobre Mario Martín. L'àrbitre diu que gol.
8: Gol. Doncs dona el gol a l'àrbitre. I amb tot plegat, clar, ja estem al minut 75, 3-0. Això vol dir que segurament el Barça guanya el partit avui. I per tant això vol dir que el dia del Barça-Madrid ja arribem líders.
5: Líder.
3: perquè el Barça ara mateix està a 9 punts del Madrid, 9 punts del Madrid, amb aquest 3-0 al Getafe, a l'espera del que faci avui al Bernabéu, però en tot cas, com que queda només el partit del cap de setmana vinent, que són 3 punts per jugar, el del Betis, Betis-Barça, doncs ja arribarà el Barça, bueno, el líder, en funció del que faci l'Atlético de Madrid, no?
8: No, no, tampoc.
3: Ah, no, clar, clar, clar, clar. L'Atlético de Madrid estava a 2 punts i ara són 5.
8: El tens a 5, exacte.
3: Clar, clar, clar, són 5.
11: Mira, així va el Barça, mira, mira.
8: Ja és segur, si això acaba així...
3: El Barça és líder al Clàssic.
11: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, el Barça, mira, el Barça. Mira, el power de Nissan. Quin cotxe. Només els tenen el de Nissan. Són cotxes amb conducció elèctrica sense endolls. Sense què? Sense endolls. Visita Qualis, ens han concessionari oficial Nissan, te'l deixen provar. Tu vas allà i dius, deixa'm-la provar, deixa'm-la provar. I te'l deixen provar. Estan a Barcelona i Sant Boi. Qualis, ens han
3: concessionari. Podem anar amb el nostre Francesc Rosés a provar un Nissan?
11: Oh, sisplau.
12: Sí. Sisplau. Sí. Sisplau. Provarem un Nissan, que és la millor escuderia de tot el mercat. I tant.
3: És que no sé què és millor, si la veu o la cara que posa el Bermúdez quan imita Francesc Rosés.
7: La cara, la cara.
4: Mira, la cara amb el Minguella ha estat increïble. O sigui, la cara amb el Minguella ha estat...
3: Aviam, enfoqueu-lo al live del que t'hi jugués. Vermo imita Minguella. Aquest és Francesc Rosés. I ara Minguella...
13: Però em fa el gol, Roja.
3: Va, minut 75 de partit, el Barça guanya 3-0. I sí, sí, ha marcat Jules Koundé.
8: Efectivament. Primer del curs. Un bon gol.
3: Primer gol de Koundé aquesta temporada amb el Barça.
8: I demostra que està arrencant, mentre per cert hi ha hagut una groga per protestar, suposo, a Ramon Terrats.
14: Sí, una groga per protestar a Ramon Terrats, fruit de la desesperació que suposa jugar contra el Barça. No és notícia, perquè ja ens ho va dir ell mateix, que quan jugues contra el Barça acabes desesperat en el dia gol de Koundé, en el que hem explicat a la primera meitat, que s'ha convertit en el futbolista francès amb més partits de la història del Barça, 195 per Jules Koundé.
3: Celebra aquest rècord Jules Koundé amb un gol, el tercer, canta el Camp Nou, Bermú.
8: Canta la de madridista, qui no voti.
14: Sí, la gent de peu, la gent gaudint. Són 34 gols ja aquesta temporada del Barça, camí de la 8a victòria consecutiva en Lliga. I com vas dir, sí que tu en un editorial fa molt poc, crispetes a posar-se davant de la tele o escoltar la ràdio a partir de les 9.
3: Sí, recordem que l'Anna Palet ja ens ha narrat les alineacions del Madrid i del Villarreal. Anna, amb notícia, la del Madrid.
6: Sí, notícia a l'alineació del Madrid, perquè no juga Vinícius, ho fa Diomandé, surt el Mourinho amb Courtois a la porteria, Trent, Konaté, Rüdiger, Carreras en defensa, Valverde i Tchouaméni com a doble pivot, a la mitja punta Bellingham, a l'esquerra Diomandé, la gran notícia, a la dreta Arda Güler i en punta d'atac Kylian Mbappé.
3: Estarem pendents de la rebuda de l'afició del Bernabéu als jugadors del Real Madrid, si hi ha o no xiulada, perquè s'ha convocat protesta per als futbolistes de José Mourinho. Quan queden 13 minuts per arribar al 90 al Camp Nou, Barça 3, Getafe 0. I ha donat la dada el Nil, Fermín és tremenda, 34 gols en 8 jornades de Lliga, és més de 4 per partit.
8: És una barbaritat.
4: És una barbaritat.
3: És increïble, tio. És que és molt bèstia.
4: És un suplici.
8: Va, és que sí.
7: Ai, pobra. A mi em fa pena.
14: Ai, a mi no em fa cap pena.
7: No
14: em fa cap pena,
7: perquè no el veus aquí, però fa una mica de pena.
4: Sí. Són 5 manetes en 9 partits, però és que la resta de partits que el Barça no assoleix maneta, almenys marca 3 gols. És una barbaritat.
2: I contra un rival que es tanca com aquest, que té més mèrit.
8: Has marcat només menys de 3 gols en un partit.
14: I Atlètic Club, espera't que no ha acabat això. No ha acabat això.
3: Que bèstia.
14: Queda un quart d'hora ben bo, i el Barça marca molt al final. Per cert, que l'altre dia ja ho vam comentar, a la història de la Lliga només hi ha un equip que supereix aquests 31 que havia marcat el Barça a les 7 primeres jornades, que va ser el Sevilla, que va marcar 40 gols a la temporada 40-41. Per tant, imagineu-vos.
4: Que a més és una temporada curiosa perquè el Sevilla no guanya. És a dir, tot aquest inici platòric amb tants gols, no acaba aconseguint aquella lliga, però clar, és un rècord que, com diu el Nil, data dels anys 40, Hamza, és una barbaritat.
14: Ja sabem qui serà el cinquè canvi del Barça. No debutarà Brian Fariñas, però sí que veurem el Haaland del Nil, es prepara per entrar Hamza Abdelkarim.
8: Mentre hi ha córner que penjava Fermín, ha refusat la defensa del Getafe, li cau la pilota a Adeyemi. El Haaland del Nil m'ha fet gràcia perquè he pensat que és com que era tu, que eres clar, tu que volies ser Haaland. Juga Fermín, pot provar d'armar la cama, la pilota toca en un jugador del Getafe i ha acabat a les mans de David Soria. Fàcil.
11: Sí, queda raro. Sí. És com si haguessis nascut al Nil, seria el Nil del Nil, no?
3: Nil del Nil. És un bon jugador, el Nil,
14: Molt bon jugador.
3: Un pelotero.
8: No ho has de dir tu, això, tio.
3: Un pelotero. Ja ho havia dit jo, no calia que remaressis i que deixes com Cristiano.
14: Que ve Gabriel Jesús.
0: I està acabant un partit, o sigui, no l'acabarà perquè jugarà poc Hamzat Delkarim, però veure Gabriel Jesús jugar 80 minuts en un partit amb el Barça.
14: I recuperant pilotes al minut 80.
0: Després de tot el que se'ns havia dit a nivell físic i sabent que aquest tio només ha costat 10 milionets, és una nova genialitat.
2: Sí, però parleu de Gabriel Jesús com si fos un davanter que ningú coneixia i vingués del Múrcia.
15: Sí, no t'agradaria.
0: Doncs ha costat 10 milions d'euros.
2: I amb tot el carinyo, és un davanter contrastat, amb experiència de sobre l'elit i que tothom sabia de la seva qualitat. A mi no em sorprèn el que està fent. A mi tampoc. Tros de davanter.
4: O sigui, em sorprèn la puntualitat i que la ràtio de gol sigui tan bèstia, però que tingui bon rendiment, no. És a dir, és un jugador que ha estat 10 temporades seguides a la Premier, sent titularíssim amb Guardiola, utilitzant-lo de tot, un tipus que pressiona molt bé, que és versàtil, que té gol, vull dir, és una incorporació increïble.
0: Sí. Lamin, que juga amb Adeyemi, que veu a fet Adeyemi, que se n'en volia anar, la pilota li ha quedat novament a Fermín, Fermín se'n va de dos, rematada amb l'esquerra alta. Oh. El Barça, que quan enfila porteria, veus que comencen a passar-se-la com poden, però amb un únic objectiu, que és anar cap endavant, endavant, endavant, endavant.
14: Hi haurà l'últim canvi. El Barça, s'han abraçat Flick i Hamza Abdelkarim. El jugador substituït és Gabriel Jesús. Aquí el Camp Nou també brinda una nova ovació. Entra Abdelkarim, marxa Gabriel Jesús.
3: Bon partit de Gabriel Jesús. Jugarà Hamza, que debuta, no?, amb el Barça de la Lliga.
4: Ja va jugar contra el Rayo.
3: Ah, sí, contra el Rayo.
4: Va jugar 10 minutets i ara tindrà 10 minutets més, segon partit només per Hamza.
14: Sí, només queda Brian Fariñas, dels futbolistes que han estat disponibles de la primera plantilla per poder fer el debut, perquè recordem que en l'últim partit havia debutat a Balde.
3: Hamza Abdelkarim amb el 29 salt del camp substituint a Gabriel Jesús, que ha fet un bon partit, ha marcat el seu golet i ha deixat detallets interessants.
4: És que ha marcat el gol, a sobre ha creat dues ocasions, 5 de 8 en duels, i ha recuperat 6 pilotes, dues de les quals altes. És el segon jugador que més pilotes ha recuperat després de Rodri.
3: Ah, sí?
4: Partit molt seriós de Gabriel.
3: Sí, sí. El segon futbolista que més pilotes ha recuperat és Gabriel Jesús?
4: Sí, el primer Rodri amb 7 i el segon és Gabriel amb 6.
3: Uau.
0: És que se l'ha vist
14: jo
0: molt
14: jo
0: actiu.
14: Jo he dit un parell d'ocasions, fins i tot al minut 80, l'última que ha recuperat, a mi m'ha donat la sensació de que ha fet un canvi en aquestes 3 setmanes a nivell físic, un pas endavant molt i molt important.
15: Ai, vols pintar casa teva i patapam, et trobes amb un problema d'humitat. Mous l'armari i patapam, problema d'humitat. Malo, malo. Perquè això et porta al·lèrgies, problemes respiratoris.
4: Malament.
15: I què has de fer? Aixeques el telèfon, truques als amics de Murprotec, que són els Terminator dels problemes d'humitat. Exterminen el problema. Ells arriben allà, arriben els de Murprotec, obren la porta i diuen, on està el problema? I tu dius, allà, allà. I arriben els de Murprotec.
4: En aquell racó.
15: Sí, sí, dius.
0: En aquella humitat.
15: Aquella humitat, arriben allà els de Murprotec i diuen, s'ha acabat el problema.
4: Tres.
15: Diagnòstic, t'ho arreglen, te fan l'execució i després un cop acaben el problema et fan el seguiment. Murprotec, els problemes d'humitat, sempre truca als amics de Murprotec.
4: Quin blindatge, tu.
3: 8:19 de la nit, escolteu el que t'hi jugues Barça, SER Catalunya. D'aquí a 40 minuts començarà el Madrid-Villarreal. Podreu escoltar una part del partit aquí al que t'hi jugues Barça i la resta, evidentment, al Carrusel, a la cadena SER. El Barça està a punt de tancar l'inici perfecte, històric, 8-8 en Lliga, mai ho havia aconseguit el Barça, llevat d'una temporada,
15: no
3: la 2013-14,
15: no
3: amb el Tata Martino. Per tant, si guanya contra el Betis, ja deixarem enrere aquell rècord i restituirem la història, perquè quedarà que un Barça com el de Flick ha aconseguit aquest rècord, que queda millor que el del Tata Martín.
0: Ara mateix ja han fet els 5 canvis, no? Ja han fet els 5 canvis,
3: sí,
0: no?
3: Sí, ja pots marxar cap a Oques Gràcies, Pau Covarsí.
0: Apa, adéu!
2: Adéu!
3: Que vagi bé!
0: Adéu! Queda molt en aquest...
15: Segur que va algú del Barça, aquesta nit.
3: Oh, puja, Víctor.
15: Segur que va algú del Barça.
7: Preciosa.
15: Segur que eren jugadors.
3: Sí, Pau Covarsí va anar l'altre dia.
15: Però algú d'aquí va aquesta nit?
14: Dijous d'aquí
15: va aquesta nit o no?
16: And I went also. Jo també vaig anar.
3: Ah, sí, Pep? Vas anar-hi?
16: I tant, home, no puc perdre això. Home, després de quedar-me orfe dels Manel, ara ja m'he tornat a quedar orfe dels Oques Grasses.
15: S'han retirat un munt de grups.
16: S'han buidat.
3: S'han buidat.
2: Potser era el moment que jo, amb la meva cançó, vagi a cantar.
3: T'agradaria?
7: Perdona, pastillíssima.
14: Però per què t'has tanta pressa, Gonzalo?
2: Jo sempre he tingut ganes de ser cantant.
3: Sí?
7: Però així tipus de rumba catalana o de reggaeton?
2: No, no, de reggaeton.
7: De pega todo.
2: Reggaetonero. Bueno, y también balades.
15: Gonzalo, cántate algo.
7: ¿Balades?
0: ¿Qué diuen Gonzalo? ¿Qué diuen Gonzalo?
1: Últim canvi, últim canvi al Getafe. Entra Sasonov, marxa Kiko Femenia. Queden 5 minuts per acabar. Acaba amb totes les finestres ja a Bordalàs.
4: Un altre central. A més, aquest és de...
0: Sí, sí.
1: Aquest és de la vella guàrdia.
4: Uf, dels que graten, dels aspres, aquest intimida. Però és un jugador prou maldestre, Sasonov.
0: Avui el Getafe haurà jugat amb Gené, haurà jugat amb Abkar, haurà jugat amb Gudels de central, haurà jugat amb Boselli, haurà jugat amb Sasonov.
1: Romero.
4: Zaid Romero.
0: Romero, totalment. Que és centrals,
3: l'únic equip de la Lliga que pot jugar amb un 7-7-1 i sumar 11 jugadors. Ha estat molt bé la definició, m'ha encantat.
4: Jo tinc ganes, encara que sigui a tall simplement de curiositat, per veure com ho reestructura, perquè si marxa Femenia, que estava d'extrem, i entra un central, qui farà d'extrem allà?
1: No, es posa de pivot Gudel, juga amb Davinci per l'esquerra.
3: Què importa com acabi el Getafe a 5 minuts del partit perdent 3-0? M'importa una merda com jugui el Getafe.
4: Però que tinc curiositat per veure...
3: Ara obrirem un debat sobre com acabarà el Getafe jugant al Camp Nou perdent 3-0.
4: A tall de curiositat, per veure com encaixes...
3: Tu tens aquesta curiositat, Fermín, tio, la teva cara és tremenda, eh?
4: Bueno, però en Gené al mig del camp...
3: Tinc curiositat per saber si jugué Boselli a la dreta o a l'esquerra.
1: Francho d'extrem dret, imagina't, Fermín.
4: Francho d'extrem dret.
1: Francho d'extrem dret, imagina't.
3: A mi m'importa, Francho.
0: No, però més respecte per Gené, que avui està celebrant el seu aniversari.
3: Parla de coses que interessin a la gent, per exemple, que la Minja Man està jugant els 90 minuts del partit.
0: No, que avui és l'aniversari de Gené, que fa 712 anys. Gol de la Minja Man, fora! Centrada de Yemi, no ha pogut rematar Hamza Abdelkarim.
3: Ah,
0: i la pilota li ha quedat a Lamine Yamal, que amb l'interior ha intentat fer una rematada ras al segon pal, però no ha trobat porteria, una llàstima, perquè hagués estat el quart.
3: Molt bé, el Josep, el Cairon, el subtítol de Live del que t'hi jugues, Francho d'extrem obrirà el TN demà.
4: Normal.
0: Raquel Sanz. Francho, finalment, avui ha acabat jugant el partit d'extrem.
3: I, evidentment, Fermín, et sorprèn que la Min jugui els 90 minuts avui?
4: A veure, també és el que deia Albert Muda, que el partit té poca exigència, o sigui, a mi, d'entrada, em sorprendria, però és cert que veient la deriva del partit i com està el context i que està plàstic i que no ha de fer esforços cap endarrere, també ho puc arribar a entendre. Són 7 partits consecutius, per cert, Lamine Yamal tenint impacte, ja sigui amb gol o assistència, i Lamine porta 5 assistències en els últims 3 partits. És una autèntica barbaritat.
3: 5 assistències però... en 3 partits?
4: Últims 3 partits, 5 assistències.
0: O sigui, és boníssim, però si em preguntes avui pel Flaquicini, no et diria...
1: Jo no li dono ni de broma. No,
3: per tant,
1: no,
3: hauria encertat 4 de 5.
0: 4 de 5.
15: Però estic dient, sí, sí. L'ha clavat.
3: Després el repassarem.
0: A veure. O sigui,
3: bueno,
0: quan el
3: Flaquicini... Després el poses aquí al micròfon i li dius a la cara, eh?
0: Sí. Però quan el Flaquicini diu...
1: Això. No,
0: Lamine màgia...
1: De fet, una cosa, ha vingut a mitja part, li he dit, diuen per aquí que 5 de 5, jo no hi estic d'acord. I m'ha dit, porto 2, al minut 90 parlem. Perquè ell deia que Joan podia tenir feina, que Koundé veuríem i que Lamine no havia fet res. Jo l'únic que no li dono és el de Lamine. Avui per mi no...
0: Per mi és 4 de 5.
1: No ha fet màgia.
3: Després recuperarem els Flaquicinis o... Com es diu això?
0: Flaquicinis.
3: I repassem amb el Flaqui en directe.
15: Com ens compliquem?
3: Com que l'alliberaran ràpid a Carrusel, perquè es posaran amb el Madrid-Villarreal, per tant, ho podrem fer en un pim-pam.
15: M'han passat una informació i és correcta. O sigui, ha començat l'Octoberfest de Calella.
3: Però sí que tenim mencions avui, no?
15: O sigui, ha començat ja. O sigui, va començar...
3: Ens farem milionaris.
15: No, l'Octoberfest de Calella va començar ahir. O sigui, al tanto. O sigui, estàveu als temes importants. L'Octoberfest de Calella va començar ahir. I s'allarga fins al 18 d'octubre. No, perquè ja hem guanyat, ja està.
3: Depèn de com vagi l'Octoberfest, igual sí que l'obre.
15: No, que ja sabeu, bandes internacionals en directe, DJs, tradició... I tota la festa, però davant del mar. I evidentment, tota la cervesa del món mundial a l'Octoberfest davant del mar a Calella. Octoberfest, calella.com, allà informació... Allà podeu comprar entradetes i tal, i tota la informació, o a l'Instagram, i fer un cop d'ull, aviam quina juerga ens estem perdent. Vale? Octoberfest.
3: M'agrada.
15: Vale? Ja ho sabeu.
3: 8:25, qui aplaudeix la gent al Camp Nou?
8: un tros de recuperació de Marc Bernal en una incursió, per no dir-ne atac, del Getafe.
1: Sí, de Mario Martín, que anava amb la tercera bombona d'oxigen, i Bernal se li ha anticipat molt fàcilment i l'ha guanyat.
3: Per cert, m'ha encantat Hansi Flick aquest cap de setmana, perquè abans d'ahir a la Vanguardia van obrir els esports amb un tema sobre si Bernal podia jugar de central, que per característiques podria, parlant amb experts i tal, i avui li han preguntat a Hansi Flick si va a Bernal de central i ha dit no.
1: No, ahir a la roda de premsa, sí, que la roda de premsa prèvia va dir, literalment, que ho ha provat alguna vegada algun entreno, però que és jugador jove i que no cal marejar-lo en les posicions.
4: És que de migcampistes...
3: Sí, veu a Frenkie de Jong.
4: Exacte, sí. Això t'anava a dir. És que ja l'ha posat de central alguna vegada. O sigui, jo només de migcampistes veuria Rodri i Frenkie de central. Són els únics.
8: Al tanto amb l'atac del Barça, perquè Lamine és dins l'àrea, intenta anar-se'n fins a la línia de fons. Quin retall de Lamine Yamal. Intenta anar-se'n, ha caigut a terra, jo crec que no serà penal. Tot i així el reclama Lamine Yamal, mentre el Getafe intenta sortir a la contra. És Satriano, que té 18 jugadors a sobre del Barça i ha hagut de descarregar cap enrere. El Getafe atura un pèl l'atac fins al punt que arriba Kiko Femení a la banda dreta, amb calma.
1: Tres d'afegit.
8: Francho Serrano.
1: Sí, tres d'afegit. Lamin continua protestant. S'ha aixecat ara a Lamin, que demanava penal. Ho haureu vist vosaltres millor. No. L'ha agafat de la samarreta de Da Vinci. Cau a terra.
8: Francho Serrano, jugant d'extrem.
1: Història del futbol.
4: És que va bé per ubicar-los.
8: És el titular, eh? Per mi el titular és aquest. No, Francho Serrano ha acabat d'extrem. Intentava anar-se'n Satriano. Finalment... l'àrbitre ha xiulat fora de joc.
3: No és penal.
8: De Ramon Terrats.
3: No.
1: Groga a Francho Serrano.
8: Per jugar d'extrem.
1: Sí, era una cosa... al final acabarà sent la dada bona. Gil Manzano li ha dit que groga perquè era horrible veure Francho Serrano.
4: Va bé per ubicar els jugadors, per saber qui porta la pilota, per saber qui pressiona, qui hi ha falta. És clau ubicar els jugadors sempre. Va. No m'ho compreu, doncs, no passa res.
1: Jo diré una cosa, ostres. Pensava que se'l menjava el Teo, aquest entrepà.
3: El Teo està aquí a l'estudi ensenyant targetes, amb un xiulet a...
4: Tenim àrbitre ja.
3: Sí.
4: Mira que t'havia demanat l'àrbitre.
3: Avui portava a 13, però la retransmissió ha anat tan rodada que no m'ha cagut ensenyar cap targeta, i ara se les ha quedat el Teo, té la groga i la vermella, i les va ensenyant.
4: Treu-li la vermella al teu pare.
1: Gonzalo m'ha dit per privat que Teo podria fer Torralde.
3: M'acaba d'ensenyar targeta vermella al meu fill.
15: Han rodat perquè teníem ganes de futbol. Que al final això no es fa. O sigui, tres setmanes sense futbol...
8: Xavi Espart acaba de matar un altre. Xavi Espart acaba de matar un altre.
1: A Sazonov.
3: A tu em mata Sazonov?
1: Sí. No, però Sazonov és una cosa diferent.
8: No, espera un moment. Ara Sazonov està mirant allò. Calma, paciència. Una altra vegada el xut de Xavi Espart, però al cap de Sazonov, pobre home, que ara s'ha hagut de posar fins i tot de genolls una mica. Espereu un moment que assimilo, perquè quina nata m'he endut. Juga a la mínima.
3: No?
8: Entre línies, intentava buscar Koundé. Serà córner pel Barça.
1: Sazonov, que no l'ha tocat gens bé, jo crec que encara no sabia ben bé on estava. L'última del partit serà aquest servei de cantonada pel Barça.
8: Que ha servit Lamine Yamal en curt, torna a tenir-la ell i ha tornat Fermín. Lamine Yamal busca una centrada que toca Fermín, refusa el propi Fermín perquè el controla anar cap enrere. Intenta sortir el Getafe, aquí està tot el peix, no venut, no, esgotat, regalat.
4: De Fiji sol.
8: Sí, de Fiji is not anymore here.
1: Déu-n'hi-do el nivell de bromes avui.
8: Juga Marc Bernal, ho fan curt amb Pedri. El Getafe ja està firmant que s'acabi ja, si us plau. És a dir, no piti ja, senyor. I Gil Manzano ha aconseguit avui sumar una nova victòria pel Barça, perquè, clar, és difícil guanyar amb Gil Manzano, però és que és tan fàcil guanyar amb aquest Barça que avui, sense despentinar-se, acabem de guanyar 3-0 al Getafe en 93 minuts. Victòria del Barça amb gols. Primer d'Anthony Gordon, que ja sap què és destapar el seu marcador amb el Barça. El segon d'un Gabriel Jesús, que segueix impressionant-nos, no per qualitat, perquè ja ho sabem, com ho ha dit el Gonzalo, de qualitat ni sobra, però també sembla que li sobren músculs. De manera que, mentre no es trenqui Gabriel Jesús, aquí seguim. I el tercer que l'ha fet, just Koundé, en un partit que avui ha estat, s'ha de dir, molt complet del francès. El francès que més partits ha jugat mai amb el Barça. Barça
0: Barça 3, Getafe 0.
1: És la vuitena victòria consecutiva del Barça a Lliga 9 aquesta temporada. Torna a golejar, 34 gols a favor, només 7 en contra, a 5 punts del segon, que és l'Atlético de Madrid. I a l'espera del que faci el Madrid, que ara mateix està a 9 punts del Barça, s'abracen els futbolistes. I l'última dada que donaré avui, quarta porteria 0. Avui ni això pots destacar, Gonzalo. Al Barça avui tampoc li ha marcat gol.
3: Són 2:15 de la nit. Escolteu el Keti Jugues Barça. A ser Catalunya, el Barça ha tornat a guanyar. El Barça ha golejat el Getafe 3-0 al Camp Nou. El proper partit serà dimarts, Champions, també el Barça contra el Galatasaray a Turquia, a les 9 de la nit.
15: Sí, senyor.
3: Dissabte, el proper partit de Lliga contra el Betis a Sevilla, també a les 18:30, la mateixa hora que avui, 6:45 de la tarda. Són els dos propers partits del Barça. Dimarts contra el Galatasaray a Turquia, dissabte contra el Betis a Sevilla.
15: I hem gaudit d'aquest partit i dels que vindran amb CaixaBank, Estrella Damm i Quadejansà, concessionari oficial Nissan.
3: Acabat el partit, fem pausa i obrim el bar per analitzar i escoltar els protagonistes amb un ull posat ja al Madrid-Villarreal.
17: Aquí jugues Barça amb el Sique i el Berni. Si t'avorreixen les retransmissions convencionals, escolta el que t'hi jugues Barça. Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez. Marca! Segueix tots els partits amb nosaltres al que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
18: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Ei, perdona, una estrella.
21: Ei, una estrella.
20: Perdona, una estrella.
21: Una estrella.
20: Què? Un crit valent?
21: Vinga, tots units fent força.
20: Una estrella!
21: De seguida!
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: Vols estrenar un Nissan Qashqai a un preu que emociona? Amb el renting de Nissan Quadis Llançà podràs gaudir del teu Nissan sempre nou, sense preocupacions i amb lliurament immediat. Des de 381 euros al mes, amb l'IVA inclòs. Gaudeix del cotxe dels teus somnis. Entra a quadislllançà.es i descobreix-los.
24: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
25: M'expliques un conte, papa?
26: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
27: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
28: Ho escoltes? És el compte enrere!
29: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
30: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
31: I també totes les eines i ferreteria.
30: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
31: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
23: Vols estrenar un Nissan Qashqai a un preu que emociona? Amb el renting de Nissan Quadis Llançà podràs gaudir del teu Nissan sempre nou, sense preocupacions i amb lliurament immediat. Des de 381 euros al mes, amb l'IVA inclòs. Gaudeix del cotxe dels teus somnis. Entra a quadislllançà.es i descobreix-los.
32: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
17: Que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez.

0: hay descanso para otros, pero para él no, fundamental. Está clarísimo que se ha ganado al cuerpo técnico y a Flick, fundamental. Y Lamine, que a pesar de no estar más o menos acertado, que también ha jugado desde inicio hasta el final. Quiero decirte que ya tenemos la pared maestra con estos cuatro jugadores y a partir de aquí muchísimos jugadores que van a aportar mucho. Muchos de ellos no los llamaría suplentes si no juegan un partido, pero que ya está muy, muy, muy definido la estructura, la pared maestra de este Barça de Flick.
1: Me gusta como titular, que la pared maestra está bien definida y es la estructura que aguanta el edificio.
0: Y Rafinha, falta Rafinha, que está lesionado.
1: Pero si no juega ya Marcao Gordon ni Gabriel Jesús, ¿sabes? Que son los otros
0: delanteros. Pero si tú pones Joan García, hablo del partido de hoy, ¿no? Joan García, Eric,
1: y Cubarsí, Rodri, que tampoco ha jugado.
0: Lamine y el
1: Rafinha.
0: Brasileño.
1: Rafinha.
0: Rafinha estando bien, ahí tenemos la pared maestra. Y a partir de aquí, pues Pedri no será suplente de Olmo, Olmo no será suplente de Pedri, Olmo no será suplente de Fermín, Fermín no será suplente de Olmo, Gordon,
1: todos.
0: Es decir, al final toda esta estructura de por ahí se va a ir moviendo y esto estoy seguro que Flick lo va a manejar muy bien, pero la paema extra de los cinco jugadores muy definida.
1: José Mari Vaquero, hablamos entre semana en el Ketis Jugues. Un abrazo fuerte.
0: Deu, buena nit a todos, felicitats. Disfrutat tot.
1: El Barça ha guanyat 3-0. Ens ho avançava el Flaqui, el que passaria al partit. Recordem què és el que ens ha dit a la seva secció els flaquicinis.
2: Gabriel Jesús assumirà en algun moment del partit, encara que només sigui una jugada, els superpoders de Rafinha. Tarda plàcida per Joan García. Després de l'autocrítica, prepareu-vos per veure avui un bon Koundé. Veient-lo amb Anglaterra, he de renovar fe. Avui Gordon marcarà per fi amb el Barça. Com pot ser tan bo Lamine Yamal?
1: Lluís Flaqué i Rifé, Flaqui, què tal, com estàs?
3: Què tal, com esteu?
1: Em comences a fer por.
3: L'has clavat. No, el de Lamine no ha sigut la millor versió de
4: Lamine. Com que no?
5: Jo compro,
4: no
5: Flaqui.
3: No t'ha fet allò dir, ostres, que...
5: No, però 5 de 5, Flaqui.
4: És màgia pura.
3: Ara, la resta, sí, la resta s'ha de dir... La resta de 5 de 5.
6: Aquí rajaven
3: de tu. S'ha que la resta, clavats.
1: Sí. I el Jordi Martí també, Jordi, què tal, com estàs?
7: Bona nit i bona hora.
6: Aquí rajaven de tu, Flaqui. On estan? On estan els rajadors? On estan? On estan, no?
3: Per què deien
1: el Nil? El Nil rajava de tu.
3: Ah, però el Nil...
6: Que no havies encertat.
3: Bueno, el Nil té certa enveja.
1: Què us ha semblat el Barça?
3: Doncs que no ha estat ni molt menys el Barça més brillant. Tampoc el Getafe és un equip que et permet...
1: I ho dius després d'un 3-0,
3: Sí, però clar, aquí anava, però que te'n vas a casa 3-0 i amb la sensació que podries haver marcat algun gol més i que, com deia el Vaquero, que la sensació és que l'equip està molt convençut o segueix molt convençut del que fa, no? Era un partit per no despistar-se, per marcar, per mantenir o ampliar distàncies a la Lliga, a veure què fa ara el Madrid, i sobretot per anar guanyant o mantenint confiança de cara al que ve, que el calendari a partir d'ara sí que comença a fer pujada. Per tant, ja et dic, no és un partit que recordaràs, però és un partit que has fet el que havies de fer.
1: Jordi?
7: Doncs mira, et diria que a mi la sensació principal és la de confiança. És un equip que em dona molta confiança. Perquè avui, escolta, com tu has dit, no hi era Rafinha. Jugadors lesionats, anar i tornar, aquesta aturada internacional provoca desgastos, hi ha hagut rotacions. I no obstant això, el Barça reacciona amb confiança. I esclar, quan mires els 11 titulars d'avui, 11, i a més hi poses Rafinha que falta, i Pedri, i Cubarsí, i Cancelo, i Fermín, i Adiemi, i Bernal, i De Jong, que també comença a treure el cap, et surten 19 tios, tu.
5: Eso es,
7: per mi això claro, és un motiu formidable.
5: Qué ilusión, que vuelvo ya. Estoy a punto yo de volver.
8: Yo estoy deseándolo.
7: Sí.
6: Bien, tranqui, bien.
8: Yo estoy deseando. Vuelve ya, por favor.
5: Está aquí con el ritmo, con todas las ganas del mundo.
8: ¿Para el martes llegas, Frenkie?
7: No.
5: Pues depende.
8: Te necesito, sí, Frenkie. Te necesito, por favor. Porque se me ha ido Araujo, solo me faltas tú.
5: Los culés están pidiendo mi nombre.
7: Sí, y el Bruno también.
3: No sé si son los culés, precisamente.
6: Sí, no, deia Jordi, deia el Flaqui, que era important guanyar avui per mantenir aquesta distància, perquè ens ve ara a tots els partits, amb el turmalet final del partit contra el Madrid, i ens explicava el Nil que ha arribat un WhatsApp des del vestidor del Villarreal que deia: ho farem.
1: Avui ho farem.
6: Avui ho farem.
1: El Nil ha enviat un missatge: feu-nos un favor avui. I la resposta del vestidor del Villarreal ha estat: avui
6: Jordi,
1: ho farem.
6: Jordi, avui ho farem.
8: I a més, juga titular.
1: I juga titular, eh? El avui

0: Avui ho farem jugar titular.
1: Avui jugar titular, ho farem.
0: Avui ho farem jugar titular. Ana Palet, quin és l'equip titular del Villarreal?
2: Música èpica.
1: Vinga, endavant, sisplau.
0: Música èpica per dir l'onze titular del Villarreal avui al Bernabéu.
2: Íñigo Pérez, surtant. Gulag s'hi emportaria. Sergi Cardona al lateral esquerre. Freeman al dret. Central, Renato Veiga. Juan Foyth. Pau Navarro. Al mig del camp, Moleiro. Gueye. Come Sanya. I davant, encarregats de marcar el gol que li donarà la victòria als groguets, Ilias Akomak i Ayoze Pérez.
0: Avui ho farem, diuen des del vestidor del Villarreal. Fora conyes, Flac i Jordi, i també ho trasllado aquí a la taula amb el Fermín, el Gonzalo, el Cristóbal, l'Alejandra, i al Camp Nou amb el Bermu i el Nil a l'espera de més protagonistes. El Barça ara mateix està a 9 punts del Madrid. El Barça té 9 punts d'avantatge respecte al Madrid ara mateix.
3: No som conscients de la crisi que generaria el Bernabéu si es fes realitat aquest ho farem. Perquè ja venen enredats de l'aturada de seleccions amb tal i com estan a la Lliga, amb els problemes individuals que hi ha. Avui Vinícius suplent, que a veure com s'ho pren.
4: Què me voy a tomar? Que no, polla. Gilipolla.
3: No som conscients del
1: que
3: es fes realitat ho farem.
5: Que estan posant noms Banquicius i suplencius.
1: Banquicius
5: i suplencius.
1: La
5: línia,
1: com se
5: xotean
1: de ti aquí.
5: Ostres. Y que está para los extraterrestres.
1: Los oyentes, tú.
4: La gente se ríe mucho, pero voy a hacer por 75 si fue preciso. Porque ahora, he hecho menos y ahora tengo que hacer por 75.
3: Yo agrairía que Mourinho durés un temps. Saps?
4: Jo, per què tengo que durar un temps?
3: Perquè, sí, saps que no, no esclati tan aviat,
1: això. Fer-lo fora, val molta pasta, molta pasta.
0: Por escolteu años, el moment en què surten al camp els jugadors del Real Madrid com el rep el Bernabéu. Tot el moment en què sortien a escalfar, alguns xiulets, aplaudiments... L'ambient serà estrany avui,
6: Avui haurem d'estar amb els auriculars ben posats per anar sentint i anar degustant les xiuladetes, xiulades grosses i tot plegat.
0: Ara, xiuladetes realment, i xiulades grosses, eh?
6: Escolta, que el senyor Mourinho digués a la roda de premsa que un dels objectius és recuperar Vinícius i el fot avui a la banqueta és extraordinari, eh?
0: Sí, és tremendo. És tremendo, és tremendo.
6: Encara riu. Bueno, pues ja sabrà, ell sabrà.
0: El Barça ha fet la feina, Flaqui, que és el que se li demana. Però sí, sí, porta 8 de 8 en Lliga i la xifra de gols a favor són 34 gols a favor, més de 4 de mitjana per partit.
3: No, és una bajanada. És una bajanada. I avui que tenies el dubte de veure sense Rafinha, és clar, és que avui has marcat 3 gols sense Rafinha, amb un Lamine a mig gas... I de sobte t'apareix Gordon i fa una primera jugada i et marca, Gabriel Jesús la primera que té cap a dins. Bueno, és el que deia una mica el Jordi, el que venim dient que volia que fos Flick la bandera d'aquesta temporada, no? La competitivitat, que potser un dia et falta algú però l'equip no ho ha de notar perquè tens suplents de garanties perquè hi hagi una sèrie de jugadors que tu puguis superar la seva absència. I aleshores, doncs, escolta'm, el Barça està tan ben format com a bloc, està tan convençut del que fa i té les peces tan ben engranades, hi ha tant engranatge, tan bon engranatge que tot funciona, tot rulla amb naturalitat. I el dia que no hi ha Rafinha apareix Gabriel Jesús i marca. Si no apareix Adeyemi, apareix Gordon. Si Lamine Yamal no té el dia, doncs t'apareixerà un altre. Bueno, doncs escolta'm, benvingut sigui aquest Barça que avança amb molt pas molt ferm, molt, molt ferm en aquesta lliga en la que jo no sé al final si serà més rival l'Atlético o el Madrid, sincerament.
6: I és que, a més, és la continuïtat, eh? Perquè són 90 minuts d'esforç continuat. Perquè la pressió l'han mantingut els 90 minuts.
0: Sí, sí.
6: I, esclar, és que aquí ningú no pot baixar els braços. Estan tots com les llebres amb les orelles ben aixecades perquè els que estan a la banqueta van mirant en aquest càsting temible, en aquest càsting tan exigent, ningú no pot adormir-se, menys Cancelo, que se l'ha vist fotent unes badallades que, collons, aquest paio que es pogut tapar una mica la boca. Però fora d'això, em sembla que, com diu el Flaqui, aquest punt de competència porta l'èxit.
0: Són les 8:52.
3: Sí que ho deia el Vaquero, si em permets, ho deia el Vaquero, el de Rodri és un escàndol, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: No, no, els números...
0: És la paret mestra del Barça.
1: No, no.
3: Bueno, perquè et genera tu i perquè has impedit que li generés el rival. Sí, sí. Tu imagina't Rodri al Madrid. És que hagués canviat tot un mitjó, potser.
0: És un fitxatge de doble valor.
1: No, no, és que abans explicava el Fermín el número, després farem el repàs un altre cop, perquè és que és música celestial. O sigui, ha fet més passades que tot el Getafe. O sigui, és un espectacle brutal al tema Rodri.
0: De fet, escoltem les dades del Fermín i les comentem perquè n'hi ha algunes que són una barbaritat.
7: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
8: Tenim un inici platòric del Barça que se segueix confirmant. Són 9 de 9 en totes les competicions, concretament a la Lliga 8 de 8. Iguala el rècord espectacular que tenia el Tata Martino a la 13-14. El Barça, sumant aquest curs i l'anterior, encadena 23 victòries seguides a casa a la Lliga, 23 partits consecutius al Barça guanyant a la Lliga a casa. Lamine Yamal continua pel camí de l'impacte, que vol dir gol o assistència. Avui una assistència en el 3-0. 7 partits consecutius impactant. Suma 5 assistències en els últims 3 partits i en el còmput global un total de 7 en acabar la temporada. Avui ha superat a Rivaldo en assistències en el còmput global del Barça. En té 52, Rivaldo 51. S'ha estrenat Gordon, per fi, minut 1:18. El Barça molt puntual, com sempre. Aquesta puntualitat del Barça és brutal. Són 6 gols del Barça en el acabar la temporada abans del primer quart d'hora. I el Barça marca en 5 dels 9 partits del curs amb la primera rematada entre pals. En 5 dels 9 partits de curs, la primera rematada entre pals acaba en gol. Per tant, a partir d'aquesta eficàcia, el Barça és capaç d'edificar un molt bon rendiment. El Barça no marcava un gol més matiner des de Rafinha a la 24-25 contra el Bayern, que aquell dia va ser els 57 segons. Partit molt bo de Gabriel Jesús. Són 3 gols, com deia el Sique, de 3 rematades a porteria amb el Barça. Gol cada 46 minuts, però és que, a més de la puntualitat, avui 6 pilotes recuperades per Gabriel Jesús. Finalment, el tercer que més recupera. El primer, Rodri, amb 7. El segon és Eric, també amb 7. I el tercer és Gabriel Jesús, amb un total de 6. Rodri, capítol Rodri.
1: Al tanto, eh? Al tanto.
8: Anem a capítol Rodri. Són 139 accions de Rodri en el dia d'avui. Pèrdues, 6. 139 accions, només 6 pèrdues per Rodri, que ha encadenat i ha sumat 121 passades bones, només ha fallat 5 en tot el partit.
1: Correo.
8: Tot el Getafe, 106. Només Rodri, 121.
0: 106, tot el Getafe, tot el Rodri, Getafe, 121 passades bones.
8: Passades bones, 106 al Getafe.
0: Només Rodri ha fet més passades bones que tots els jugadors del Getafe
9: això
0: junts.
9: Això és un èxit per Bordalàs.
0: Hòstia, és que és tremendo.
8: És brutal. I un altre aspecte molt bo, a part d'aquesta capa de control que el Barça ha tingut aquesta temporada amb Rodri, perquè crec que ha excel·lit, i és la capa segurament que faltava, molt bona pressió, i crec que ho apuntava el Jordi, són 9 pilotes recuperades a l'últim terç, que és rècord juntament amb el dia del Racing. Per tant, un Barça que ha estat agressiu a l'últim terç, d'aquí neix, per exemple, el 2-0, però 9 pilotes a 3 quarts són moltes.
0: Clar, és que, Flaqui, Jordi, Bermo, el Barça marca molts gols, avui no ha encaixat, però continua destacant, encara que sigui un partit que possiblement no recordarem perquè el joc no ha estat el millor del que portem de temporada. Guanya 3-0 i dius, va, un partit normal i corrent. Però fixeu-vos les pilotes que recupera camp contrari i aquesta dada de Gabriel Jesús, més enllà de que ha marcat, que porta 3 de 3, o sigui, 3 gols en 3 rematades entre els 3 pals, Gabriel Jesús, que és el que li demanes al davanter, no? que marqui gols, però és que ha recuperat 6 pilotes, Gabriel Jesús. 6 pilotes
9: no
0: ha recuperat.
9: No us enganyeu, jo crec que avui no ha sigut un mal partit, ni un partit justet del Barça, que has guanyat 3-0 contra el Getafe, que és l'equip més avorrit del planeta. O sigui, qui ha donat sensació d'avorriment no és el Barça, és el Getafe.
1: Totalment. No, però comparat amb el que venies veient, segurament no hi ha hagut tants focs artificials.
9: Però és que amb el que venies veient jugaves contra un equip...
1: Sí, però esteu dient el mateix, Flaqui i Bermo. És que teniu raó, és que el Getafe no et convida res. És que un partit normalment contra el Getafe és una castanya, i aquest Barça et diverteix contra qui sigui i et guanya bé.
3: I les dades són brutals, i aquesta de les recuperacions em sembla que és segell d'identitat ja d'aquest Flick 3.0, no? No es negocia cap esforç, no es negocia cap pressió en camp rival. El gol de Gabriel Jesús se'l fabrica ell sol, perquè el Zaid Romero es fot a driblar allà a l'àrea pròpia, i al final s'acaba ficant en escape room i no troba la sortida, no? I el Gabriel Jesús li roba la bola i l'acaba. Però jo crec que és símptoma de la fam. A mi és una de les coses que més m'agrada i més m'engresca d'aquest Barça, que és que tu, després de guanyar dues lligues i tenint com tens la gran obsessió de la Champions, aquest any era molt temptador deixar una miqueta davant de la Lliga i centrar-te en la competició europea, i escolta'm, que comencis amb 8 de 8 a la Lliga Espanyola, que comencis amb aquestes golejades, que t'emparquis al segon, al tercer, i encara busquis més i més. Aquesta fam a mi és el que em fa ser altament optimista amb aquest Barça, sincerament.
6: No, i com que això, Flaqui, a més va de vasos comunicants, totes aquestes virtuts que assenyales del Barça són les que el Madrid no té. I a Madrid ho saben. Flick ha entrat a Madrid com el cavall de Troia s'ha ficat allà dins i els ha deixat una merderada allà al mig, que bona part de la crisi i del malestar i de les males sensacions de Madrid tenen a veure amb aquesta qüestió de la voracitat, de l'eficàcia, de la intensitat, de la recuperació. I avui dic una cosa, sí, que abans ho deies, mira, m'hi fas pensar, quan no hi és Rafinha, que és una baixa molt grossa, els que li van al darrere han de fer un pas endavant, en qualsevol equip. Si et falla el crac, el que té més impacte ofensiu i també defensiu, com és el cas de Rafinha, els que hi van al darrere, Gordon i Gabriel Jesús, han de fer un pas endavant. I l'han fet. Per tant, això és un conjunt granític.
4: Escolta una cosa, Jordi, que et veig molt feliç, molt content, sí, amb molta motivació per tot el que estàs veient, normal, o no m'entenc. Com planteges ara l'important, el que us costa a vosaltres, la signatura pendent, la Champions? Com ho veus, bé? Fàcil? Confies?
6: S'ha escurçat. El fitxatge de Rodri escurça el camí del Barça a la Champions.
1: Home, i tant.
4: Vale. Ja està.
1: Absolutament.
6: És així.
0: Estem a dos minuts de que comenci el Madrid-Villarreal al Bernabéu. Aquest és el moment en què surten els jugadors al camp. Ara de Guller con el 15. Bé. Dio Mandel, que la gente aplaude.
9: Ahí vamos.
4: Aplaudiment per Mbappé.
0: Amb els jugadors saltant al camp, la megafonia esmentant els noms.
4: Aplaudiment per
6: Mbappé.
1: Sí, sí. Aplaudiment.
6: És un comentari irònic, que dic que és un comentari.
1: Aplaudiment xiulats. És una nova versió d'aplaudiments.
4: Tranquil, Flaqui, tranquil.
1: És l'aplaudiment d'Amén.
4: No et posis nerviós.
1: L'aplaudiment d'Amén.
4: Encara que ho heu intentat tot, des d'aquí encara més, arribat durant tota la setmana, perquè si l'hagin a Mbappé, no he escoltat ni un xulet. És que ni un.
9: Jo no he escuchado nada.
4: Jo tampoc.
9: Porque, Ilian,
4: yo tampoco.
9: Es que aquí todos quieren hacer el tonto, ¿sabes?
4: Todos.
9: Y claro, yo creo que he escuchado yo Mbappé, todo.
4: Pero me tienes a mí, Ilian, me tienes a mí, que yo voy con la verdad por delante y no voy a permitir.
0: Què heu escoltat vosaltres?
4: Aplaudiment.
3: Jo xiulets.
4: Però què
10: estàs dient? Jo xiulets, també.
4: Tu encara estàs a la insult, de Messi l'altre
0: dia.
4: Rebó de fons.
5: A Carrusel han dit aplaudiments xiulats.
0: Aplaudiments xiulats.
10: Mira, una nova modalitat. És una nova modalitat.
0: M'encanta, aplaudiments xiulats.
3: És meravellós que hi hagi aquesta divisió allà. M'encanta.
0: És increïble, és tremendo. Quina fantasia estem vivint.
4: És increïble.
0: Escoltem Hansi Flick, que parla a la tele. L'entrenador d'alemany del Barça.
11: Hello, congratulations on the victory.
12: Oh, yeah. Thank you very much.
11: You have made several changes in the starting 11, but your team seems to play exactly the same way always. Is that one of the most the strength of your team? Something that you are proud of?
12: Yeah, I think today was very important to score the first goal very early.
0: Diu que és molt important haver marcat el gol molt aviat, el primer.
12: Again, confidence, because normally it's not easy.
0: Ha tornat a donar confiança.
12: Break to
0: perquè
12: come back.
0: No és fàcil tornar a jugar després de 3 setmanes d'aturada, en aquest cas per seleccions.
12: Also, what you have to say is that Getafe defend really well. So it's
0: I que el Getafe és un equip que defensa molt bé.
12: And I think is one of the best team in La Liga. In the way how they defend.
0: I diu que és dels millors equips de la Lliga defensant.
12: But we did it really good. Also, we defend on the same level. Also very good. So I appreciate a lot what I saw. But at the end, yeah, this is our way how we want to play. We want to control the game, want to control the opponent. And,
0: diu que han controlat el partit, que han controlat l'oponent i està molt content Hansi Flick. Té raó quan diu que és dels equips que millor defensa de la Lliga, perquè fins ara li havien marcat 7 gols. En 7 partits el Barça li ha marcat 3 en 1.
8: Defensivament s'organitza realment molt bé i torna a parlar sempre a Flick del control. Sempre l'associem amb verticalitat, però és que avui el Barça ha fet 787 passades bones, que és rècord de la temporada. És a dir, que Flick en aquest sentit del control està satisfet.
0: Podem escoltar Jules Koundé, que parla a TV3.
13: No sé si era el partit somiat.
14: No, sí, al final estoy contento siempre de poder pisar el campo y de ayudar al equipo donde me toca, cuando me toca. Y bueno, creo que hemos hecho un partido muy, muy serio, hemos hecho lo que queríamos y al final una victoria merecida.
13: Com t'has trobat al camp? Perquè no has tingut un bon començament de temporada, no has tingut tampoc moltes titularitats en aquest sentit. Com t'has trobat?
14: Bueno, me encuentro bien. Me encuentro bien físicamente. También la cabeza está bien. Estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Y bueno, ya está. No hay más.
13: Has tingut una molt bona oportunitat també a la primera part.
14: Sí. Fallon. Tengo que meterla.
13: ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás pendiente del fuera de juego o qué?
14: No, sí, me encuentro solo, bastante solo. Estoy un poco sorprendido. Tampoco sé si hay fuera de juego. Y creo que, bueno, pensando otra vez, creo que la podía hasta controlar porque me venía un poco en mi pierna izquierda. Al final hago un control de pecho que no me queda bien y, bueno, ya está.
13: Però la segona part has tornat a tenir una altra oportunitat i ara sí que no es falla.
14: Sí, no podía irme de campo con esa sensación de cara al gol, así que estoy contento.
13: Amb el nivell que se t'ha vist avui, tu et veus titular?
14: ¿Cómo?
13: Que amb el nivell que has demostrat avui de joc, et veus titular?
14: Eso es una pregunta para el míster. Al final yo, como lo he dicho, estoy trabajando duro para mejorar, para encontrar mi mejor nivel y después eso es un tema del entrenador. Yo me veo bien, me veo fuerte y preparado por todo.
0: Jules Koundé, que s'ha convertit avui en el futbolista francès amb més partits a la història del Barça, explicava el Nil Solà a la retransmissió que havien agradat a dintre del club les declaracions fent autocrítica quan estava concentrat amb la seva selecció, dient que era suplent al Barça pel seu nivell, perquè no havia estat bé. Avui ha jugat Santi Giménez, que tal, com estàs?
15: Què tal, bona tarda.
0: I ha rendit, no, Jules Koundé?
15: Sí, a part de com ell reconeix, el fallon que ha fet ara la jugada aquella, que era un gol claríssim, però ha complert. Vull dir, jo crec que encara no està al seu millor nivell, però no se li pot dir tampoc crec.
0: Ha començat ja el partit al Bernabéu, Anna?
16: Ha començat, ho ha fet amb 3 minuts de retard respecte a les 9 de la nit. Primer perquè s'havia de fer un homenatge als campions sub-20 de la Copa Intercontinental del Real Madrid. Ara estem ja al minut i mig de joc. De moment el que poc que tenim és un fora de joc d'Mbappé. Les càmeres també seguint la cara de Vinícius, el gran protagonista de moment d'aquest Madrid-Villarreal perquè és suplent. I, evidentment, doncs, quan l'han enfocat, molt content, amb un gran somriure, no estava a la banqueta. Així que ara mateix, possessió llarga pel Villarreal, gairebé minut 2, empat a 0 entre el Madrid i el Villarreal.
0: Al Camp Nou.
17: I a l'Olímpic, Lluís Companys, aquí estem escoltant Oques Grasses.
0: Ja has arribat, Pau.
15: Home, Pau.
17: Sí, sí. Minut 33 de concert. Anem per la cançó de l'aire.

0: Camp Nou, mentre Pau Cubarsia està a Montjuïc, el concert de Oques Grasses, parla Bordalàs, l'entrenador del Getafe.
1: En sèrio, has canviat l'Oques Grasses per posar Bordalàs? Yondru. Tòtil, Camerús.
0: Contem Bordalàs.
2: Yondru.
3: El tercero también ha sido un error en la marca. Nos hemos despistado y, bueno, contra un equipo como el Barça, los detalles marcan mucho. Sabemos que es un gran equipo. Habíamos preparado el partido durante la semana incidiendo en estos aspectos y al final, bueno, pues el no entrar al partido como debemos, pues no estoy nada contento. No me voy a camuflar, o no podemos meternos o escondernos detrás del nivel del Fútbol Club Barcelona. Yo soy ganador y mi equipo debe ser reconocible y hoy no lo ha sido.
0: Doncs molt crítica, Bordalàs, amb la imatge del seu equip, que ha encaixat una dura derrota avui al Camp Nou, mentre el Bernabéu la toca i la toca el Villarreal, eh?
4: Doncs sí, de moment el protagonista en aquests primers minuts és el Villarreal, que de moment està instal·lat en el tercer cotó. Carai, ja no em sortia ni tan sols dir com acaba d'intentar un xut molt llunyà, Gueye, intentant sorprendre la porteria del Madrid. S'ha anat bastant desviat, però ho està intentant el Villarreal, està sent protagonista de moment d'un partit on el Real Madrid no ha fet res. Quan ens acostem ja al quart minut, Madrid 0, Villarreal 0.
0: Primera rematada del partit de Gueye del Villarreal.
5: El Madrid està molt enfonsat. Primer està tenint poca pilota i després no surt massa de la cova, i de moment el Villarreal està gestionant bé la pilota i Pep Gueye s'ha animat des de la frontal o immediació, que tenia marge.
6: Spoiler. A la que passin de mig camp, marcarà el primer.
0: Això és una altra tranquil, cosa. Santi Jiménez, tranquil. Alliberem el Flaqui perquè pugui anar a casa i seguir el partit per la ràdio i per la tele, el Madrid-Villarreal. Flaqui, què esperes aquesta setmana que ens ve per davant amb el Galatasaray, Betis i la següent amb el Paris Saint-Germain i el Madrid?
7: Doncs espero que veiem la millor versió del Barça, i si la veiem, doncs estic convençut que tindrem bones notícies. Són partits complicats, sobretot els de la setmana que ve. Jo crec que a Turquia dimarts és factible, evidentment, guanyar. El camp del Betis costarà. PSG i Madrid ja són paraules majors, però evidentment també ens servirà per veure realment de quina pasta està fet aquest Barça que ens està engrescant tant i tant, no?
0: En un moment saludarem el tio Faja, que m'ha dit que ha seguit el partit al Que t'hi jugues Barça, i en un bar de Llançà envoltat de Fajilivers.
4: Ostres!
0: Flaqui, una abraçada, que vagi bé.
7: Igualment, una abraçada per tots.
0: Hi ha guanyador de la porra que hem obert a Instagram per aconseguir dues entrades per anar a Razmataz.
8: Exacte, a veure, Casu, doncs sí, tenim un guanyador, perquè atenció, perquè amb el 3-0 i primer gol de Gordon teníem 5 guanyadors, eh? O sigui, teníem 5 persones que havien encertat. Hem fet un sorteig entre els 5 i ha guanyat Martí Roger.
0: Martí Roger. Ens veiem a Razmataz. Martí Roger, encertat 3-0, ha encertat que marcaria Gordon el primer gol. Per tant, s'emporta dues entrades per anar a Razmataz. Escolta això.

0: estigueu atents a les xarxes socials del Que t'hi jugues, perquè sempre als partits del Barça obrim porra per regalar entrades i anar a concerts. Alejandra, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Són les 9 i 8, té la pilota el Madrid al Bernabéu, Anna.
2: Ara al cercle central, primera vegada que el Madrid intenta fer un atac controlat amb una possessió llarga, la toca Arda Güler des del costat dret, allargant per Trent Alexander-Arnold, que posa la centrada per ningú, es passeja de costat a costat, ara sí que certs minuts de control del Madrid, que de moment no ha tingut cap ocasió clara, sí que l'ha tingut fa uns instants Gay amb una rematada molt llunyana que s'ha anat desviada de la porteria de Courtois, atenció que ara ho intenta, i lluny, se'n va lluny, la rematada de Kylian Mbappé, ara sí, la primera clara del partit, ho intentava Kylian Mbappé, que estava sol davant la porteria, i tot i així l'ha enviat fora, per tant, primera rematada del Real Madrid, gairebé minut 7, continua l'empat a 0 al Bernabéu.
0: Si arriba a marcar el Madrid, Santi, tenim un problema, eh? T'ho dic, tenim un problema.
3: No, tenim un problema, no.
4: Que malo.
3: El que tenim un problema és amb la història, o sigui, i era fora de joc, crec, eh?
0: Era fora de joc, sí, Mbappé ha rematat fora, eh? Per això ha rematat malament.
4: Ha xutat fora.
5: Però Güler està bé, és dels pocs que té un rendiment sostingut i bo, amb Turquia també és el millor, i a Güler se'l veu bé.
3: Turquia va com un tiro, sí.
5: No, va malament, Turquia. Han canviat, jo crec, Arda Turan ja, no sé si és oficial ja, que pot ser el nou tècnic de Turquia.
3: És el que fa falta.
5: Arda Turan.
0: Anda.
3: És el que s'hi fa falta.
5: Està el Shakhtar, Arda Turan.
0: Què riu, Jordi Martí?
6: Em fa gràcia. No, home, escolta'm, aviam, el Villarreal ha començat molt bé.
3: Ja, i l'Inter també ha començat molt bé.
6: Però hi ha hagut una esgarrapada del Madrid, és veritat.
5: No, i la sensació de pes que té el Madrid, quan trepitja tres quarts, és alta.
2: Mira, ara ho torna a intentar amb una centrada, Trent Alexander-Arnold per la banda dreta, però l'envia fora al Villarreal, serà córner a favor del Real Madrid.
0: Doncs córner a favor del Madrid, de moment, als minuts 7 de la primera meitat, 0-0 al Bernabéu, el Barça ha fet la feina, ha guanyat el seu partit. Santi, què t'ha semblat el 3-0 del Barça avui al Camp Nou?
3: Doncs un partit així a mig gas, entre guerres, que no s'ha patit gens contra un equip que normalment passa les coses complicades, marcar el primer gol. Mira, els perons de seleccions tenen dues cares. Una és que normalment serveixen per lesionar jugadors que van amb Ancelotti, que se li ha de dir que...
7: Efectivament, cas de Rafinha, sí.
3: I que la següent aturada de seleccions tindrà l'oportunitat doble de lesionar jugadors del Barça, perquè lesionarà a Rafinha i a Gabriel Jesús.
7: Els dos.
3: Però que Gordon ha tornat millor. O sigui, sí. Que Gordon a la selecció li ha servit molt bé. I també li diria a Flick que intenta posar-li una samarreta vermella sota la blaugrana a la Lamine Yamal, perquè...
0: La millor amb la selecció.
3: Perquè, vull dir, ha fet més la Lamine Yamal en 5 minuts jugant amb Espanya que els 90 que s'ha tocat els ous avui amb el Barça.
0: No, tampoc tant, no?
3: Ha fet un partit infame.
0: Us ha sorprès que jugués els 90 minuts?
5: A mi sí.
3: No, a mi no, perquè fa el que vol.
6: A mi sí.
7: Fa el que vol.
3: Sí, fa el que vol.
6: A mi sí, perquè crec que quan els partits estan encarrilats l'has de canviar.
4: Jordi, perdona, que una institució, com el nostre company, acaba de dir que la Lamine Yamal...
0: Li has dit institució a Santi Giménez.
4: Sí. Per mi és un referent i un ídol. Un final. Acabi de dir, el que acaba de dir, que és que la Lamine Yamal ha fet un partit infame i que fa el que vol allà dins, a mi em sembla, quan menys, analitzable.
3: També et dic que fent un partit infame li ha donat un passe de gol a Koundé, però realment avui m'ha semblat que avui, sí, en els 5 primers minuts contra Anglaterra va córrer més que en tot el partit d'avui. Sí, havia una estadística...
7: S'estava reservant.
3: Reservant
7: per PSG, per Madrid...
3: Si jo t'ho compro, però que se sigui el PSG. Perquè a mi el partit contra Croàcia o contra Txèquia no em serveix de res. Perquè si no arribem a un acord amb la selecció espanyola i que li pagui la meitat del sol.
7: Però podem estar d'acord
3: amb el Getafe. Corra, sí, amb la selecció espanyola que corri amb la selecció espanyola.
7: El Getafe tampoc convida massa, Santi. Un equip defensiu.
3: No, i Txèquia sí que convida, no?
7: Ah, no, però escolta, que és un equip molt dur, el Getafe.
3: No, i Txèquia. Quan... I Croàcia, que donaven uns pals com a Castells. No, avui la Lamine Yamal ha sortit a fer banyo i massaje. I se li ha de reconèixer, i no passa res per dir-ho, perquè si no serem aquests que critiquem de Madrid, que venen i diuen que Vinícius juga sempre bé, que Mbappé juga sempre bé.
7: Que bueno es niño, ¿no?
3: Avui la Lamine Yamal no és que ha jugat malament, és que ha passat, ha suat del partit.
0: A tu, Jordi, sí que t'ha sorprès, que jugués els 90 minuts?
6: Jo sí que sóc partidari de que quan el partit està encarrilat pel marcador i per les sensacions, la mina la banqueta. I si li pots esgarrapar 20 minuts, li esgarrapes.
3: Però escolta, ja has esgarrapat ell, ja has esgarrapat 80.
6: Bueno, escolta, entenc el que vull dir. I si ell s'ha d'emprenyar perquè no marca contra el Getafe i això l'ha de fer enrabietar, doncs li haurem de fer entendre que no passa res, company.
7: Però és
6: que
7: més
6: no
7: profund.
6: Passa res.
7: És més profund el que diu el Santi. O sigui, fa el que vol, diu.
3: Clar,
7: fa el que vol.
3: A la selecció com? I al Barça.
7: Al Barça. O
3: sigui, perquè el els vol. Millors estem fan el que volen.
7: Estem parlant del que feia Messi, sí, no?
3: Sí, ho fa la ment. Perquè els millors poden fer el que volen. Jo, a mi el que m'ha sorprès que jugués és Rodri, sincerament.
0: Ha fet un partidàs,
3: Sí,
0: recuperant però... pilotes, set, ho ha explicat el Fermín, el que més del partit, i ha fet més passades per Rodri que tot el Getafe junt.
3: Ha recuperat pilotes davant dels clics de Famòbil, o sigui, es movien menys que el Subbuteo.
0: Demà no em perdo l'1x1 de Pas. El dia ja és demà, vull llegir l'1x1, sisplau.
3: Javi Miguel.
7: Te mueves menos que el codo en Playmobil.
0: Com has titulat? La crònica de l'As?
3: A medio gas, liderato i rècord.
0: A medio gas.
3: A medio gas, liderato i rècord.
0: Et llegim.
3: Gràcies, Marcus.
0: Una abraçada. Ara saludarem el tio Faja, que ja el tenim en línia. El Bernabéu continua el 0-0, Anna.
2: Continua el 0-0, atacant el Madrid ara mateix. Té la pilota Arda Güler, però no arriben les ocasions. Minut 11, Madrid 0, Villarreal 0.
0: Què deies, Nil, que t'he escoltat de fons?
1: Ja parla Hansi Flick, no? A la sala de premsa.
0: Doncs escoltem-lo.
8: In the defense, so how, in the defense, so they really, really defend well, so it's not easy to create chances.
0: Que no és fàcil tenir ocasions.
8: I'm very happy that we score in the first minute.
0: I que està molt content per haver marcat un gol al primer minut. Això dona confiança. I que després de l'aturada per seleccions no és fàcil. El Barça té molts jugadors que han estat amb les seleccions.
8: And I'm happy with this. I'm happy with the result. I'm happy with the 3 points and also with the performance.
0: I que està molt content pel resultat, pels 3 punts. Bona nit.
9: Hola, Hansi, Marta Ramon, de RAC1. Et vull preguntar per Anthony Gordon.
7: Seria bé. Yes.
0: Li pregunta Marta Ramon per Anthony Gordon. I riu.
9: Et volia preguntar per Anthony Gordon la importància que li dones al fet que hagi marcat per la seva confiança. Tenia moltes ganes ja de marcar amb el Barça.
0: I Anthony Gordon tenia moltes ganes de marcar amb el Barça.
9: I més enllà d'aquest aspecte concret,
7: gràcies.
9: Què li doneu aquí al Barça perquè se'l vegi tan còmode i amb una versió tan evolucionada del seu joc respecte al que li havíem
0: vist al Barça?
7: Sol i platja.
0: I una mica de sangria. I m'agradaria que digués ara Hansi Flick. Un litre de sangria abans del partit.
8: He's doing great. Also in the matches before, he didn't score. So, of course, we are very happy about this situation.
0: Jo he estat molt content per aquesta situació. M'ha semblat que al principi deia que, tot i que no havia marcat els anteriors partits, havia estat bé, el jugador anglès.
5: Que ha marcat també amb la selecció anglesa, que això també li va bé per la confiança.
0: Sí. I ara recuperem el so de la sala de premsa de Hansi Flick, que està elogiant la feina que fa Anthony Gordon, més enllà de marcar, avui ho ha fet, com també ho havia aconseguit amb la selecció anglesa, mentre recuperem a Hansi.
8: Ja and also with his speed, with his dribblings, always able to create chances.
0: Que sempre crea ocasions, Anthony Gordon.
10: Hola, Hansi. Santi Valle, para el carrusel de la serie, el que disjugas de Ser Cataluña. Hablabas ahora de las cargas que teníais que gestionar de jugadores. Ha descansado Cubarsí, ha descansado Pedri, ha descansado Fermín, muchos futbolistas. Sin embargo, Lamine Yamal ha jugado los 90 minutos y viene por delante Champions, Betis, París, Madrid. ¿Crees que puede jugarlo todo lo que viene por delante, Lamine Yamal?
8: I'm not sure if he give everything today or have to give everything today. I also ask him, okay, should we change? And he said no.
0: Diu que li ha preguntat,
8: It's Lamine.
0: Per substituir-lo i que li ha dit que estava okay. Per tant, confirma la teoria del Gonzalo, que fa el que vol. Lamine Yamal.
8: Of course, sometimes we have to manage it with the load, of course. But I think also in this game, he hasn't, especially in the first half, I think was an easy game for him. In the second half was more for him. He was more involved in the game, one more with a one against one situation. Also, he creates some chances. I'm really happy with him because
0: he's molt content i ha explicat la diferència entre el desgast de Lamine Yamal a la primera meitat amb la segona.
5: Ha dit easy game, partit fàcil a la segona. És a dir, que no hi havia exigència, que és la teoria del Bermú, i que segur per això l'ha deixat més.
0: Doncs és la roda de premsa de Hansi Flick. Si hi ha qualsevol cosa, l'escoltarem en el que t'hi jugues. L'entrenador alemany diu, Jordi...
6: Que per més fàcil que sigui el partit, sí que jo puc... Però escolta, tu no saps si un rival et pot trepitjar o si pot rebregar el turmell, no ho sé. Són riscos que podries perfectament eliminar. Ja sé que és fàcil, que l'exigència, que la intensitat, etc. Però si li pots estalviar 20 minuts i els riscos que porta o comporta jugar a futbol, fes-li. No ho entenc massa bé, jo, això.
7: Tota la raó.
0: Tio Faja!
11: Hola!
7: Hombre!
11: Buenas noches.
7: Uy, vaya voz.
0: Has seguido el Barça en un bar de la Costa Brava rodeado de fajilivers. Esto ya es muy top.
11: Bueno, yo es que tengo mi público, Sique Rodríguez. Los únicos que no me toman en serio en toda Cataluña sois vosotros. Mira qué hora es y mira qué hora me estáis llamando.
0: Hombre, si en lugar de venir al estudio te vas a un bar, ¿qué quieres
4: no,
0: que
4: si
0: haga?
4: Encima te vamos a tener que pedir perdón porque tú apareces a las 9:20 cuando tu obligación es estar aquí. Encima, pero este tío
0: es una estrella, ¿eh? Ya te digo, Cristóbal, es una estrella.
7: Madre mía, Marqués de Semana, tío. Al final va a tener razón el Sique.
11: Primero remarcar una cosita, que decirle al pequeño Nicolás que es un humorista este tío. Es que no ve ningún tipo de problema en la falta de respeto de Mbappé hacia el Madrid. Y resulta que ahora ya está viendo polémica en lo de Lamine, que hace lo que quiere. O sea, es...
4: Yo no lo he dicho, lo ha dicho mi compañero,
11: es
4: no te equivoques. Hay que escuchar el programa,
0: Un referente como el Santi Jiménez.
11: Es un genuflexo madridista. Y yo quisiera decirte que el año se te va a hacer muy largo y que empieces a preocuparte de a qué juega Cervantes. Después
7: pero antes de Manolo, ¿no?
11: Otra cosita.
0: Que la va a perder amb Joan García.
11: Sí, porque las apuestas se pagan. Después una cosita. En uno de mis fagiazotes, que también os tomáis a cachondeíto,
4: sí, todo lo que te veis,
11: hablé de que iba a montar la iglesia jesuita Los Gabrieles. Y también verdad, os partisteis la pechuga. Sí, sí, también me tratasteis de enajenado.
0: Los Gabrieles. La iglesia jesuita era... Los Gabrieles.
7: Jesuita Los Gabrieles.
0: Todo era... La iglesia jesuita Los Gabrieles.
11: Bueno, me llegasteis a recomendar diazepanes 25 cada 8 horas. Sí. Hoy se demuestran por los números, porque al final dato mata relato.
7: No, cada media hora marca un gol.
11: Y luego...
0: Y encima recupera balones.
5: Cada 46 minutos.
0: Oye, esto, por favor, no va a terminar la temporada sin verte con una sotana, que la tienes, en la correcto. Puerta de una iglesia para hablar con el cura y fundar la iglesia jesuita Los Gabrieles.
11: Bueno, solo me tienes que dar un quantum, Sique Rodríguez. El pueblo lo está pidiendo a gritos. Sí. Yo sé que lo deseo con toda mi fuerza. Lo falta que tú te atrevas y que... Bueno, y que Jaume Serrano te plante en la puta calle. Después hay una cosita, soy muy de Bordalas.
0: ¿Por?
11: Bueno, le dice el tío, le recrimina a sus futbolistas y dice que no acepta lo que ve. Que bueno, ya lo teníamos claro de Bordalas, fue a Turquía a ponerse pelo. O sea, que no acepta lo que ve, ya lo teníamos claro. Lo que tendría que hablar es del sistema este futbolístico nuevo, que es meter 11 tíos en su portería.
2: També et diré, per sistema de joc, l'entrada que acaba de fer Bellingham sobre Pau Navarro, una entrada que ha acabat amb targeta groga pel futbolista del Madrid. De moment,
7: no gimes de placer.
2: De moment, minut 19, empat a 0, molt poqueta cosa del Madrid.
7: Tranquilo, Javi, tranquilo.
11: Nada nuevo, que el caballero inglés es más marrano que un bocadillo de pelos. Pero nada nuevo. Y bueno, estoy divirtiéndome mucho.
0: ¿Pero tú te diviertes más con las victorias del Barça o con las derrotas del Madrid?
7: Yo con las derrotas del Madrid.
11: Bueno, Sique Rodríguez, es que ahí has dado en mi punto débil. Yo creo que yo estoy en este mundo para mofarme del Real Madrid. Yo que a mí el Barça ya me ha dado las alegrías que me tenía que dar con Ronaldinho, con Romario... Con Ronaldo el bueno, el fetén, no la copia china. O sea, yo ya he sido lo feliz que tenía que ser futbolísticamente con el equipo de mis amores y ahora yo lo que quiero es regocijarme en el daño. O sea, he dicho siempre abiertamente que soy un psicópata. Y yo ahora quiero disfrutar cual gorrino en charca de lodo. Y quiero disfrutar de la caída, sobre todo del padrino. La caída del padrino, sobre todo. La caída del Bocarrape también la voy a gozar muchísimo.
2: Per què dius res, Cristóbal, que no acaba tan gol,
0: home? Espera un moment, Cristóbal, estem fent un programa de ràdio. No vagis parlant exposant la seva opinió al tio Faja, que a més és l'estrella i mereix un respecte. Ja explicarem el que succeeix, que és re al Bernabéu, perquè no ha passat res, Anna Palet.
2: No, no, no ha passat res. Ara marxava sol Kylian Mbappé, però bona aturada de Gulaxi. També és veritat que el xut d'Mbappé ha anat directament al porter.
0: Has visto tu amigo Cristóbal como te corta, tio Faja?
5: ¿Quién es el bocarrap, Javi?
0: Vinicius. Bueno, ara ya no.
12: Este soy yo, dice. Es tonto porque tú solo sabes insultar. Gonzalo, tú lo único que sabe.
0: El Gonzalo ni te escucha.
11: Gonzalo, tú la próxima vez que entres en una pescadería, quédate fijamente mirando un rape y luego te haces tú mismo la pregunta.
4: Que lo digas tú, que no eres Mr. España, tiene mérito. Porque si tú fueras Mr. España, pero te has visto chico en la cara.
11: Pero escúchame, que yo no hago anuncios para Louis Vuitton. Que yo no me dedico a hacer anuncios para Louis Vuitton y para estas cositas. Yo no me dedico a la moda.
0: Això sí que és gros, de les més grosses que escolta la radiologia. Fájate cara de model de Louis Vuitton.
7: Modelo Louis Vuitton.
4: Así me, bueno, pues entonces dejaré de comprar en esa marca. Porque si estás tú anunciándolo...
0: Ay, continúa el 0-0, ¿eh?
4: Por cierto, una cosa, rápidamente. Louis Vuitton es el patrocinador del Madrid. Los jugadores visten de Louis Vuitton. ¿Ah, sí? Digo que ya tenéis algo en común. Faja.
11: Olo. Bueno, yo creo que los patrocina Louis Vuitton. Es más, venga, una marca española nueva que ha salido aquí. Pero si están... Pero si me están cerrando todas las discotecas de Madrid, Gonzalo, hombre, por favor, que eso no lo cuenta.
0: Si está ahí en la discoteca.
4: Eso no es así.
7: Bellingham,
4: Mbappé, Gonzalo. La cierro yo.
0: ¿Qué deies, Palet?
2: Que una de les imatges del partit ha estat a la prèvia, quan Florentino Pérez té com a costum anar rebent jugador per jugador, i quan ha estat el torn de Jan Diomandé, avui titular en el lloc de Vinícius, doncs li ha fet una carícia a moda de bufetada.
0: Claro. Jordi, què te passa, Florentino?
13: No, que le he dado un bufetón sin querer, porque me pensaba que era...
6: Això ho fa,
13: bueno,
6: eh?
0: Sí, és veritat.
13: A veces, de vez en cuando, pego unas hostias ahí. Y la verdad que tiene una... Bueno, pues un cuello pues muy de colleja. ¿Qué te voy a decir? Pero, lo que tengo que hacer es... Si yo veo un cuello para collejas, pues no puedo no honrarlo.
7: Claro, un caracuello, ¿no?
11: Una cosita, que las collejas funcionan desde que el ser humano tiene cuello, ¿eh? Que le pregunten a Almeida si han funcionado.
7: Sí, al Jordi.
6: Sí, perquè, a veure, realment són unes collejas i uns cachetes, però són bastant...
7: Sí, però la d'Almeida, no? Diu moltes coses.
6: Bueno, parla de complicitat, no? Sí. De confiança.
7: Bueno,
6: de,
7: complicitat, bueno, fins i tot... De superioritat,
6: de poca distància.
0: Sí, sí. Totalment.
11: Jordi, és el vivo... Jordi, és el vivo reflejo de aquí mando yo en este cortijo. No, es confianza.
7: Sí, es una parte de becario.
11: Es dejar claro quién manda en el cortijo. Sí. Esa colleja en público, en plena entrevista. Eso es. Sí. Eso va más allá. Es aquí mando yo.
2: Entrada, per cert, de Juan Foy de Diomandé, que tenia mal al seu genoll. També ha provat un xut des de la frontal de l'àrea. Moleiro anava ben encaminat, de moment el Villarreal amb més ocasions que el Madrid, però a intercanvi de cops, minut 24, Madrid 0, Villarreal 0.
0: A la sala de premsa... Hansi Flick ha dit alguna cosa interessant, Nil...
14: Està fent ara mateix l'última pregunta. Li han preguntat per Gabriel Jesús, li han preguntat també per Gerard Martín, que diu pels 100 partits que ha millorat molt, que és un futbolista, un gran professional, i també per Jules Koundé, que diu que és un futbolista sempre disposat a ajudar l'equip i que avui ha fet un gran partit i que tots els jugadors han d'acceptar començar el partit tant de titular com de suplents, que és el que hi ha i que això fa millor a l'equip.
0: Doncs són les 9:27, en breu tancarem el Que t'hi jugues, Barça. Us podreu quedar ja íntegrament en la retransmissió del Madrid-Villarreal al Bernabéu. Avui Gerard Martín ha complert 100 partits com a futbolista del primer equip. És un cas atípic. Fermín, ho explicàvem durant la setmana el Que t'hi jugues, perquè molt pocs futbolistes han arribat al Barça per jugar al filial i han acabat consolidant-se al primer equip.
5: Amb Gerard Martín, només 4 al segle XXI, que són Thiago Mota, Oleguer Presas, Ronald Araujo i Gerard Martín, jugadors que només amb el filial, cap temporada a la base, només amb el filial, arriben al primer equip i assoleixen 100 partits, només 4 al segle XXI.
0: Per aquest rècord podria ser perfectament el nostre jugador estrella, Gerard Martín.
15: Guadis Llançà, concessionari oficial Nissan, ofereix el jugador estrella.
0: Hi ha tants rècords avui, el de Koundé, futbolista francès amb més partits a la història del Barça, el de Gerard Martín, El jugador que arriba als 100 partits ja ha estat homenatjat pels seus companys just acabar la victòria contra el Getafe. És un Barça que va pulveritzant rècords, ha igualat les 8 victòries consecutives del Tata Martino. Mai cap altre equip a la història del club havia començat la Lliga guanyant els 8 primers partits. Jordi Martí, per tu avui, qui ha estat el millor jugador, el futbolista estrella?
6: Per mi avui el millor jugador ha sigut Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús. Gràcies, Jordi. T'escoltem després al Larguero. Una abraçada.
6: Adéu-siau, fins ara.
0: Bermu, lo millor i lo pitjor del partit d'avui.
16: Aviam, el millor del partit d'avui, jo començaré pel que menys, fins i tot, que és el fet de jugar contra el Getafe, perquè com abans t'ho treguis de sobre, sí. Millor és garantia de partit avorrit, fins i tot guanyant 3-0. Juguen, ja em si m'explico, juguen tan enrere que a les ocasions de perill no tens temps ni de mastegar-les, ni d'imaginar-te-les. De sobte hi ha una centrada, pum, gol. I val, sí, celebres el gol, però és que ni tan sols els gols són celebrables, són d'il·lusionar-te, no hi ha ni contraatacs, és l'abuïdor fet a futbol, a mi em sap molt greu. I el que més...
17: L'abuïdor. És així.
16: És el que ve a partir d'ara. O sigui, Galatasaray, Betis, PSG i el clàssic al que arribem líders. O sigui, és com... Ara diuen, és que el Barça només ha jugat contra equips de talla no sé què. Ara. I a més, no és allò de ara el Barça s'enfrontarà contra qui toca, ara ja veuràs com costarà més. És que tinc ganes que costi més, perquè de moment tot ha sigut molt fàcil.
0: Bermu, gràcies. Ens escoltem el que t'hi jugues entre setmana.
17: Bermu, grande.
16: Línia eròtica.
0: Per cert, el Galatasaray arriba el partit contra el Barça després de guanyar a la Superliga del seu país i és líder, no? Va haver de remuntar a l'últim partit amb Osimhen, que ja està recuperat. Un Galatasaray que té futbolistes que te la poden liar.
5: Sí, confirmat, està líder amb 2 punts per sobre del segon i sobretot a dalt té jugadors interessants. A part d'Osimhen, que és un jugador que és devastador a l'espai, serà una prova de toc realment important. Té altres jugadors, Rafa Leao, fitxatge d'aquesta temporada, per tant serà un test molt seriós per Koundé, Eric, qui jugui en aquella banda. Té a Gun, que és un altre jugador interessant, està Torreira, l'ex de l'Atlètic de Madrid, està Gabriel Sara, està l'Héroe Sané. És un equip que no està massa endreçat, crec que el Barça amb una bona versió li pot fer mal, i sobretot pateix en defensa, però és cert que en l'intercanvi de cops, el Galatasaray et pot fer mal a l'espai, amb jugadors a dalt que tenen nivell.
0: Serà dimarts, a les 9 de la nit, Galatasaray-Barça, des d'una hora abans, el que t'hi jugues Barça, a les 8 de la tarda ens hi posarem per viure la Champions, per viure aquest Galatasaray-Barça. Encara amb el Tio Faja, amb el Cristóbal, el Gonzalo, el Fermín, tancant la retransmissió, pendents del Bernabéu, continua en el 0-0 entre el Madrid i el Villarreal.
2: De moment sense gols, i sí que fa uns minuts se l'ha tingut Mourinho amb Díaz de Mera, amb l'àrbitre del partit, perquè reclamava que li havia perdonat la targeta groga a Sergi Cardona. Literalment es llegien els llavis de Mourinho, com li deia, ja en porta dues. I de moment ha acabat aquesta discussió entre l'àrbitre i Mourinho, que està força nerviós en aquest inici de partit, arribant ja a la mitja hora, empat a 0 entre Madrid i Villarreal.
5: Tio, Mandé està molt bé, està millor que Vinícius. Està generant molt perill per banda esquerra.
17: És un paquet, el tio Mandé, aquest. No val 50 quilos.
5: És bon jugador. Això 50, és una altra cosa.
0: Si fos això, 150.
17: Això 150 o 140.
5: 140,
17: no val.
5: 140.
17: No val.
0: 140. No, Anil, ha acabat ja Hansi Flick, no?
17: Una estafa.
18: Ha acabat ja Hansi Flick, sí que fa una estona, ja pels voltants del Camp Nou, no ha dit pràcticament res. Jo crec que tots els titulars que va donar ahir respecte a Lamine de la Fuente, avui perfil molt, molt baix, diu que està molt bé això de guanyar 8 partits, però que el que ha de fer ara el Barça és concentrar-se en guanyar el pròxim i que aquest equip té fam d'anar per més.
0: Doncs Nil, també alliberat perquè puguis escoltar la ràdio el Madrid-Villarreal, i aviam si es compleix el que t'ha arribat des del vestidor groguet.
17: Ho farem.
0: Avui ho farem.
18: Per cert, sí que deixa'm dir una cosa. He estat mirant amb el mòbil mentre estava escoltant el que t'hi jugues i és infumable veure jugar al Madrid.
0: Sí, no juga gaire bé, eh?
5: Però està
0: molt
5: està
0: vistós,
5: molt
0: no és.
5: Ha començat malament, però està, dit, tu, està Fermín, millor,
0: si et tragues partits de la Lliga de Kazakhstan.
5: No. Però la temporada és molt llarga.
0: Si motiva un Austràlia-Nova Zelanda.
5: No tant, ja no, eh?
17: Ja no,
5: o sigui, abans sí,
0: però ja no, t'has casat, des que t'has casat ja no.
4: Ja he deixat el porno, eh?
0: Nil, una abraçada.
18: Una abraçada per tots.
0: Tio Faja, què passa, que te vas de fin de setmana largo, no?
19: Sempre us he dicho...
11: siempre os he dicho que sois terapéuticos, que hacéis una función social, pero es que esto, lo que me acaba de pasar, es maravilloso.
0: A ver, cuenta.
11: O sea, dos iglesias distintas que ya me han mandado un mensaje.
16: ¿Cómo?
11: Una un párroco y el otro el monaguillo, ofreciendo dos iglesias distintas.
17: Amén, hermano.
11: Para poder hacer el homenaje que se merece Gabriel Jesús.
17: Amén, hermano.
16: ¿En serio?
0: Por favor, ¿podemos organizarlo y fundamos esta iglesia jesuita Los Gabrieles?
11: Sí, Cánoves y Samalús se acaba de ofrecer. El monaguillo me ha dicho que abre la puerta de la parroquia.
0: Por favor,
11: y luego Viga Sirviens.
0: Espera, ¿puedes repetirlo, por favor? Que me lo voy a apuntar esto, que esto hay que aprovecharlo.
11: Sí,
0: Vigas y Riells.
11: La diócesis de Vigas y Riells y la iglesia de Cánoves y Samalús tienen las puertas abiertas para lo que gusten mis huevos morenos, como me ha escrito el monaguillo.
17: Amén, hermano.
0: ¿Cuándo podemos ir para ahí a fundar esta iglesia jesuita?
11: Bueno, tenemos que hablarlo, Sique Rodríguez. De momento, la iglesia está, el monaguillo se presta y creo que lo demás ya forma parte de nosotros.
0: Crec que això és història de la ràdio, que el tio Faja vulgui fundar l'església jesuïta de Los Gabrieles i escoltin per la ràdio aquesta proposta i es posin en contacte sí, vosaltres per oferir l'església.
17: Con un par. Siempre con un par.
0: Porque en una iglesia puedes dar de hostias, ¿no?
17: Claro.
11: Esto es maravilloso.
16: Mala
17: meva. Sí, uno da hostias en la radio y el otro en la iglesia.
16: Pero ¿cómo vas a decidirte? ¿O las dos?
11: Esto es maravilloso. Esto es maravilloso.
17: Bueno, pues ya lo pensará una.
16: Ya lo pensará.
11: Que un monaguillo me diga, ponemos la iglesia a disposición de lo que quieran.
16: ¿Y tú de qué tienes el número del monaguillo? ¿O el monaguillo el tuyo? ¿Por qué tiene tu número el monaguillo?
0: Como por DM has dicho, ¿no?
11: Qué maravilloso, tío.
0: Tío Faja, qué maravilloso. Un abrazo fuerte, que vaya bien. Y hablaremos de este tema que me encanta.
11: Gracias, rey.
0: Gonzalo, ánims. ¿On vas avui?
16: Ah, no, a casa, tranquil.
0: Va.
16: Ho dic en sèrio.
17: Tranquilo.
16: Demà és festa, no?
17: Tranquilo.
16: Ai, dilluns és festa.
0: Ah, clar, surts demà, diumenge.
16: Demà potser fas alguna coseta.
17: Demà cremar-ho tot. Bueno, 0-0.
16: Ja veurem. No estic avui amb ganes de fer molta cosa. Demà veurem.
0: Va, ànims.
17: Jo me'n vaig a casa.
0: T'estimem, Gonzalo.
17: A veure la segona part.
0: Tu te'n vas a casa perquè tens dos fills i una parella esperant.
17: I la segona part. Innegociable, o sigui, quan arribi, segona part del Madrid.
0: Amb la tranquil·litat de saber que el Barça ha guanyat
17: el
0: partit.
17: Que tu ja has guanyat els 3 punts, que arribes líder al Clàssic, o sigui, què més es pot demanar?
0: Ana Palet, cuida la veu que tens a la graderia del balcó durant la setmana.
19: Sí, noi, això s'està allargant, però la cuidarem.
0: T'han dit el que tens?
19: Jo crec que va ser alguna cosa de faringe, també. No vaig acabar d'anar al metge amb diagnòstic exacte, però una mica de plaques de pus allà per la gola, malament.
0: Que cachondo que és el Víctor, el nostre tècnic.
17: Molt
0: una abraçada
17: feina
0: a tots. Gràcies per escoltar el Que t'hi jugues, Barça. Ja sabeu que durant la setmana a les 12 en català teniu el Que t'hi jugues,
17: sí,
0: i a 9:15, 20:30 teniu la graderia del balcó. Ara el tram final de la primera meitat del Madrid-Villarreal al Bernabéu continua el 0-0. Continua el 0-0 entre el Madrid i el Villarreal, i recordo que el proper partit del Barça és dimarts contra el Galatasaray, en Lliga serà dissabte contra el Betis a 7:15 de la tarda. Des d'una hora abans, sempre, el Que t'hi jugues, Barça.
17: Adeu, amics, adeu.
15: Si el blaugrana et posa molt calent, si els dies de partit són els millors de la setmana, si una derrota del Barça et treu la gana i la son, aquest és el teu programa.
20: Anthony Gordon, que intenta anar-se'n, ha tirat un túnel. Oh. És a la frontal, Anthony Gordon! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ai, s'estrena Anthony Gros! S'estrena Anthony Gros! No és precisament el gol més maco del món! No és precisament un gol espectacular, perquè ho ha fet tirant-se una paret sense voler un rival, tirant un túnel que no li ha acabat de sortir bé, i des de la frontal tirant una rematada que tampoc li ha sortit bé, perquè ha tocat contra un defensa, però això és el que ha fet que caigués a terra David Soria i no hagi pogut aturar un xut al minut 1:30 de partit. Ja guanya el Barça, 1:30 de partit, marca Toni Gros,
3: Barça 1, Getafe 0.
21: Ha recuperat Gabriel Jesús. Gabriel Reixos, oh. Jesús dins l'àrea. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, creuada per un David Soria que es pensava que anava al segon pal, però marramiau, ha anat pel primer. Finalment acaba entrant la pilota, el Barça marca el segon, minut 30, marca la trucadeta de Gabriel Jesús. Barça 2, Getafe 0. Tira, la centrada, tira. Condé, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, per Jules Koundé, que apareix des del segon pal mentre els jugadors del Getafe reclamen una possible falta. De moment puja el marcador al gol de Koundé, que ha controlat sol dins l'àrea petita i ha pogut entrar ell amb la pilota després de controlar la centrada de Lamine Yamal. Ha marcat Koundé controlant, conduint dins l'àrea, conduint dins la porteria, i ara queda a veure si acaba sent gol, però de moment Barça 3, marca Koundé, Getafe 0.
22: Provocar, metió la pierna Rüdiger, saque de esquina para el Villarreal.
23: Perder esos balones en tu propio campo, como va a pasar a Diomande, es un problema, porque ellos se activan muy rápido, muy rápido.
24: Es que tiene que bajar ahí Rafa Diomandé porque los del centro del campo no generan nada. Es que...
23: Claro.
25: ¿De esquina?
22: Bueno, ahí está. El saque
26: Bernardo
22: de...
26: Silva tiene que salir a la segunda parte.
22: El ¿por qué?
26: Pues mira, Valverde viene de un problema físico. Claro. Ya entró poco. Pues claro. Valverde, ¿por qué no?
22: Viene la pelota, el balón en el centro. Ahí en el corazoncito, en el quesito, la va a poner con pierna derecha. La va a acariciar, es Moleiro, balón colgado al corazón del área. Segundo palo, Renato que la toca de cabeza. El remate como puede para terminar jugada de Renato Veiga. Se escapa sin problema para Thibaut Courtois. Puerta para el Real Madrid.
25: Estamos en el 37 de partido, primera parte, no hay goles. 0-0 Bernabéu, Rodri.
24: Sabéis que en el deporte rodearte de un buen equipo es la clave del éxito. Siempre. Y en el trabajo pues es que pasa lo mismo. Míranos a nosotros, los profesionales que ponen la ciudad a funcionar cada mañana necesitan compañeros que estén a su nivel. Por eso eligen Ford Pro, la gama de vehículos comerciales líder de ventas en España y en Europa. Con Ford Pro eligen en seguridad con sus 5 estrellas Euro NCAP, además de versatilidad gracias a su variedad de motores eléctricos, híbridos enchufables o diésel. Si estás pensando en renovar tu vehículo comercial, es el momento perfecto para hacerlo con el programa Auto Plus. Consulta toda la información en Ford.es. Ford Pro, hechos, no palabras.
25: Vamos a Gran Justo, que ha aguantado como un titán unos minutos. Acabó el partido en el Martín Carpena, Justo.
27: Aquí estoy, escuchando a Romero. Ay, ay.
25: ¿Qué tal lo hace? ¿Qué tal lo hace Romero? Bien, ¿no?
27: Romero es magnífico.
25: ¿De qué barrio de Madrid eres tú?
27: ¿Yo? Sí. Solo que le escuchas hablar.
25: ¿De dónde? La Tocha.
27: La Tocha, Lavapiés, la Tocha, en Valladolid.
25: Del corazón. Del mismísimo centro de Madrid.
27: De los pocos tíos que
22: lleva fuera de Madrid 40 años y no se le ha pegado el acento andaluz.
25: Eso es verdad. No. Sí, de vez en cuando sí, que alguna vez le escucho yo por ahí en el programa.
28: En el local cambia, ¿eh?
25: Bueno. Justo un Rodríguez,
26: poquito, un poquito. Justo Rodríguez para mí que ha sido malagueño de nacimiento.
25: No, pero aguanta mucho.
26: Ya lo sé. Yo le escucho y tiene un andaluz precioso.
25: Vivan los dejes de este país. Acabó el partido de Ganó Unicaja.
22: Bueno, sí, ganó Unicaja 92-84, Moraván Andorra, máximo anotador del equipo malagueño, Inna Brazdeisky, con 19 puntos en el conjunto andorrano, Artem Pustovoy con 19. 9-2-8-4, primera victoria del Unicaja. Adiós.
25: Me gusta escucharte. Grande, eres genio. Dale, Romero.
22: ¿Cómo me lo he pasado yo con Justo en...?
26: Hombre, yo he estado con el baloncesto alguna vez en Málaga, o este paje de baloncesto.
22: Oye, sale ahora entre Málaga y Marbella, me lo pasaba.
25: Estepona o Benalmádena.
22: Estepona. ¿Cómo me lo pasaba yo? Viene la pelota.
29: Puerto Marina.
22: Como para acordarme.
25: Me invitó de la Morena a la zona de Estepona. Esa zona la tiene contada José Ramón.
22: Yo siempre voy pagando. No quiero líos. Viene la pelota con la que se la roba corazón del área. El remate. Fuera. El remate de Rüdiger fuera. Lo que nos hacía Justo era tratarnos muy bien. Pelota en saque de puerta para el Villarreal. La va a poner quiere ya el Villarreal que termine la primera parte, ¿eh? Pero le queda todavía 5 minutos.
26: Sí, porque te digo, tú dices, va a 0-0 y tal, pero es verdad que el Villarreal no ofreció nada en ataque, nada.
25: Es cierto,
26: nada.
25: Hoy en convocatoria del Rayo Vallecano nos ha hecho mucha ilusión Iván Alonso, el hijo de